0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Ser Tarragona, Radio Reus.
2: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
3: Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Les Gavarres, Tarragona.
4: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant. Amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
5: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
6: Només penso en tu.
5: Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
7: Què tal? Molt bon dia. És divendres, és 14 d'agost i aquest és un dels sons de la jornada.
8: Es va fer molt èmfasi amb la mobilitat amb cotxe, no? I no es va calcular bé l'impacte que tindria en l'àmbit ferroviari.
9: La falta de material és clara, ja te la digo jo. Pero con tiempo y una caña todo se puede hacer, porque podemos hablar con otras comunidades que nos manden algo.
7: Són els portaveus dels maquinistes de Comissions Obreres i de la UGT sobre les aglomeracions que es van viure dimecres a la nit després de l'eclipsi per tornar en tren cap al nord de Catalunya des de Tarragona. Renfe ha explicat que no disposen de més material que el que van posar a disposició dels usuaris i que el govern va avalar el pla dissenyat per l'ocasió. Ara en parlem, abans la informació més pràctica. El temps avui continua la calor extrema amb alguns núvols al matí a l'interior que poden deixar algun petit ruixat al Pirineu i també al Prepirineu. El trànsit per un vehicle que va cremar ahir a l'A2, sentit Lleida, només hi ha un carril obert a Pallejà. A l'AP7, un accident manté un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit nord. I a la C15 es dona pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles per un altre sinistre. El transport públic no consta en incidències. El govern va avalar el pla de reforç proposat per Renfe, que només incloia un servei extraordinari per la tarda i la nit de l'eclipsi. Els responsables de Rodalies han justificat el col·lapse i les aglomeracions assegurant que no tenien més trens disponibles. Pol Valero.
10: Des de Renfe han assegurat que tenien tots els trens ocupats i no podien ampliar més els serveis.
11: Malauradament no tenim més material, no tenim més trens per poder posar-hi més places. Hem reorganitzat tot el servei, no tenim més i no podem deixar de donar servei a la resta de viatgers de Catalunya.
10: És el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, en declaracions a l'Aquí Catalunya, on també s'ha disculpat amb tots els passatgers que es van quedar sense poder veure l'eclipsi.
7: El govern fa més d'un any que va crear una comissió interdepartamental de l'eclipsi per dur a terme tots els preparatius. Vicenç Llorca, bon dia.
12: Bon dia, Sergi. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, en els últims mesos aquesta comissió s'ha reunit al voltant d'un centenar de cops per tractar diversos temes com la seguretat, la salut i també la mobilitat. I malgrat això, no es van poder evitar les imatges de dimecres de vagons saturats i empentes a les andanes.
7: L'oposició en bloc, Pol, demana al govern que doni explicacions.
10: Junts, Esquerra, Comuns, la CUP i el Partit Popular volen que el govern doni més detalls del dispositiu que es va preparar a Rodalies i qüestionen l'ús institucional i propagandístic, diuen, que l'executiu va fer de l'eclipsi. També han alçat la veu alguns alcaldes, com Rubén Viñuales, de Tarragona i del mateix PSC.
13: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre a vegades la manca de previsió o la manca de tacte.
10: Les plataformes d'usuaris denuncien una falta de preparació i critiquen que posar trens més llargs i afegir un servei extra entre Tortosa i Barcelona no va ser suficient.
7: Segons les darreres dades del Departament de Territori, a Rodalies hi ha uns 200 trens, però un 12% de mitjana està en el taller per manteniment.
12: Catalunya està pendent de rebre un centenar de trens fabricats per l'empresa Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Els havien d'entregar a principis de 2026, però entre el caos de Rodalies al gener i algun contratemps a les proves, no estaran fins a finals d'any o principis del vinent.
7: parell més de punts sobre les repercussions de l'eclipsi. Els centres d'atenció primària i els hospitals catalans van atendre a prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies, coincidint amb l'eclipsi, segons dades facilitades pel Departament de Salut.
12: Tot i que la xifra pugui semblar molt alta, representen entre el 2 i el 3% de totes les urgències ateses vinculades al fenomen astronòmic.
7: El dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi, d'altra banda, s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana.
12: Tot i algunes retencions, el Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut víctimes mortals ni accidents greus.
7: Susana Ruiz.
6: La circulació de sortida va incrementar prop d'un 7% respecte al mateix dia de l'any passat. En la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. El major volum de vehicles es va concentrar principalment a l'AP7. En alguns trams va haver-hi retencions i circulació lenta. Trànsit destaca que, malgrat tot, l'autopista no va quedar en cap moment col·lapsada ni tallada i es va mantenir la circulació de manera continuada durant tot el retorn. No obstant això, de mitjana, el temps de recorregut va ser aproximadament el doble d'un dia habitual.
7: Segur que no us sorprendrà aquesta notícia. S'ha batut un nou rècord de temperatures altes durant la nit a Barcelona. És el màxim en 20 anys.
12: L'estació de Barcelona al Raval suma la 46a nit tòrrida d'aquest estiu. Ha registrat 27,7 graus centígrads de temperatura mínima.
7: Pau Puig.
14: Segons dades del Meteocat, amb la nit de dimecres a dijous, es supera el rècord de nits tòrrides d'aquests últims anys a Barcelona. Aquest recompte es basa en sumar les nits a la ciutat, on la temperatura mínima supera els 25 graus. Fins ara, el rècord el tenia l'any 2022, on es van registrar 45 nits tòrrides. L'any 2007, per exemple, no se'n va registrar cap. Aquesta estació, la de Barcelona al Raval, es va instal·lar ara fa 20 anys, l'octubre del 2006. Això vol dir que la sèrie històrica no inclou un dels estius més calorosos que recorda la ciutat, l'any 2003.
7: Detinguda una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà.
12: La sospitosa va encendre un foc a terra per fer-se el dinar i va acabar cremant més de 1.200 metres de bosc.
7: Ràdio Girona, Marta Altimir.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a una dona de 56 anys com a presumpta autora de l'incendi del dia 2 d'agost en una zona boscosa de Llançà, a l'Alt Empordà. La sospitosa va encendre un foc directament a terra, amb branques, per fer-se un tros de pollastre a la paella. Els agents van veure que el foc havia començat molt a prop d'una zona on hi havia aquesta dona acampada i després d'indagacions, la unitat d'investigació de la comissaria de Figueres va determinar que s'havia produït per aquesta imprudència. Finalment, els Mossos l'han localitzat a la Jonquera i l'han detingut com a presumpta autora de l'incendi.
7: Detingudes al Segrià, 33 persones, totes elles d'origen asiàtic i treballadores d'una central de fruita que es feien passar per altres a l'hora de tramitar els documents per poder treballar.
12: La Policia Nacional investiga el cas que implica una important empresa frutícola del Baix Segre.
7: Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
16: Inspecció de Treball i Policia Nacional han fet aquesta setmana una batuda en una empresa de fruita de Soses i han detingut 33 persones, segons fonts properes a la investigació. Es tractaria d'una operació contra el frau laboral, ja que aquestes persones estarien treballant amb identitats falses o documents que pertanyen a tercers. Tot i això, la policia busca els intermediaris, ja que hi veu una organització criminal al darrere, i és que tots els detinguts són indis o pakistanesos. Caldrà veure la implicació de l'empresa en aquest assumpte. La llei preveu multes de fins a 10.000 euros per treballador estranger contractat de forma irregular.
7: I a Barcelona, els veïns del quart bloc afectat per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi i la Bonanova ja poden tornar a casa.
12: Són els veïns que viuen al número 54 de Sant Gervasi de Cassoles. La tornada serà progressiva i voluntària, ja que la finca està molt a prop de les obres de assentament del subsol. Aquesta setmana ja han pogut tornar alguns veïns, els de Sant Gervasi de Cassoles 56 i 58 i també els del carrer Rubinstein número 6.
7: 7 i 28.
17: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques i ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
18: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
7: Ferran Torres, a un pas del Paris Saint-Germain.
12: Hi ha un principi d'acord per portar el davanter blaugrana al club de la capital francesa a canvi de 50 milions d'euros. Amb l'ingrés d'aquests diners, el Barça volcarà esforços per intentar fer-se amb els serveis de Rodri, encara jugador, a dia d'avui del Manchester City.
7: I avui, Vicenç, què celebrem?
12: Avui fa 56 anys que el Girona juga al camp de Montilivi. va inaugurar en un partit contra el Barça que va guanyar l'equip blaugrana per 1-3 en ple total de 25.000 persones. En aquell moment, bona part de la grada no tenia seients. Amb els anys, com sabeu, el Girona va arribar primera i fins i tot ha allotjat partits de Champions.
7: Doncs a veure si torna ben aviat a la primera divisió. 7:45 del matí.
0: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
19: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
0: Bueno, se han superado ya las 2 semanas desde que decenas de miles de personas entraron en Ceuta. Ya saben que estamos a las puertas del 15 de agosto y que esa es la fecha en la que en algunos mensajes en redes sociales se supone que se ha lanzado un nuevo llamamiento para un intento de volver a cruzar la frontera. Por eso la ciudad se está reforzando con más efectivos. Laura Vila, buenos días.
20: Buenos días. Según Interior, desde el 30 de julio los efectivos en Ceuta han aumentado un 42%. Ahora mismo hay 880 policías y 714 guardias civiles en la ciudad autónoma y van a llegar más en las próximas horas. En total, otros 45 policías nacionales y 20 miembros de la Brigada Central de Extranjería para, dice el ministro Fernando Grande-Marlaska, garantizar la seguridad ciudadana y acelerar los trámites necesarios para el retorno de las personas que siguen en las calles de la ciudad, porque insiste Marlaska, van a volver casi todos.
21: El que no tiene derecho a residir aquí, y es la inmensa mayoría, van a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez. Y os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito.
20: Marruecos también ha reforzado el puesto fronterizo y ha desplegado al ejército para evitar otra avalancha de personas.
0: En este contexto de crisis migratoria, la Organización Internacional para las Migraciones alerta de un aumento de las muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo, pese a que descende el número de llegadas.
20: Las muertes y desapariciones han aumentado más del doble en la ruta del Mediterráneo Central, suman 821, y se ha triplicado en el Mediterráneo Oriental hasta las 244 personas. La organización apunta como posible causa de esta tendencia a la reconfiguración de trayectos migratorios que se ha producido en muchos puntos por las condiciones meteorológicas extremas, por los conflictos, las presiones económicas y los cambios en las políticas migratorias.
0: Ceuta e incendios, los dos argumentos fundamentales de esta semana, además del eclipse que ya pasó. Estamos pendientes de 2 fuegos, el de las Peñas de Riglos en Huesca y el de Niebla en Huelva. Este último afecta a más de 30.000 hectáreas.
20: En este último, el dispositivo de emergencia se mantiene en situación operativa 2 y hay más de 650 personas desalojadas. Los efectivos han logrado consolidar la zona norte noroeste del perímetro, donde 60 vecinos han podido ya volver a casa. Preocupa ahora la zona este, por donde el fuego ha cruzado a Sevilla. Hoy el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, se desplaza al puesto de mando para conocer de primera mano la evolución del fuego. Y en Huesca ya son 12 los municipios desalojados, cerca de 1.000 personas, por el incendio de las Peñas de Riglos. Este fuego afecta a más de 9.000 hectáreas y ha llegado hasta el entorno de San Juan de la Peña, donde durante varias horas el monasterio nuevo y viejo han estado seriamente amenazados por las llamas. José Antonio Bermúdez, consejero de emergencias en Aragón.
22: No os voy a negar que durante de la 1 de la tarde aproximadamente hasta las 5 de la tarde han sido 4 horas muy, muy, muy complejas, muy complicadas. El consejero estaba allí, donde el monasterio, tanto nuevo como viejo, han estado en peligro de quemarse. Han estado en grave peligro de desaparición.
20: La UME ha tenido que acudir para poner a salvo algunos de los principales bienes patrimoniales conservados allí.
0: Este mediodía la Dirección General de Tráfico pone en marcha su operación especial del 15 de agosto ante un fin de semana en el que se prevén más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera.
20: Es uno de los fines de semana con más movimiento del verano porque con el cambio de quincena se juntan los viajes de regreso con los que hoy cogen las vacaciones. Y a todos ellos hay que sumar los desplazamientos de corta distancia por las fiestas patronales que este fin de semana se celebran en gran cantidad de poblaciones. El operativo empieza a las 3 de la tarde de este viernes y finalizará en la medianoche del domingo. Durante todos estos días se van a intensificar los controles de velocidad, de alcohol y de drogas.
0: Bueno, las vacaciones salen más caras que las del año pasado por culpa, entre otras cosas, de la inflación, también un poco de la avaricia de algunos en el sector turístico. El avance de los precios es más rápido que el aumento de los sueldos y eso se traduce en menos poder adquisitivo y en que algunos españoles pues no puedan irse de viaje. Estefanía Salvatierra.
23: El desajuste entre lo que suben los salarios y el coste de la vida es cada vez mayor. En la estimación que resulta de

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents en tu. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Què tal? Bon dia. Mentre la situació a Ceuta continua sent difícil per la quantitat de menors que van entrar-hi des del Marroc i els efectius policials es multipliquen per evitar una nova entrada en massa de persones des del país africà a la ciutat aquest cap de setmana, la reunió que es va fer ahir a Madrid per planificar com es reparteixen els joves que hi ha a Ceuta només va servir per convocar una nova reunió. Ho expliquem més detalladament després de la informació més pràctica. Pel que fa al trànsit, Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Sergi. Ara mateix tenim un carril tallat a la P7 a l'altura de l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona a causa d'un accident. També a la P7, en sentit nord, al tram de Sant Cugat del Vallès, un vehicle avariat talla un altre carril. A la 2, en sentit Lleida, només hi ha un carril obert a l'altura de Pallejà per culpa d'un vehicle que va cremar ahir al vespre.
1: Pel que fa al transport públic sense incidències, i ara el temps. Núria Seró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures molt altes i també ho seran aquest migdia. Bona part de Catalunya està en avís per altes temperatures. Màximes que aniran entre els 33-36 graus a la costa i a l'interior entre els 37 inclús es podran superar els 40. Una jornada que comença tranquil·la, però una tarda més hi haurà ruixats i tempestes tant al Pirineu, Prepirineu com també a les comarques de l'Oest. Demà serà una jornada insegura, ja al matí tindrem alguns ruixats i les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 19 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 29 a Barcelona.
0: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Les comunitats autònomes van mantenir la reunió prevista de la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència per parlar de l'atenció als menors migrats a Ceuta, però de moment no ha acordat res. L'únic que s'ha acordat és mantenir una nova reunió presidida per la ministra Cira Riego el pròxim 27 d'agost. El govern català hi assistirà, també com va fer ahir, per col·laborar en la resposta a la crisi. Àlex Calatrava.
4: A la reunió hi han assistit els directors generals d'infància de les comunitats autònomes, excepte Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. A la reunió s'ha acordat una nova comissió el 27 d'agost per parlar de l'enviament de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors. En paral·lel, el ministre d'Interior, Marlaska, també ha explicat que ja han demanat autorització judicial per expulsar les persones que hagin comès algun delicte.
5: Aquellos que han cometido algún delito. Inmediatamente y por disposición expresa de este ministerio, se ha pedido al Poder Judicial la autorización para la sustitución de las penas y también para proceder inmediatamente a su expulsión.
4: També ha destacat que les persones que van entrar a Ceuta no representen cap risc terrorista.
1: El govern va donar el vistiplau al desplegament de Renfe de la tarda-nit de l'eclipsi.
2: És l'argument de la companyia que assegura que, si no va donar millor servei, és perquè no té més material. Pel que fa al balanç d'assistències mèdiques per l'eclipsi, els centres d'atenció primària i els hospitals catalans van atendre prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies, segons dades facilitades pel Departament de Salut.
1: A partir del setembre, el gasoil tornarà a estar rebaixat 20 cèntims al litre perquè el preu s'ha disparat en l'últim any.
2: La inflació en general a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol fins al 3,5%. L'augment es deu principalment a la pujada del combustible i de l'electricitat.
1: Pol Valero.
6: El dièsel s'ha encarit per sobre del 15%, segons l'IPC del juliol. Per tant, a partir del setembre s'activa automàticament una rebaixa, com estava previst, al decret del govern espanyol per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina ha registrat un encariment del 7,3% per sota del llindar marcat i, per tant, manté el calendari de retirada d'ajuts i la reducció es mantindrà als 5 cèntims per litre.
1: Vueling recuperarà el vol de Barcelona a Madrid a partir d'aquest octubre. L'oferta d'aquests vols s'incrementarà durant la tardor.
2: La companyia torna a oferir aquesta ruta a partir del 5 d'octubre fins al 29 de març del 2027. La ruta comptarà amb 10 vols setmanals, 2 vols diaris de dilluns a dijous i només un els divendres i diumenges. A partir del 31 d'octubre també s'oferiran vols pels dissabtes. És quan Vueling calcula que hi ha més demanda de clients que viatjaran per feina. És una decisió que va en la mateixa línia que el passat febrer, quan l'aerolínia també va oferir aquesta ruta per adaptar-se a l'alta demanda del trajecte entre Barcelona i Madrid.
1: Crònica de successos. A Badalona, la Guàrdia Civil ha detingut un fugitiu belga acusat de tràfic de drogues i blanqueig de capitals.
2: L'home feia un any que s'amagava a Catalunya amb una identitat falsa. La policia belga assegura que era el líder d'una organització criminal.
1: Martí Oliver.
7: L'investigació va començar l'any passat quan la policia belga va interceptar un carregament de cànnabis procedent dels Estats Units. Arran d'això, van destapar una banda criminal liderada pel detingut que coordinava els enviaments i també dirigia la resta de membres. A Barcelona vivia d'amagat al districte de Sants amb l'ajuda de diversos col·laboradors que li van facilitar una identitat falsa. Finalment, la policia belga en va localitzar el rastre i va avisar la Guàrdia Civil, que el va detenir a Badalona. Es va intentar escapar ensenyant un carnet d'identitat fals, però les empremtes van confirmar la seva identitat. L'Audiència Nacional n'ha decretat l'ingrés a presó provisional i també l'entrega a Bèlgica.
1: A Lloret de Mar han detectat 10 multireincidents amb més de 206 detencions per furts.
2: L'Ajuntament es presentarà com a acusació particular per aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents.
1: Ràdio Girona, Marta Altimir.
8: L'Ajuntament també confia en que serveixi com a mesura de dissuasió i així s'evitin més furts.
9: Per justícia i per dignitat. Això no té cabuda, no ho podem permetre, ni Lloret de Mar ni cap altre municipi.
8: És l'alcalde Adrià Lameles. Confia en que podran posar en marxa diferents mesures, com per exemple, ordres d'allunyament de zones específiques com platges o zones d'oci nocturn. Des de l'Ajuntament consideren que personar-se com a acusació és important per protegir sobretot el sector turístic, ja que moltes vegades els robatoris són a turistes o a visitants que no acaben compareixent el dia del judici i precisament això és el que dificulta que es condemni els sospitosos.
1: Ja són 19 les persones mortes ofegades a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'última víctima va ser ahir a Palamós, al Baix Empordà.
2: Un home de 78 anys va morir mentre es banyava a la platja gran de la localitat. En el moment de l'accident, als vols de 3:15 del matí, encara no havia començat el servei de vigilància.
1: També a les últimes hores ha mort una dona de 84 anys en una piscina de Castelldefels.
2: L'avís als serveis d'emergències va ser sobre les 3 de la tarda d'ahir. Les maniobres de reanimació no van tenir èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny.
1: La Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
2: 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars.
1: Barcelona estrenarà la seva primera rampa mecànica per a vianants l'estiu vinent per facilitar la pujada d'un carrer del barri de Montbau al districte d'Horta-Guinardó. El carrer en qüestió és el carrer Poesia i té un pendent sostingut del 10% durant uns 300 metres.
2: L'alcalde Jaume Collboni ha presentat a Montbau el nou equipament que té com a objectiu millorar la mobilitat dels veïns del barri. La intenció de l'Ajuntament era que les rampes entressin en funcionament abans de l'estiu del 2027, però un problema amb unes canonades han endarrerit les obres.
1: I avui a l'Occident Summerfest de la Cerdanya, la Ludwig van.
10: Com et dius?
11: Em dic Xavier.
10: I què veus?
2: Que s'ha consolidat com una de les propostes més singulars de la música catalana actual, amb lletres ben famoses com aquesta que he sentit.
1: Sí, el tècnic de so, Xavier. No, el nostre no es diu Xavier, es diu Tomàs. I ara saludem la Laura Estrada. Què tal, Laura?
12: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Què teniu aquí a Catalunya d'avui?
12: Sona bé, sona bé aquest grup. Doncs avui parlarem, evidentment, de Ceuta, parlarem també de la calor, perquè Catalunya ha superat el màxim de dies sobre 40 graus, ho farem amb l'Aleix Serra, del Meteocat. També parlarem d'un tema que fa l'ACN avui, que s'han dedicat a mirar quines són les paraules que més hem buscat els catalans al diccionari l'any 2025, i ho volem comentar amb un filòleg, l'Albert Turull, per veure també, doncs, per exemple, Déu-n'hi-do, que s'escriu amb guionets i sense accent a la O. Doncs, fins que estigui escoltant, doncs ja,
1: és que
12: ja ho sap.
1: Difícil, eh?
12: Sí, i si és divendres, toca jugar al Dues Veritats i una Mentida amb els periodistes Jordi Rovirosa i David Balaguer i també l'humorista Charlie Pi.
1: És divendres i cal jugar, clar que sí. Gràcies, Laura.
12: Fins ara.
1: Aquí a Catalunya, a través de les freqüències SER Catalunya, a partir de les 8, i a aquesta hora continua l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
13: Pues ya nos hemos ventilado casi la mitad del mes de agosto. Prácticamente la mitad ya la hemos consumido. Y, ¿lo digo o no lo digo? Venga, va, lo voy a decir. No quiero ser cenizo. Pero septiembre va asomando ya la patita, cada vez más cerca. Son las 8:00, las 7:00 en Canarias.

0: Ροή. Ràdio Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19,90 €. Dissabtes, diumenges i festius 25,90 €. Tasteu el menú Puerto Madero per 38,50 €, el menú Graellada Argentina per 32,50 € i el menú Chuletón per 42,50 €. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
2: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
3: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè a Teclisa Bay Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Reus, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot te la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Teclisa Bay Elements, al carrer de Requesens i Mercader de Reus. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a exposición-elements.com.
4: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
5: Normalment em dona treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfecte, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
6: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
7: Aquest diumenge al Tot és Comèdia celebrem. Celebrem és l'eslògan de Fira Tàrrega d'aquest any i en van 46 edicions. Un mes per una de les grans cites de les arts escèniques a Catalunya, conversarem amb calma amb la seva directora artística, Anna Giribet. I a més... A la Biblioteca Popular de Marta Cava, llibres sobre Palestina.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Hoy por hoy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Vine a Carrefour, Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el salmó noruec per meitats o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a 9,39 euros al quilo. I aquest dissabte 15 d'agost obrim les nostres botigues de Tarragona i Reus en el nostre horari de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos, Carrefour.
2: Barra y mantel, gastrogrill en Cambrils, tapas, pinchos, montaditos, cazuelas, milanesas, empanadas, hamburguesas y nuestras delicias, tártares, tatakis, pastas frescas, ensaladas, menú mediodía por 15,90 €, sábados, domingos y festivos, 18,50 €, reservas 977-36-5314, Rambla Jaume I 53, Cambrils.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: Formarse no es nada fácil, pero reformarse lo es menos aún. Karl Kraus.
3: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
6: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
7: Aquesta és l'excepció. Sí, és la teva dosi de joventut.
6: Sí, els dimarts a la una del migdia. M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
7: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
6: Però no, no.
5: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
8: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. Un dels temes tabú del nostre passat, els catalans que es van fer rics amb els esclavos. És el tema de l'últim premi Néstor Luján de novel·la històrica, El sastre de Barcelona. Ens visitarà el seu autor, Pere Angles. I també... Amb el periodista musical Jordi Bianchotto recordarem la gran Amy Winehouse quan es commemoren 20 anys d'aquest

0: Tipo Roy. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Vine a Carrefour, Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el salmó noruec per meitats o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a 9,39 euros al quilo. I aquest dissabte 15 d'agost obrim les nostres botigues de Tarragona i Reus en el nostre horari de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos, Carrefour.
2: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Garage, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: Cada gran hombre es único. Emerson.
3: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
7: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
8: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
9: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
6: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
11: Aquest dissabte el Tot és comèdia. Un dels temes tabú del nostre passat, els catalans que es van fer rics amb els esclaus. És el tema de l'últim premi Néstor Luján de novel·la històrica, El sastre de Barcelona. Ens visitarà el seu autor, Pere Angles. I també... Amb el periodista musical Jordi Bianchotto recordarem la gran Amy Winehouse quan es commemoren 20 anys d'aquest clàssic i 15 de la seva mort sobtada.
12: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
13: Todos arriba, hace un día estupendo. Desayuno Biker del primer día.
14: Vamos, dormilones, coged los platos.
13: Un desayuno abundante para que tengáis energía para las actividades familiares.
14: ¿Actividades familiares?
13: Desde luego, coger manzanas, pescar en el embarcadero con papá, colgar el columpio, sacar las tablas...
14: Yo me voy a esquiar con Elliot.
15: ¿Y qué no tiene videojuegos? Jessica y yo íbamos a utilizar su conexión a internet para investigar para el decatlón académico.
16: Exacto, necesitamos muchas horas.
13: Tenéis todas las vacaciones para ir a esa casa.
14: Y también para ese rollo de las actividades familiares.
13: Está bien, ya haremos cosas juntos otro día, ¿no?
0: Hoy por hoy,

0: comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: quin golarro que acaba de fer la Minya Mar.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, 12 i 5. Benvinguts al Que t'hi jugues. Insular, com estàs?
4: Què tal, Joan Tejedor? Molt bon dia.
3: Luis Suárez?
4: Hem tornat enrere el temps.
3: No, però el de l'Inter de Miami no, l'altre.
4: Ah, vale, l'altre. Bueno, és una opció que té el Barça per si Julián Álvarez no acaba venint, que és la prioritat, continua sent la prioritat, però no serà una prioritat eterna, perquè el Barça evidentment ha de buscar alguna cosa. Ferran ja és camí de París, per tant s'ha de buscar alguna alternativa. Dins de les 3-4 alternatives que té Deco ara mateix sobre la taula, Luis Suárez, desglosso tot ja, tota la informació que tenim?
3: Ho aguantem de seguida, no?
4: Vale, doncs ho aguantem.
3: Però vaja, és aquest davanter de l'Sporting de Portugal.
4: Sí, han passat al Saragossa, han passat al Nàstic la temporada passada amb 32 partits, 28 gols a la primera divisió de Portugal. Per cert, entenc que hi hagi gent que no li il·lusioni Luis Suárez. Passada Julián a Luis Suárez hi ha molta diferència, però és veritat que després, o per exemple, mires l'any que va fer Jokeres abans de marxar a l'Arsenal i que tothom estava encantadíssim i n'havia marcat 26 de gols. Per tant, bueno.
3: I així li ha anat a l'Arsenal també, Jokeres, que el volen col·locar en operació amb l'Atlético si Julián volgués sentir la música de Londres. Ara ho parlarem, ara us explicarem quin lloc ocupa Luis Suárez en aquestes prioritats del Barça, però avui la notícia és que Ferran ja és a París.

0: notícia que coneixíem ahir poca estona abans de la graderia del balcó. El Barça i el PSG ja tenen un acord pel traspàs de Ferran Torres. Nil, no arriba als 50 milions.
1: Sí, no arriba als 50 milions. Estarà, pel que ens diuen, entre 49 i 50. És un acord verbal. Ja han començat el procediment dels dos clubs d'intercanviar-se documents. Aquesta burocràcia que a vegades fa que les coses vagin tan i tan lentes. En tot cas, Ferran Torres, que si no és ja a París, i serà a partir d'avui per passar revisió mèdica. El club esperen poder fer oficial aquest traspàs el més aviat possible, és a dir, aquest cap de setmana. Hem de recordar que si el Barça, informació també en Santi Ovalle, si el Barça venia a Ferran per més de 55 milions d'euros, n'hi havia de pagar 10 de més al City. Si el Barça renovava a Ferran, n'havia de pagar 8 de més al City. Una negociació feta per al avui director esportiu de l'Atleti de Madrid, Mateu Alemany. Per tant, ves que no sigui que aquests 8 o 10 te'ls estiguin ara demanant i sigui la diferència perquè Rodri acabi el Barça, que per ser tothom tranquil, perquè Rodri vindrà.
0: Es farà, encara que el City vagi estirant la corda amunt, el Barça no li passa pel cap de dir, doncs ens esperem un any.
1: No, i ara amb la venda de Ferran, ofensiva final per Rodri, per ser un Rodri que hi va volar de Madrid a Liverpool, va agafar un transfer privat per arribar a Manchester.
0: Sí, perquè les freqüències de vols en Manchester no sempre són...
1: Jo, si vols, et dic la meva opinió, i és que crec que ahir a la tarda vespre li van dir que 100% havia d'anar cap allà. Un Ryanair a les 11 de la nit a Liverpool, a les 12 de la nit a Liverpool, arribar a 2:15 de la matinada a Liverpool per després agafar un cotxe a Manchester, potser va estar esperant fins a última hora si realment hi havia...
0: Si la lliberaven, no?
1: Si la lliberaven.
2: O ha anat a declarar-se en rebel·lia, també.
1: No fa pinta aquest,
0: eh? Creu?
2: No sé, mai se sap, no?
1: Són amics.
2: Ha anat a dir, ha enviat un comunicat a dir que a lo mejor es una transferencia.
0: Però...
1: Ja els he dit.
0: Això vostè no ho fa.
2: No. Plantejo la possibilitat que ell hagi decidit que ja patirem.
0: Potser li va arribar un missatge del camió de mudances que passaven avui.
2: Per poder, tot és possible. Tot està perfecte, tot és possible.
0: Però aquest apunt que fa el Nil és interessant, que el City sabia que si Ferran renovava, cobrava 8 milions més, o si el Barça el traspassava per més de 55, els primers 10 eren pel City.
1: Correcte.
0: Que ara el City digui, escolta'm, haver venut Ferran per una mica més, però aquest pessiguet que jo m'he quedat sense... cobrar perquè no l'has renovant i l'has venut per més de 55, un jugador que ha fet el gol que ha donat el títol mundial a Espanya, però clar, amb un any de contracte era també complicat apretar una mica més el PSG, que ha pagat autèntiques borrades per jugadors.
1: Sí, que a més a més ha venut a Gonçalo Ramos per 70 milions d'euros. Aquí la clau de la qüestió és que el jugador només té un any de contracte, que estem parlant de Ferran, és a dir, si tu pretenies treure Rodri, que és pilotador, que pot tornar-la a guanyar i que ve de ser el millor jugador del Mundial per 70 milions, doncs si acabes venent a Ferran Torres, amb tots els respectes per Ferran Torres, evidentment, són 50 milions d'euros. Jo crec que amb aquesta venda és l'ofensiva ja final per Rodri. Optimisme total perquè s'acabi tancant això, i jo crec que si les coses van com han d'anar, el dilluns Rodri hauria de ser a Barcelona.
0: Ferran Torres deixa el Barça després haver manifestat ja des d'abans del Mundial d'alguna manera que li hauria agradat que el Barça confiés en ell per fer un rol prominent a la davantera la propera temporada, amb la sortida de Lewandowski. Les dues últimes temporades de Ferran havien augmentat considerablement els seus registres golejadors i ell es veu per tenir un rol més important en un club com el Barça, que aspira a guanyar-ho tot, especialment amb la fixació, l'anhel d'assaltar el títol de la Champions aquesta temporada. I no és la primera vegada que Ferran surt d'un club perquè creu que el rol que li tenen reservat no s'adiu amb com ell es percep a si mateix. Martí Xunca, com estàs? Bon dia.
3: Hola, TG.
0: Perquè això ja li va passar quan va sortir del València.
3: Sí, hi ha un patró una mica curiós. El València, ell marxa la temporada 2021, quan ell té 20 anys, quan acaba contracte també aquella mateixa temporada. Ell marxa del València havent jugat 97 partits i dins aquests partits doncs va anotar 9 gols i va donar 12 assistències. Una dada curiosa és que en aquesta estada al primer equip del València, ell dona les mateixes assistències que grogues li mostren. Per tant, o també, com seria el mateix, li ensenyen més targetes que gols marca.
0: És un jugador de 20 anys, també hem de posar un context. Exacte. Són 100 partits gairebé a primera divisió.
3: Un jugava d'extrema en aquell
0: 19,
3: moment.
0: 19-20 anyets, jugant d'estem, 9 gols en pràcticament 100 partits, un gol cada 10 partits.
3: Tot i això, doncs, quan li tocava renovar, ell va exposar aquestes condicions al València.
4: Yo siempre he intentado quedarme y, de hecho, a mi representante le dije las tres condiciones que yo quería. Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, que era mi sueño, que ya había visto como otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
3: Veiem una mica aquest patró del sentir-se estimat que deia Ferran el 2020. A més, també va afegir en una entrevista al diari Marca, doncs, que considerava que quan ell era jove, doncs, que Parejo no havia sigut un bon capità, així que va marxar una mica del València, podríem dir, escaldat, potser.
0: És a dir, Ferran va sortir del València dient: jo vull ser capità, més ben pagat de la plantilla, i que vingui el propietari en persona a renovar-me.
3: Correcte.
0: Dues de les tres, com a mínim, per quedar-me.
3: I comparant-se amb jugadors com, per exemple, Sono Oyarzabal o, per exemple, Fernando Torres. Però és que també ell, quan aconsegueix aquest contracte per fins al 2021, va ser el 2018, és perquè ell, durant el 2017, el Mundial Sub-17 a l'Índia, fa una gran actuació, desperta interès de Barça i Madrid, i aquest estrella ronça amb el València porta a aconseguir aquest nou contracte, pujant la clàusula de 8 a 25 milions, que és, doncs, el que al final no va acabar acabant, i va marxar al City.
0: I si no recordo malament, l'estiu que marxa és, no sé si campió o finalista del Mundial Sub-19 amb Espanya, per tant també hi ha una bona actuació mundialista pel mig. Per tant, surt del València perquè en 20 anys vol ser capità, més ben pagat de la plantilla, i o que el rebi el propietari Peter Lim. Quan ve el Barça, accepta de seguida sortir del City, perquè allà tampoc és titular indiscutible, és més aviat quart davanter, un rol semblant al que ha tingut el club blaugrana, i ell considera que està per ocupar una plaça de ser jugador referència ja en un club gran.
3: Sí, ell està només una temporada i mitja, marxa al gener, després d'una temporada on a més va tenir una lesió al metatarsià que el va deixar bastant de temps apartat dels terrenys de jocs, juga només 7 partits, marca 3 gols, dona una assistència, i llegint, doncs, fent una mica de maroteca, fonts implicades a la negociació del fitxatge de Ferran Torres del City cap al Barça explicaven, doncs, que ell creia que el Barça era un equip on podria créixer i podria ser també titular indiscutible, una mica el mateix discurs, doncs, ara que apliquen el seu traspàs cap al PSG.
0: I, en canvi, el Barça el que s'ha trobat Ferran és que, tot i que quan va arribar, sí, que amb un Barça encara en plena reconstrucció, és aquell hivern que també torna Adama Traoré, que el Barça apuntala com pot la plantilla després d'un estiu dur, pràcticament a cost zero, però a mesura que el Barça s'ha anat rearmant de les palanques cap aquí, Ferran ha anat veient cada cop més lluny el fet d'afiançar-se com a titular, ha sigut un quart davanter ideal per Hansi Flick, perquè les xifres golejadores han estat bones, però s'ha trobat que ni fins ara s'ha fet amb el rol de titular que esperava, quan el Barça estaria en plenitud de competir per tot, ni la perspectiva futura, tot i que marxi una peça com Lewandowski, que el Barça estigui tenint dificultats per trobar un recanvi al mercat d'un davanter centre golejador, li augura aquesta posició que ell considera que ha de tenir, sobretot després d'haver fet el gol que ha donat la victòria a Espanya al Mundial.
3: Exacte, perquè ell va arribar més com una petició express de Xavi, i a la pretemporada de l'any 2023 ell es valorava d'aquesta manera.
5: Yo creo que al final soy un jugador pues muy bueno, pero bueno, al final por ciertas circunstancias pues aún no lo he podido mostrar, pero sí tengo muchas ganas de seguir en el Barça y de cumplir nuevos retos. Cuando vine, fiché, sí que yo creo que vimos un gran Ferran y yo creo que ayuda al equipo pues a salir de, cuando llegué estaban séptimos creo, y ahí conseguimos clasificar para Champions, entonces pues yo creo que ahí algo ayudé. En mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo y ya está, eso creo que es lo importante.
3: Que ningú es confongui, és 2023 aquestes declaracions, i ara, doncs, Ferran Torres acaba la seva etapa al Barça, 207 partits, 65 gols i 23 assistències, a més 7 títols, 3 lligues, 3 copes i una Supercopa d'Espanya, i algun moment destacat durant la seva carrera, com per exemple quan fa dues temporades força la pròrroga a la final de Copa, i també com a xifres golejadores destacades, doncs ha aconseguit 3 hat-tricks durant la seva carrera, i doncs com hem vist, doncs s'ha repetit una mica la història, el mateix discurs de quan va forçar la seva sortida del València, on ha fet declaracions durant aquest estiu d'aquesta mena.
6: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
3: Finalment, doncs això, Ferran Torres marxa del Barça i rumb cap al PSG.
0: Per tant, torna a repetir la història de considerar que el club on és no el valoren prou i marxa al Paris Saint-Germain amb l'esperança de guanyar-se un lloc de titular.
1: Difícil.
0: Us hem posat una enquesta al YouTube, al directe, hi ha molts comentaris, ara de seguida amb la Laia Pujals els llegirem, però també us hem posat una enquesta de que ens puntueu el pas de Ferran pel Barça, suspès, aprovat, notable o excel·lent. Clar, no hem especificat el barem, perquè hi ha més o menys consens que Ferran ha sigut un bon quart davanter, per tant, si valorem aquest rol,
1: sí,
0: potser la nota estaria al voltant del notable, potser, aprovar notable, 7 i mig, 8...
1: Jo crec que notable, sí, sí.
2: O sigui, a mi em sembla... O sigui,
1: jo crec que hem de separar tal com...
0: Ben, bon dia, per
2: tot el que hem de celebrar, l'obra de l'artista.
1: Sí,
2: l'obra correcte. És de 7 i mig, 8.
1: Jo estic d'acord amb Bermú.
2: Però perquè tu consideres...
0: és un pesa. Perquè tu consideres que Ferran Torres, aquest rol que havia de fer de quart davanter, l'ha complert amb una nota de 7-8. Però si tu poses el barem el que ell considera que és... No, no, jo soc, estic per ser davanter centre titular d'un equip d'aspirador, és un 6. Llavors és un 6.
1: Ser l'estrella és suficient, però jo crec que el rol que ha tingut l'ha fet bé i, a més dura. I va haver, veritat que hi va haver 3 mesos molt dolents aquesta temporada, però fins al gener, va, sense Lewandowski, va aguantar l'equip i fer 21 gols a la Lliga no són mals registres. A mi em sembla que estic bastant d'acord amb Bermo i per mi el seu pas pel Barça és un notable. Ara, tot això que ha fet l'últim mes... farà que la gent no el recordi gaire.
0: Sí, però això és el que diu Albert, m'ho de separar l'obra de l'artista. Correcte,
2: però, sí. A dintre el camp un jo el guardaré que, prou bon record.
0: Cada quart davanter t'ha marcat en força dels clàssics que ha jugat, que fins i tot alguns, com que el Barça no els guanya, acaben una mica en l'oblit, o el 4-0, el 0-4 en Xavi el Bernabéu, que és igual 0-3 que 0-4. T'ha marcat, t'ha fet el gol a la que t'envia la pròrroga a l'última copa que guanya el Barça. Et fa els 2 gols a Dortmund en aquella primera fase lliga de la Champions de Flick que ningú s'esperava. És a dir, són coses que no pots exigir-li sí o sí a un quart davanter, però que per això el tens també, perquè el poses aquests dies i que soni la flauta més que no soni, no?
2: I ell vol ser més, doncs ho sento, no ho pots tenir, ja està.
0: Escolta'm,
2: no
0: notable, o gols que classifiquen per finals de Copa, fantàstic. Ara, si tu l'has de valorar com rendiment de Ferran en base al que ell creu, que és davanter per ser titular d'un equip gran,
2: llavors és un 5.6.
0: L'ha provat Raspadet.
2: Clar, però és que és això, és ell sempre considerat que és més del que realment se li ha dit o que se li ha...
1: Jo crec que és que se li ha dit i s'ha acabat creient. Però em dóna la sensació.
2: No se li ha dit.
1: El que està clar és que si va a París pensant-se que serà titular indiscutible,
2: és que no ho serà.
1: El màxim que serà titular és a la Lliga.
0: Està Barcola demanant que el deixin marxar. Perquè amb Doué, amb Kvaratskhelia i amb Dembélé no juga tot el que li agradaria jugar.
2: I no jugarà ell. És a dir, a quin dels tres li prendrà el lloc?
1: Té la sort de que Luis Enrique ja ho va fer així la temporada passada, perquè hi ha números que així ho avalen. Té dos equips o fa dos equips. És a dir, un equip per la Lliga, pràcticament, i un equip per la Champions perquè estiguin frescos. Perquè Marquinhos crec que va jugar 12 o 13 partits de Lliga i té dos equips, clar, a la Lliga jugarà.
2: Però,
1: ara,
2: però amb el seu major repte serà el dia que li toca un partit contra l'Olímpic de Lió.
1: Bueno, sí, sí.
2: Ara, perquè a la Champions entrarà al minut 70 i
1: correcte.
2: Cada partit.
1: Sí, sí.
0: Se li ha dit, no, a Ferran, que és millor del que és. Se li deu portar dient molt de temps, perquè el tema que ens ha fet el Martí és des dels 20 anys, que el
1: 18 anys,
0: el
1: veiem
0: així.
1: Sí, sí.
0: Això vol dir que el Barça doncs, farà més espai al límit salarial i, per tant, per acabar d'apuntar-la a la plantilla, ara ens repassava el Nil que Rodri pot estar a prop de tancar-se, i ha aparegut aquest nom aquest matí. Luis Suárez, Nil. Jugador colombià, 28 anys, Sporting de Portugal, que apareix entre les opcions que el Barça té a les carpetes. Sí, això de Julián, que avui no va a Marsella amb l'Atlètic de Madrid a jugar al Velodrom, perquè ja estava previst, perquè sí. Ha fet una càrrega física aquesta setmana que ell i uns quants internacionals més ja estava previst que no hi anessin. Ahir Talavera ja ens deia que fins i tot Julián entre el vestidor està fent pipes de la pau amb els companys. Per tant, el Barça pot acabar d'esgotar aquesta setmana, però haurà de començar a activar plans B, i entre aquests plans B hi apareix aquest nom de Luis Suárez.
1: Sí, ha tret el nom a Fabrizio Romano fa només una estona. El que hem pogut confirmar és que el Barça sí ha consultat la situació de Luis Suárez, sí s'ha posat en contacte amb l'entorn del futbolista per saber quines condicions té. L'Sporting de Lisboa el considera un futbolista vital, no hi ha converses entre clubs, són 80 milions d'euros la clàusula de rescisió d'aquest davanter de 28 anys, que com deia ha marcat 28 gols aquesta temporada a Portugal. Agrada la direcció esportiva? Sí. És una alternativa a Julián? Sí. És la prioritat a dia d'avui? No. Però està sobre la taula, al Barça li ha marxat els dos davanters, ha de firmar un davanter tant sí com no, s'ha posat en contacte amb l'entorn de Luis Suárez per saber quina és la seva situació. Evidentment, el futbolista, doncs, fitxar pel Barça li encantaria, però clàusula 80 milions d'euros, no hi ha hagut encara, ni està previst que hi hagi breus converses entre clubs, però sí que hi ha hagut aquest interès de preguntar com està la situació, seria fàcil treure'l o no, i pel que ens diu l'Sporting, el que vol és la clàusula, perquè és un futbolista indispensable per a ells, puntal per la davantera de l'Sporting, que l'any passat va ser el millor jugador pràcticament de la Lliga Portuguesa, per tant la situació és aquesta. Hi ha interès, agrada la direcció esportiva? Sí, de moment no hi ha res més, però és veritat...
0: 80 milions,
1: i que si el Barça, màxim es dona temps fins la setmana que ve per Julián, realment cau el traspàs de Julián, haurà de firmar un davanter, i un dels quals hi ha sobre la taula és Luis Suárez.
0: 15 d'abril, vam fer un joc amb el Lluís Carreras, el Bojan Kerkic i el Bruno aquí a la taula del que t'hi jugues, i el Bojan ja ens deixava caure aquest nom de Luis Suárez.
7: I després El jugador que jo el coneixo fa molts anys, perquè el seguia quan jugava en Saragossa, fa molts anys, Luis Suárez, el que està en Sporting. Sí. Tècnicament és una meravella. És un jugador que...
8: Però ja marcat... és gran, no? 30 anys o...
9: 28.
7: 28. Bueno, té molt bona edat. Sí, era bo, colombià, eh? Té un caràcter sud-americà, té gols...
9: Ho ha fet molt bé.
7: És molt llest, en Champions juga molt bé, se mou molt bé.
0: Per això que dijous tenim els que en saben, perquè després apareixen les notícies i resulta que la pista ja ens l'havien donada als analistes. Veurem
1: coneix si... Coneix bé la Lliga.
0: Clar, coneix el futbol espanyol, i ha estat a segona amb el Saragossa amb l'Almeria, i bueno. Futbolista per cultura de futbol a tota Sud-amèrica, també a Colòmbia, igual que passava l'any passat amb Luis Díaz, i per això agradava Flick. Aquest plus de sense pilota, saber que et donarà el que li demana Flick als jugadors sense pilota el té, diu el Boyan, que tècnicament li sembla que és excels, i a més gol en té perquè n'ha fet gairebé una trentena a Portugal. Per tant, veurem si s'escalfa o no aquesta opció i el capítol d'entrades s'agilitza. També amb Cancelo, no, Nil? Perquè Cancelo, ara segona quinzena d'agost, sí, hauria de començar...
1: Pendent de resoldre aquests problemes fiscals, el Barça havia tancat un acord amb l'Al Hilal per una quantitat que rondava entre els 10 i els 15 milions d'euros, però Cancelo havia d'estar determinat temps allà per temes fiscals. Ara, en principi, aquesta segona quinzena se l'espera a Barcelona per fer competència a Balde, que amb la sortida de Jofre Torrents és l'únic lateral esquerre. Per cert, un lateral esquerre que ha sorprès molt a Flick, i un dia en podem parlar més extensament, a Jordi Pasqué.
0: Pasqué, el pèl roig.
1: Sí, pèl roig, un dels joves que més ha agradat a Flick en aquesta pretemporada.
0: Identifiques fàcil. Jofre està ja per signar, no?
1: Jofre està per signar, només problemes, uns petits problemes burocràtics que hi ha amb l'Àjax, per firmar
0: però
1: i
0: no
1: marxar.
0: Però no són com els de Ter Stegen, eh?
1: No són com els de Ter Stegen.
0: Que la gent no pensi que ara són calés.
1: No hi ha calés, Jofre, no, de moment.
0: És un tema logístic.
1: No té problemes, és un tema logístic.
0: Logístic
1: d'agenda. I aquests 5 milions d'euros de la recompra, però Jofre Torrents que marxarà a l'Àjax.
0: Doncs pendents també de que s'activi Cancelo, de veure què passa amb el davanter, si aquest nom de Luis Suárez és dels que agafa força, i també rematar Rodri.
1: Sí, rematar Rodri, que com deia, jo crec que serà aquest cap de setmana l'ofensiva final, que en aquestes hores el Barça farà l'oferta que pugui convèncer el City, que haurà d'arribar als 70 milions d'euros entre fixes i variables, però que farà que Rodri es converteixi en futbolista blaugrana, tal com vol ell i com vol el club. Per cert, relacionat amb això de Rodri, és veritat que hi ha hagut una reunió aquesta setmana amb els agents de Marc Bernal per traslladar tranquil·litat total. El club confia molt en Marc Bernal, ve d'una temporada on es va lesionar, és un futbolista que creuen que al costat de Rodri creixerà, en el club hi confien totalment, i jo crec que tant en el seu cas com el de Gerard Martín, els pròxims mesos hi haurà notícies com a mínim de millora de contracte i d'adequar-se al seu salari i al seu rendiment.
0: Això ja serà a partir de que acabi l'estiu. El més immediat és Rodri, que falta l'acord, i jo crec que ens falta invocar-lo. Ens falta que li cantem a Rodri.
2: Home, sí, perquè és que... Coi.
0: President, ens falta que li cantem. Cants de sirena per Rodri, ens
2: jo, falten. Jo, si puc ratejar 30 euros, intento. Ells em diuen 70, jo li dic 69.000, 69, 69.99992. Per què no? Si puc ratejar uns centimets, sempre els ratejaré. Sempre, sempre, sempre, sempre i sempre. Perquè hem de retornar la il·lusió, hem de portar els jugadors, però els hem de portar al preu que toca. I és que el Rodri, doncs, no se sap encara si sí o si no, perquè, coi, si el Manchester City s'enroca, jo intentaré seguir fent el rata, saps què vull dir?
0: Potser amb una cançoneta
2: potser
0: els convencem.
2: Potser amb una cançoneta. Vinga, va! Volia portar un central, també anem a pel Julián. Si hi ha l'oportunitat, doncs el Rodri també. En mig agost per davant, pel Rodri estem negociant. Primer empaqueto el Ferran i cap a Manchester. Provo amb 40, diuen no 50, diuen no 60. Collons, no vull arruïnar-me! Ei, enrotlleu-vos!

Ja hem fotut el Madrid, amb això jo ja trec pit. El Rodri és l'escollit, me'n vaig a Manchester. Es trenca el Frenkie de Jong, de Jan estic fins als ous. Del Rodri porta il·lusió, me'n vaig a Manchester. Provo amb 40, diuen no 50, diuen no 60. Collons, no vull arruïnar-me! Ei, enrotlleu-vos! Que no tinc cèntims, que em diu el Deco, que el Rodri maybe, jo vull portar el Julián, però són molt...

sí, potser sí. Vull ser més rata, que ens falta un punta, així que calma, sóc Rodri, maybe. Ei, enrotlleu-vos, que no tinc cèntims, i em diu el Deco que el Rodri, maybe, jo vull portar el Julián.

0: Bé. Bé, president, bé, jo crec que el farem, eh?
1: Ostres, president.
2: 60...
0: El farem per 2 cèntims menys, eh?
1: 62 i mig.
2: 62, 75... 63... 63 i mig.
0: 63, 75... I anar pujant, i a veure si diumenge el tenim. De Rodri, precisament, ha parlat que encara és el seu entrenador. Enzo Maresca, avui el City tornava a la feina. Això és el que ha dit el substitut de Guardiola a la banqueta del City.
3: First of all, as already said, window transfer is open. We can buy players, we can sell players, anything can happen. I just saw Rodri now in the building. I gave him a big hug. He looks good. So we'll see what's happening.
0: És a dir, la finestra de mercat està oberta, podrem traspassar jugadors, podem fitxar jugadors.
1: Sí, diu que li ha fet una abraçada.
0: El que puc dir és que he vist a Rodri ara aquí a l'edifici i que li ha fet una abraçada.
1: Doncs vinga, espero que sigui la penúltima.
0: I si ho acaben, veurem què passa.
1: Espero que sigui la penúltima o l'última.
0: Trencadores declaracions de Maresca. Gràcies, Nil.
1: Una abraçada.
0: Adéu. El Barça encara té pendents amistosos aquest diumenge a Basilea, i el Gant perd el dia 19 per presentar-se davant de l'afició abans de començar la Lliga, però el campionat comença aquest cap de setmana.

0: tant, demà torna Carrusel Deportivo. Demà començarem a vibrar amb l'emoció de la Lliga, amb aquest campionat que ens regala Tebas en plena calícula d'agost, en ple pont de Santa Maria. Avui, de fet, ja comença la segona divisió, Montreal Societat de Castelló, i demà començarem a vibrar a partir de 2:15 amb un Alavés Getafe, que inaugura la competició. Paret, com estàs?
1: Què tal?
0: Bon dia, Tejé. Motivadíssim, amb un Alavés Getafe de 15 d'agost, a 8:15 del vespre.
2: Il·lusió, eh?
0: Una lliga que començarà amb novetats arbitrals, que ja vam anar repassant més o menys quan el CTA les començava a publicar, però ara sí, s'ha fet l'últim briefing i hem de destacar, Palet, el més important que començarem a veure a partir de demà.
1: Sí, sobretot que la línia mestra que es posa al CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, és el dinamisme en el joc, que es perdi com menys temps possible, i amb una gran novetat, i és que la pilota portarà un microchip que anirà connectat al VAR.
3: Cuidado. Microchips, cuidado.
1: Home,
3: y el balón hace eclipses cerca. Cuidado si te pone el balón muy cerca del sol, porque puede haber eclipses, tienes que ponerte las gafas.
1: Saps quantes antenes hi haurà? 15 antenes en un camp de futbol.
3: Es que no puede ser. Os van a monitorizar.
0: ¿Cuántas ondas, Miguel?
3: Os van a monitorizar a todos.
0: ¿Cuántas ondas? 15 antenas,
3: Todo el mundo que vaya a ver un partido de futbol
1: está en perill.
3: Está en peligro.
1: Doncs...
3: Cuidado.
1: A part del perill que això pugui suposar, hi haurà moltes aplicacions en aquest microchip que estarà connectat al VAR de la pilota, i Torralde González ens explica quines són aquestes aplicacions.
4: Cuando haya un toque de balón, hay una línea que sube para arriba para decir cuándo ha tocado el balón. En cuanto toque el balón el delantero, en el pase hacia su compañero, ahí ya en la misma máquina te traza las líneas del fuera de juego. Es decir, ya el humano ya no va a coger cuándo toca el balón y ya no va a poner las líneas él. Es decir, ahora 100% es tecnológico. Si hay dos jugadores muy cercanos, como pasó en el Atlético Madrid-Barcelona, acordaros que estuvieron 4 minutos y medio, 5, para dictaminar si era fuera de juego o no, ahí sí que se podrá hacer manualmente como se hacía hasta ahora. Pero el 90-95% de los casos, cuando ya hagas ese centro, el balón tendrá el sensor que lo mandará a la máquina y la máquina ya te pone las líneas inmediatamente.
1: Per tant, ja no hi haurà d'haver una persona que s'encarregui de triar el frame exacte on la pilota es va tocar per última vegada, perquè això se sabrà de forma mil·limètrica a través d'aquest xip a la pilota. I una de les mesures que s'han fet servir al Mundial però que no s'aplicaran ni a la Lliga ni en general a les competicions europees de UEFA és la llei Prestiani, és a dir, que si un jugador es tapa la boca automàticament sigui expulsat. Això, diu Iturralde, no continuarà.
4: En UEFA está la presunción de inocencia, es decir, que te tapes la boca en un conflicto no quiere decir que le insultes, sino queda demostrado. Sí se va a amonestar, pero no vía VAR. Es decir, si el árbitro lo ve en el campo de que hay un enfrentamiento y te tapas la boca, siempre se va a amonestar. Si el árbitro no lo ve, el VAR no le puede llamar para decir, oye, que ha habido un enfrentamiento y se han tapado la boca. Es decir, no puede entrar el árbitro. El árbitro solo entrará si lo ve él.
1: I recordeu el programa Tiempo de Revisión?
0: Sí.
1: Amb el que...
0: Aquell deliri dels dilluns.
1: Efectivament, de després de la jornada, on es seleccionaven
0: Perdona,
1: algunes...
0: Dimarts, clar, com que dilluns hi ha partit, sol sortir dimarts.
1: Exacte, sí, on es seleccionaven algunes de les jugades polèmiques o que podien servir per fer pedagogia i explicar per què s'havien arbitrat així. Doncs aquest programa Tiempo de Revisión continua, però les jugades ja no les triaran, en aquest cas, Morientes i Sandoval, que era qui triaven les jugades del futbol masculí, sinó que ho farà un sistema d'intel·ligència artificial.
5: Claro, que se llama Paco Buio. El programa se llama Paco Buio.
0: Però ha dit intel·ligència artificial.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, i és...
0: Que ha dit artificial, vull
5: Cada
0: dir.
5: Cada dia és més artificial, Paco.
1: Doncs veurem aquesta intel·ligència artificial com tria les jugades que sortiran a Tiempo de Revisión, que continuarà.
0: Doncs veurem si els àrbitres se'n surten d'aplicar, sobretot les normes que donin continuïtat al joc, també, les que hi havia al Mundial, el que es pot trigar a fer els canvis, el que es pot trigar a reprendre el joc en corners, serveis de bandes, faltes, els jugadors que són atesos, fins i tot si han d'atendre el porter, haurà de sortir un jugador del camp un minut si es perd massa temps, veurem com se'n surten. Gràcies, Palet.
1: Fins ara.
0: T'anava a dir quedat per aquí, però vaja, vam anar d'excursió l'altre dia.
1: Potser hem de marxar.
0: Hem anat d'excursió aquest matí a veure...
1: Una protagonista especial.
0: Sara Monforte, l'entrenadora de l'Espanyol femení, que és interessant d'escoltar, de seguida sentirem la conversa, però és que el Barça comença la Lliga el següent cap de setmana, però l'Espanyol debuta diumenge. Andrea de la Torre, com estàs?
6: Bon dia, Teje.
0: L'Espanyol rep el Llevant diumenge, 7 de la tarda, en el primer partit del campionat.
2: Sí, l'Espanyol afronta aquest diumenge la primera jornada amb la mirada posada en la victòria i amb una prèvia també marcada pel mercat de fitxatges. Roberto analitza les sensacions de l'equip abans del partit.
6: Con mucha gana, con mucha ilusión de comenzar la liga, de ver a nuestra gente y de darle los primeros tres puntos. Estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada. Partido físico donde el Levante también es un equipo que seguramente vendrá con muchas ganas de comenzar ellos también bien la liga, pero bueno, nosotros con nuestra gente, con nuestra afición y con las ganas que tenemos ya de darle la primera alegría lo vamos a sacar.
2: I mentre l'equip prepara el partit, la direcció esportiva segueix buscant aquests tres jugadors que vol Monchi per tenir la plantilla al 100%. En les darreres hores, mitjans grecs apunten a un nom, Banja Derkusic, defensa central en propietat del Zenit. El central estava a punt de signar amb el PAOK de Grècia, però l'aparició de l'Espanyol ha canviat totalment l'escenari.
0: Veurem si Monchi acaba de tancar aquest fitxatge i és l'escollit.
7: Quines ganes, però ja de la primera roda de premsa.
0: Sí. De gust,
7: moltes ganes de la primera roda de premsa.
0: Tu vols que et pregunti diumenge.
7: Veure, Manolo, tal... Tu saps que encara no has guanyat cap partit aquesta temporada? Has de començar així ja.
0: Això la prèvia, eh?
7: Sí, sí, aquesta temporada com és que encara no he guanyat cap partit? I així ens anirem fent, amics. Cap problema.
0: Sí, home, sí. Sí, això acaba.
7: Tot
0: sempre,
7: està bé.
0: Acaba sempre amb una abraçada. I a segona divisió, el Sabadell i el Girona, dos equips d'aquesta temporada. Arnau Santero, bona tarda.
8: Bona tarda, Teja.
0: El Girona amb l'objectiu de pujar, el Sabadell com a mínim de consolidar la categoria.
8: Doncs sí, venen, com bé dius, de contextos molt diferents, però viuran plegats el que serà segurament una de les competicions més ajustades, més taquicàrdiques del futbol professional. El Girona serà el primer dels dos en estrenar-se en aquesta nova temporada. Ho farà com a local el diumenge a les 7 de la tarda contra el Leganés. I atenció, un Girona que ha tancat la seva campanya d'abonaments assolint una xifra històrica de 10.000 abonats, superant el rècord anterior de 9.800. O sigui, una dada que té molta rellevància, tenint en compte, com bé expliques, aquest descens de la jornada interior. Un equip que una de les grans novetats del canvi a la banqueta, ha marxat Michel a l'Ajax i serà Quique Álvarez, l'encarregat d'estar a la banqueta gironina, i que ha renovat Estuani per una temporada més, la seva desena. Què parlava així sobre la temporada de Gironino?
9: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso. También es un desafío muy importante para todos.
0: És Cristian Estuani posant les piles i el Sabadell?
8: El Sabadell jugarà dilluns, s'haurà d'esperar tot el cap de setmana a les 7 de la tarda per al seu debut a la segona divisió espanyola i ho farà a un camp històric com és el Molinón. Un Sabadell que ha aconseguit 8.000 socis per aquesta nova etapa i que ha firmat un total de 10 noves incorporacions per la seva etapa a primera divisió. Ai, a segona divisió, disculpa. Per veure el derbi català entre tots dos equips haurem d'esperar encara fins a la jornada 20. Serà el 3 de gener del 2027 a Montilivi.
0: Això aquest cap de setmana, amb la primera i la segona divisió ja en marxa, i més coses, posem-nos al dia, va.
10: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: La primera jornada que ens deixa el partit ajornat entre Osasuna i Celta, ja sabeu que hi ha un fong a la gespa de Balaïdos. Osasuna ha criticat durament la Lliga per com els ha imposat l'horari en què s'haurà de recuperar aquest partit.
8: Sí, han explicat que la Lliga ha decidit unilateralment posar el partit en una altra data, afirmant que no hi ha cap reglament que els permeti fer aquest moviment. Ells pretenien jugar-lo al 24 o al 25. Han tancat aquest comunicat amb un efectivament, això no és futbol, és la Lliga.
0: Ja coneixem Tebas, que això del consens no va massa amb la seva política. La Federació de Nova Zelanda ha anunciat que retira el seu recolzament al president de la FIFA, Gianni Infantino.
8: Sí, una nova federació se suma a la llarga llista de retractors d'Infantino, on ja hi conviuen la UEFA, l'AFA i la CONCACAF, i ara la Federació de Nova Zelanda més un

0: Contra el Manchester City, el segon amistós de pretemporada.
1: Sí, serà dissabte a les 5 de la tarda, tindrà lloc aquest Manchester City-Barça, que suposarà el segon partit de la pretemporada de les blaugranes després de la victòria de dimecres contra el Montpellier, el Johan Cruyff. Cal destacar que Kerolin no ha viatjat amb permís del club, que li dona uns dies perquè acabi d'instal·lar-se i fer la mudança a Barcelona.
0: Als europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué va ser setena a la final dels 200 metres.
1: Sí, la catalana repeteix la posició de fa dos anys a Roma, en una final que es va endur la gran favorita, la britànica Amy Hunt. Bestué va fer molt bona sortida, va arribar a estar quarta, a falta de 50 metres de la meta, però en el tram final les cames li van poder i va acabar amb una crono de 22,69, a 7 dècimes de Hunt.
0: I el cantabre Atawi va aconseguir el bronze en la final dels 800.
1: Sí, el corredor cantabre va aconseguir un temps de 1 minut 45 segons 71, just per davant del seu compatriota David Barroso, que es va quedar quart a 1:45.75. La final se la va endur l'irlandès Mark English.
0: Tenim temps de passar per les xarxes.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
0: Aia Pujals, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Com avui... tenim el xat de YouTube?
5: Bueno, dividit, però en una gran quantitat. La gent, avui hem preguntat, per posar en context, quina nota li posen a Ferran Torres a l'etapa al Barça? I un 57% ho deixa amb un aprovat. No sé si serà per l'últim mes que ha protagonitzat Ferran Torres. Només un 24% li posa un notable i llavors un 12 el suspèn i només un 7 li posa un excel·lent. Per tant, entre el 5 i el 6, aquesta etapa de Ferran Torres al Barça.
0: Gent demanant la sessió de Lewandowski, gent demanant la sessió de, de Messi... El xat està animat. L'Albert Murcí, que va ser un gran fitxatge, encara que sigui de Terrassa, no es pot ser perfecte.
6: No, no, ja és el que té. És el que té. Ser de Terrassa, jo ho entenc. Tranquils, no patiu, jo ho entenc.
0: 20 minuts i la una, com us deia, hem anat d'excursió amb l'Anna Palet, hem anat a la ciutat esportiva de l'Espanyol a seure'ns amb calma amb la seva entrenadora, la Sara Monforte, que sempre és interessant d'escoltar, més enllà de com està preparant la propera temporada l'equip blanquiblau, que s'ha hagut de renovar fons. Hem acostat amb l'Anna Palet a la ciutat esportiva Dani Jarque per asseure'ns tranquil·lament amb l'entrenadora de l'Espanyol, amb la Sara Monforte, Anna, que viurà la seva tercera temporada a la banqueta blanquiblava i tant de bons siguin 5 perquè aquest estiu ha renovat per dues més.
7: Ha renovat fins al 2028. L'Espanyol està vivint un moment d'estabilitat a la Lliga F, consolidat com un dels equips de mitja taula, però també amb un estiu amb molts canvis, perquè es van anunciar nou baixes de cop. Hi ha hagut molts fitxatges, evidentment, també per fer un equip nou que té un segell d'autor, i aquest segell d'autor es diu Sara Monforte.
0: Hola, Sara, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Contenta?
8: Amb molt.
0: La renovació teva, sí, i amb la de la plantilla que has pogut anar fent, que suposo que t'hauran deixat tenir prou veu com per liderar. Estàs contenta de la feina que s'ha fet?
8: Molt. La veritat que estic molt contenta amb la meva plantilla, amb la nostra plantilla. Jo crec que la Caro l'ha fet un gran treball, que no és fàcil, perquè, bueno, el mercat cada vegada és més complicat. Però crec que bueno, que l'Espanyol estan fent bé les coses i les jugadores, pues, bueno, resulta atractiu estar aquí i repetis que amb el bon treball de la Caro crec que ha sigut... Estic molt contenta.
0: Fa vertigen quan a finals de temporada, que a més vas esgotat de tot l'any, veus, venen una desena de baixes, a més algunes jugadores estructurals, sí. I com tu dius, el mercat està molt malament, de dir, com ho farem això?
8: Jo sempre tinc aquesta confiança de que el treball surt, saps? I de que, bueno, que al final el més important és el grup, i que les jugadores vulguin vindre. I això sempre ho parlo amb la Carol, que no hem de convèncer ningú, sinó que hem d'intentar portar jugadores que vulguin estar aquí. I això fa molt de cara al seu rendiment.
7: I com saps que les jugadores volen venir? És a dir, tu què has de sentir per dir aquest fitxatge l'hem de fer?
8: Perquè parlem amb elles. O sigui, nosaltres, per exemple, també, quan ja acaba tot, quan ja, bueno, intentes conèixer-la una mica, tenir unes reunions, i tu aquí... tens aquesta, no? I, o veus que aquestes jugadores
7: s'interessen
8: pel projecte. Efectivament, o que dius, no. No, no, és que, o els mateixos representants també, pues, a mi et diuen, no, tiene mucha ilusión, le gusta mucho el proyecto, que no et fan allargar la situació. A nosaltres, que les jugadores ens allarguin la situació, no sé, bueno, és que... No. No ho acabes de veure. Quan veus, no, sí, mira, ahí et dona aquesta... notes, no? Aquesta sensació de dir, ostres, aquesta jugadora vol estar aquí nosaltres.
0: I tens la sensació que amb el bloc que sí que continua en tens prou per donar continuïtat al que veníeu fent fins ara, o amb les noves has de construir una nova columna vertebral molt de zero?
8: Sí que és veritat que crec que, bueno, que hi havia jugadors importants que no hi estan, no? I que que bueno, per mi, per exemple, pues, la baixa d'Ainhoa

0: campo, òbviament, és una baixa molt important, perquè, bueno, portàvem mi 5 anys al Villarreal 2, no, 3, perdó, i aquí 2. Amaya també ha sigut, pues, bueno, una jugadora que estava cedida, però que també ha sigut important per nosaltres. Però confiàvem en que trobaríem el com, no? I, bueno, és una mica, sí que és veritat que tornar a començar una mica, però ha sigut més fàcil del que pensava. Han portat jugadores que molt professionals, que ja entenen molt bé el joc, que ja tenen anys amb la Lliga F i tenen molta experiència, i això fa que les coses siguin més fàcils.
1: Són ja 3 temporades teves aquí. On trobes la il·lusió? Quina il·lusió intentes transmetre a les jugadores?
0: En el dia a dia. O sigui, jo us ho dic molt a les jugadores, no? Ahir, abans del partit, us ho parlava. Jo parlo molt d'aquest missatge de... M'agrada molt la tonteria, la xorrada emocional, no? Del poema d'Ítaca. I ara
1: que vem l'Odissea,
0: sí, es va explicar el tràiler ahir abans del partit i parlava una mica d'això, no? que l'important no és el destí final, sinó aquesta travessia del dia a dia, de quan arribes, no? A mi la meva experiència també com a jugadora ha sigut aquesta. Jo ara miro enrere i no em quedo en les coses que he guanyat ni en el final de temporada, no? Sinó em quedo amb les amigues que he fet, que són amigues de veritat, amb tot el que he viscut i d'aquests records. Llavors sempre intento que el dia a dia sigui el més important.
2: Et fas la pregunta odiosa ja. Aquesta Ítaca, què és aquesta temporada? Són les de permanència?
0: Mira,
2: perquè clar, hi ha molta diferència entre els punts que es necessiten per la permanència, sí, o els que es necessiten per aspirar a ficar-te a una Europa o una cosa,
0: mira,
2: així.
0: Mira, si jo fos... diria no, la permanència... sí que és veritat que és el primer pas. Tampoc podem equivocar-nos, perquè si tu penses en molt gran, després caus molt ràpid i la caiguda és més dolorosa, no? Però crec que hem de ser responsables i coherents amb lo que, la plantilla que tenim, no? I jo ara em sento molt responsable perquè considero que tinc una molt bona plantilla. I ara em toca treballar a mi. I jo sí que és veritat que crec que la permanència és el primer pas, però a partir d'aquí és intentar poder estar una mica més endalt i lluitar per poder portar l'Espanyol a aquesta zona intermitja que estaves parlant, ja, i donar un passet més a aquesta temporada.
1: Com es fa aquest passet més? És a dir, es necessita diners, es necessita jugadores molt implicades amb el projecte, aquest salt de qualitat, com es fa?
0: Mira, amb diners és més fàcil. Això és el primer que et dic, amb diners és més fàcil. Quan no es pot fer aquest salt directament amb diners, del tot, crec que es fa amb compromís. Amb el compromís aquest d'apretar molt a les jugadores a nivell de responsabilitat, val? De que sàpiguen que juntes ho podem aconseguir, que tenen aquest nivell i que treballant molt en el dia a dia podem arribar a aquest objectiu.
3: Ho dèiem ara venint, ara, m'ho comentaves tu, és que clar, la Sara pot ser que li passi allò que els passa a molts entrenadors, que quan entrenen al club del qual senten els colors... No.
1: Sí, sí, que sempre sembla fins i tot que sigui una cosa dolenta de, no, ja, pobre, és que aquest o aquesta pateix molt perquè sent els colors. Clar, tu com ho portes això? Perquè quan les coses van bé a nivell professional i a nivell personal deu ser molt gratificant. Quan, pel que sigui, va malament, et pesa també en la part personal? És a dir, ser tan perica, és bo, és dolent? Com es porta en el dia a dia?
0: Bueno, és curiós perquè bueno, jo no sóc perica de cuna, però m'he fet perica, no? És a dir, és veritat, jo vaig ser jugadora aquí i sempre ho dic que a mi se'm va girar el cervell, no?, quan vaig estar aquí, perquè veig la realitat del dia a dia del club i perquè va en relació als meus valors que m'han inculcat els meus pares, no? I llavors ara soc perica perquè estic aquí el meu dia a dia i perquè jo ho sento molt. I la veritat que més enllà dels colors, que sí que és veritat que represento l'escut i a un club en el que m'estimo moltíssim, és més també la meva responsabilitat com a entrenadora per deixar el club on toca, no? De representar-lo. Això és el que a vegades el que més em pesa, no? Però també per la confiança que m'ha donat la Carol Miranda, que també dic, o per les meves pròpies jugadores, que confien en mi, el meu cos tècnic confia en mi. Llavors, ahí és on més pesa, sobretot, no? Aquest, i els entrenadors moltes vegades tenim que fer un descans perquè és molt estressant el ser entrenador, perquè...
1: Tu et saps donar descans per això o et costa?
0: No, vull dir, bueno, he après una mica a desconnectar, eh? O sigui, vull dir, abans era com pensava, perquè ho vaig dir una vegada en Simeone, i va dir, és que si no estàs 24-7, mentre tu descanses, altres treballen. I jo m'ho vaig creure això, eh? I ara ja no m'ho crec. Ara ja no m'ho crec i dic, no, Sara, no passa res, per treballar més hores no ets millor, saps? Era com, vale, date una pausa, desconnecta un rato, para luego, pues, poder... No? Però sí que és veritat que treballo tots els dies a casa, vull dir, jo aquí marxo al millor dos o tres i després a casa treballo, o sigui, vull dir, però és que, saps què passa? Que és molt senzill perquè és el meu, és el més important en la meva vida, és el meu, tu imagina't, doncs això, que la teva feina sigui la teva passió, que sigui el teu hobby, no? Em pregunten, ¿qué hobbies tienes?
2: El futbol.
0: El futbol i el cine i les sèries i passejar el mugós, la música, sí, però és que, clar, és que treballar de lo que t'apassiona no és un treball. Lo que passa és que sí que és veritat que m'ha llevat el fet de poder disfrutar del futbol fora. Això sí que m'ho ha llevat una mica, un costa. Només me passa, em passa amb el, quan, veig el, quan vaig a Cornellà, que ahí sí que intento ser una mica més hooligan a vegades i me pega bronca, que és la primera entrenadora de femenina, i jo, vale, perdó, saps?
1: Sí, sí, és una càmera a la llotja. Igual.
0: I a vegades soc una mica hooligan, però no, perquè, jo, perquè al final pues, sempre vull que guanyi. I a vegades em fa ràbia, no?, que escoltes una mica, no?, i costa l'aficionat una visió molt diferent a la de, que jo ho entenc.
2: Però tu ets molt perica. Sí. I ets de Castelló.
0: Sí.
2: Has entrenat a Espanyol i Villarreal.
0: Sí.
2: És casualitat o necessites aquest apego per...
0: Necessito
2: per...
0: aquest apego. Ho necessito. Jo, de moment, sí. De moment, jo necessito... És que... De vegades també em pregunten quin és el meu somni com a entrenadora i no tinc un somni d'entrenar equips... no, el meu somni és entrenar equips tops i guanyar Champions i... No, a mi m'agrada com... el petit comerç, que dic jo, eh? És com, m'agrada estar a un lloc amb se'm valori com a persona, valorar jo aquests clubs petits però grans en valors i amb aquesta representació tan gran, a mi m'agrada més, em representa a mi com a persona, jo crec.
2: És que fa 20 anys, quan jugaves tu amb l'Espanyol, hi havia aquell Atlètic Club, que sí. Hi havia temporades que era intractable, sí. Hi havia el Levante, que eren les reines de copes, hi havia el Rayo, que sí. També tenia unes plantilles espectaculars.
0: Sí.
2: Què sents quan veus que ara que el futbol femení està demostrant que té un interès, té un públic, té una demanda? Aquests clubs que fa 20 anys estaven apostant, estaven trencant barreres ja de nivell, ara estiguin en una situació que no es pugui seguir el ritme, per com està tota l'estructura muntada.
0: Ja, sí, a mi per exemple, pues, veure per exemple Llevant en primera ref és... Però és que és complicat perquè no tothom pot apostar pel femení, és complicat, no? Jo crec que és difícil, però a la vegada el poder també arribar ha canviat molt, des que jo era jugadora ara ha canviat moltíssim, o sigui, jo totes les setmanes o cada dues setmanes tinc mitjans de comunicació, abans no teníem res, ara el meu staff som 10 o 12 persones treballant, nosaltres, quan jo era jugadora en 3, o sigui, vull dir, ha canviat tot tant que poder jo ser professional com a entrenadora, no, jo no ho pensava mai quan era jugadora, saps? Llavors, hi ha aquestes dues, hi ha clubs que s'han quedat per el camí, que estic convençuda que tornaran, i després hi ha la part aquesta de dir, ostres, com ha canviat tot per bé també.
2: És que clar, no pensava que pogués ser entrenadora. És que moltes vegades he sentit, no, clar, és que no n'hi han, com que no s'imaginen que podrien ser-ho, no n'hi han.
0: Ja.
2: Hi ha les mateixes a la Lliga Espanyola que entrenadores espanyoles a la Premier.
0: Sí, però és que...
2: Aquí això de que no n'hi ha, home, a Anglaterra n'han trobat dues.
0: Sí, sí, clar, han trobat dues. També és veritat que bueno, que també estan millor pagades, segurament. I també per això també marxen allí. O no, no lo sé. No te puc dir, perquè no ho sé, no tinc ni idea. Però també és atractiu, no?, el fet d'estar allí en la Lliga Anglesa. Però és complicat poder... el tema que jo sempre he dit, ¿vale? El fet... és que realment l'any passat érem... La Irene i jo, crec, si no m'equivoco, sí. No, al final, només estàvem Irene i jo, crec que sí,
1: I ara
0: no?
1: Sereu...
0: Ara l'Andrea i jo.
1: Ara l'Andrea i tu a l'Alavés.
0: I sí, perquè tampoc està Irene, saps? De moment. Esperem que jo ho sé, a veure què passa després. Però, clar, si miréssim el número de llicències d'entrenadores, no estem mal. Jo crec que tampoc hi ha tantes. Però també dic, per què no hi ha tantes? Tu preguntes a les teves jugadores, jo pregunto a les meves jugadores, i no hi ha ninguna que vulgui ser entrenadora, com a molt una, dues. ¿Qué responen? Uno, la gestió, qué difícil. La gestió de vestuarios, gestió emocional, ser entrenadora, oi, és que això, com a molt segunda. Us ho dic de veritat, perquè...
2: Si vam entrevistar l'Andrea Falcón fa poc i ens deia això mateix que ens estàs dient tu. L'entrenadora no me veu per tot el que acabes d'anomenar.
0: Clar, i després, per el fet de aquest tipus de vida, que porten 20 anys sent jugadores, clar, tu ser jugadora de futbol professional vol dir que tu en agost estàs currant ja. que després tens una boda, perdona, no puc anar a la boda de mi primo, de mi hermano, de no sé què, no puc anar, o la fas en junio, principis de julio. Fins de setmana, és que és horrible, el meu dia lliure és dijous, dimarts, el, bueno, depèn de quan quadra la setmana del microcicle. Tens dos dies seguits quan tens fin de setmana que hi ha parador de FIFA, si no, no tens dos dies seguits, mai. Clar, les jugadores tenen ganes de tindre una vida més, quan acaben. Els jugadors, què passa? Que a nivell econòmic igual es compensa, a nosaltres és més complicat. I a part de tot això és, tu acabes, val?, de jugar i òbviament no pots entrenar un equip de Lliga F ni de primera ref directament, no? Llavors, de què vius?
1: És a dir, encara també falta confiança.
0: Confiança i que els homes acaben i fins que tinguin una bona proposta econòmica poden viure de rentes. Mm. Jugadores, llevat de
1: casos molt,
0: molt concrets, molt mediàtics.
2: I molt recents.
0: I molt recents. Jo mateixa, quan vaig acabar de retirar, per mi vaig tindre molta sort i el Villarreal, el que era llavors Lliga Nacional, que vaig, era com primera ref ara, però no era tan potent, em va dir, te ofrecemos esto. Jo em vaig quedar sorpresa perquè no m'ho esperava, però el meu sou era molt baix. Vaig tindre que viure a casa amb els meus pares en 36 anys. Vull dir que vaig viure dos anys així, que per mi va ser increïble, eh? Per mi, jo sempre dic que per mi les persones que em van oferir aquella oportunitat són les persones que m'han canviat la meva carrera esportiva, sempre ho diré, val? Però clar, vaig poder acceptar aquesta oferta perquè vivia a casa dels meus pares, vaig tornar a casa després de 20 anys, eh? No podia pagar-me un alquiler. Clar, has d'apostar per això.
3: I que surti bé.
1: Una cosa que reivindiques i que també em sembla trista és que tu no et veuries que amb algú apostant per tu en el futbol masculí.
0: Que va, això no m'ho plantejo ni...
1: I estem al 2026.
0: I m'encantaria, eh? Mira, un dels meus somnis seria poder estar dins d'un cos tècnic masculí professional. M'encantaria, sí, m'agradaria molt.
2: Parles somni, estar dins d'un cos tècnic, eh? No somni...
0: No et dic ni entrenador, la primera entrenadora,
2: quan acabi Manolo amb tots els seus èxits fer-se a l'altra banda.
0: No, és pues, poder, pues, això, o entrenar un filial aquí, per exemple, o aquí a l'Espanyol, pues sí, pues, estar dins del cos tècnic de Manolo en algun moment, m'encantaria, sí, o en algun altre lloc, si aquí no podia ser. Pues sí, m'agradaria per veure aquesta part professional masculina que com és, sí.
2: Hem parlat molt de la teva relació a nivell emocional, a nivell professional. Els meus avis periodístics sempre em deien que no has de barrejar els sentiments amb els sentimets, però això també és important. Què tal l'entrada de la nova propietat? A la secció us ha obert perspectives de dir, a veure si... Sabem que això no és una vareta màgica que entres,
0: no.
2: De si hi pot haver-hi perspectiva de dir, per què no, aquest saltet que parlàvem de classificació, de projecte, per la nova propietat com la nova estructura que s'ha creat, teniu alguna expectativa?
0: Bé, Peta, que t'escolten, sí? Vull dir que aquí jo no me reunisc personalment, però sí la Carol i la Dolors, i sí que t'escolten. Llavors, en les vegades que hem necessitat parlar, pues bueno, crec que són passos petits, però sí que s'han donat una miqueta alguns passos importants.
2: Doncs Sara Monforte, gràcies per rebre'ns, gràcies per aquesta xerrada.
1: I ja que has dit que t'agrada tant la música, no sé si hi ha alguna cançó o algun estil de música que t'agradaria que s'identifiqués l'Espanyol aquesta temporada.
0: Bueno, no ho sé, a mi m'agrada molt el pop indie, o sea, m'agrada lo for lesbia, me tosta morla, m'agrada Izal o Art de Bogotà. Aquest tipus de música és lo que més m'agrada.
2: Doncs així acabarem l'entrevista. Gràcies, Sara.
0: A vosaltres.
2: I abans de tancar, el Barça acaba de publicar, sense avisar, una entrevista amb Frenkie de Jong, en què el jugador diu que vol aclarir un parell de coses, parla de la seva lesió, de com es va produir, de que està fotut per haver d'estar lesionat i amb aquest procés, que ell el que més vol és jugar amb el Barça i triomfar i guanyar títols i guanyar Champions, i diu que s'han dit moltes mentides sobre ell.
4: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que, como he dicho, mi sueño es jugar en el Barça, sobre todo los partidos importantes en Champions. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos, no entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí. Y claro, por eso, si la gente se enfadan, si solo tienen esa información, les entiendo y por eso lo voy a explicar.
2: I també diu que s'ha mentit sobre si la seva relació amb Flick no és bona, senyala fins i tot el periodista Gerard Romero, igual que en el seu dia va assenyalar Mundo Deportivo públicament. En fi, la diferència és que allò va ser una roda de premsa i això és els mitjans del...
5: En fi, bueno, pues ahora está la treva, ¿no? Esto es...
2: Pausa, butlletí i la treva. Bon cap de setmana d'inici de Lliga, tornem dilluns.
5: ¿Qué t'hi jugues? Os odio.
6: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
7: Vine a Carrefour, Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el salmó noruec per meitats o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a 9,39 euros al quilo. I aquest dissabte 15 d'agost obrim les nostres botigues de Tarragona i Reus en el nostre horari de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos, Carrefour.
8: Hermanos Llaurador, acierto seguro en las reformas de baños y cocinas. Somos tu gran especialista. Visita hermanoslleurador.com y descubre auténtica calidad a precio que te van a gustar. Hermanoslleurador.com.
9: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
10: Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i una excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant. Amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinars, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
11: Una de les raons per escoltar Ser Catalunya aquest estiu...
12: Per moltes persones serem més recordats pels del corrent que no pas pels gossos.
13: I que fins i tot s'estudia a primària.
12: Ens han passat coses molt boniques.
13: Digue'm, explica'm alguna.
12: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs... Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al corrent, no?
13: Què dius?
11: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
14: Es la una a mediodía en Canarias. Las asociaciones ecologistas cargan contra la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030. Lo consideran un error histórico que costará, dicen, miles de millones de euros a los contribuyentes. Marina Fernández.
15: Piden al gobierno que dé marcha atrás y amenazan incluso con emprender acciones legales contra lo que consideran un paso atrás que solo beneficia, dicen, a las eléctricas. Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, en declaraciones a la SER.
16: Está frenando la transición energética, que ya hemos visto que es súper urgente en un contexto de emergencia climática o la de calor, incendios, sequías, que además nos demuestran en toda Europa que las nucleares no pueden con esto, ¿no? Estamos viendo cómo hay paradas continuas en Francia y en otros lugares de Europa.
15: Critican también el momento elegido por el gobierno, pleno agosto, para comunicar esta prórroga. El Ministerio de Transición Ecológica la atribuye a la situación energética derivada de las guerras de Irán y de Ucrania y asegura que no altera la fecha de cese definitivo de las nucleares en 2035.
14: El Partido Popular apoya al presidente de Ceuta y también solicita la suspensión del derecho a asilo. Lo ampliamos, Julia Molina.
17: La justificación que da el PP es que Marruecos está contemplado como un país seguro por la Unión Europea y por eso piden que España devuelva a la frontera a todos los migrantes que llegaron, aunque sean potenciales solicitantes de asilo. Jaime de los Santos es vicesecretario nacional.
18: Está siendo absolutamente inasumible, por tanto, la reivindicación del señor Vivas, como no podía ser de otra manera, cuenta con el apoyo del Partido Popular a nivel nacional. Lo que tampoco tenemos es conocimiento de la respuesta del ministro del Interior.
17: Con esa misma justificación de que Marruecos es un país seguro, el PP pide también la expulsión de todos los menores que han llegado a Ceuta y mantienen su negativa a debatir sobre la gestión en las comunidades autónomas.
14: Una semana después de sofocar por fin el peor incendio de la historia de Francia, el de la Gironda, se ha desatado un nuevo fuego en la misma zona. Este país acumula casi 500 detenidos acusados de provocar incendios. Sara Aranda.
19: El fuego se desató en el departamento de Las Landas este jueves por la tarde y ha arrasado ya más de 1.100 hectáreas. Las llamas avanzan con rapidez y han obligado a evacuar a unas 500 personas. Este incendio afecta a uno de los mayores bosques de pino de Francia, cerca de la zona ya devastada, y para hacerle frente están utilizando por primera vez un megahelicóptero cedido por Australia que permite lanzar 11.300 litros de agua en una sola operación. Francia afronta un verano sin precedentes recientes. El Ministerio del Interior ha elevado a 474 los detenidos desde principios de julio, sospechosos de provocar incendios. El 39% son menores.
14: El Hospital Gregorio de Marañón en Madrid ha diseñado y fabricado la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial del mundo. Prótesis que ha permitido salvar la pierna a un hombre de 38 años. El metamaterial tiene unas características físicas únicas. Radio Madrid, Ana Iriarte.
19: Pierre es el paciente, tiene 38 años, sufre un sarcoma óseo de alto grado y conserva la pierna y la movilidad de la rodilla gracias a ese implante que ha sido diseñado y fabricado dentro de del propio hospital. Se trata del primer implante realizado en el mundo con una aleación de titanio mediante impresión 3D que no sustituye al hueso, sino que lo imita, permitiendo que reproduzca el comportamiento mecánico del hueso. El nuevo material que surge gracias a la tecnología aeroespacial es más ligero que la prótesis que se han utilizado hasta el momento, en esta ocasión de 1 kilo a unos 300 gramos, además soportando una resistencia de más de 500 kilos. Se trata de un trabajo de la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D del Hospital Gregorio Marañón, junto con la Universidad Politécnica de Madrid.
14: Con la información deportiva, Sara Núñez, buenas.
20: ¿Qué tal? Muy buenas. El Comité Técnico de Árbitros acaba de publicar el manual de criterios arbitrales para esta temporada, un documento que cualquier persona puede consultar con las normas e interpretaciones del reglamento. Además también de arbitraje, para este curso se recurrirá a la IA para el análisis de las jugadas más polémicas de cada jornada. Día de posibles movimientos en el mercado, el Cuti Romero, que ya está en Madrid para pasar reconocimiento médico y fichar por el Atlético de Madrid, y en el que se puede completar la salida de Ferran Torres del Barcelona, un Barça que espera fichar a Rodri, del que ha hablado hoy en rueda de prensa su entrenador en el Manchester City, Enzo Maresca.
21: Window transfer is open, we can buy players, we can sell players, anything can happen.
20: Es consciente de que el mercado de fichajes está abierto y puede pasar cualquier cosa. Cada vez más cerca del inicio liguero, hoy primer partido en segunda división, a las 8:30 Real Sociedad Castellón, pero ya mañana empieza a rodar el balón en primera con el Alavés Getafe a las 7:30. Ha hablado hoy en rueda de prensa el entrenador de los visitantes, José Boldadas, que hablaba precisamente de esos cambios en el arbitraje.
22: Llevamos muchas temporadas así, nos adaptamos a todos los cambios y bueno, yo creo que no va a haber ningún problema porque bueno, en el arbitraje hay grandísimos profesionales, los futbolistas y los técnicos somos profesionales y nuestra obligación es adaptarnos.
20: Por cierto que continúan los amistosos, desde las 5 el Atlético de Madrid se enfrenta al Marsella, aunque sin Julián Álvarez, Baena ni Llorente, que no han completado los entrenamientos suficientes desde su regreso del Mundial, y otro amistoso a las 9:45, Atalanta, Athletic de Bilbao.
23: Te quedas con tus reflexiones frente al mar, con los reencuentros inesperados y con ese mañana madrugamos que nadie se creyó. Porque el verano no va de dónde estás, va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en A Vivir, que son dos días, donde encuentras todo lo que te mueve. A Vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho. Tu verano en la SER.
14: Tráfico nos informa que de momento las carreteras tienen la afluencia de un viernes normal. Recordamos que para esta festividad del 15 de agosto se espera un número de desplazamientos desconocido en los últimos 20 años, más de 5,5 millones. Pendientes de las carreteras y de todo cuanto sea noticia, volvemos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
23: Cadena SER. Servicios informativos.
24: Aquest estiu, Cadena SER i SER.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06 i estem ja gairebé a la meitat del mes d'agost, que deixeu-nos dir, ha passat volant. El més important de tot. Avui comencem el cap de setmana aquí, a La Treva, a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I si és divendres vol dir que és dia d'Entrecametes, la secció del Marta Riba al voltant de les històries del món de l'art. A veure què ens sorprèn avui, però crec que té una mica a veure amb la música. També rebrem la visita d'una comunicadora que ens encanta. Ràdio, televisió, fa de tot i molt bé. En una estona coneixerem com desconnecta l'Elisenda Carot.
3: I si ens heu anat escoltant aquesta setmana, ja sabeu que hi ha premi i és que teniu la possibilitat d'anar al concert del proper dimecres 19 d'agost al Guíxols Arena pel festival de Portaferrada per escoltar Nile Rodgers and Chic amb Ben Harper and the Innocent Criminals. Per tant, atentíssims a la ràdio i benvingudes a La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Avui, segurament, moltes de vosaltres estareu preparant la maleta per tornar uns dies al poble. I és que a Espanya, un total de 1.205 localitats celebren les seues festes majors el dia 15 d'agost. Ja siga de naixement o per elecció, tenir un poble et dona d'uns trets comuns que cadascú, a la seva manera, acaba integrant dins la seva personalitat.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Malgrat les més que conegudes dificultats educatives, econòmiques, sanitàries a les que s'enfronta la població rural, créixer sent de poble ofereix nombrosos beneficis psicològics propiciats per un model educatiu més únic i inclusiu i també, i sobretot, pel poder de la transmissió generacional i la cultura veïnal. Això de tindre unes tradicions tan arrelades, l'anar pel carrer i que la gent et conega. No sé si vosaltres teniu un poble o...
1: A veure, jo és una mica mitges, perquè jo sóc de Sant Andreu, que és Barcelona, tot i que ja tenim una mica l'orgull de poble. Uh-huh. Per tant, podríem dir que és un poble dins de la ciutat, però òbviament no és un poble de poca
0: gent. L'Amparo riu. Jo ho he escoltat molt,
2: sí,
0: això, eh?
2: Sí, sí. A mi em fa molta gràcia que a Catalunya com que us voleu separar de totes parts. El poble de Barcelona, ala. Perdó, és veritat.
0: Bueno, ho diu ella, que és de Múrcia, pues és de Cartagena,
2: no,
0: te
2: no,
0: diré.
2: No, no, també, també. Jo no tinc poble.
0: No.
2: No, jo sóc de Múrcia ciutat, no he tingut poble mai, i a més, com he viscut molts anys a Madrid, estava acostumada que tothom tenia un poble, i era una cosa super heavy.
0: Clar.
1: El que deies això, que hi ha beneficis per ser de poble, jo penso que també és depèn, perquè hi ha gent de la ciutat que també donen altres beneficis, que això també
0: cal
1: dir.
0: Clar, òbviament. El que passa és que a nivell social... està demostrat que els petits maduren amb més rapidesa a l'interactuar amb persones de més edat. Al final, en els pobles, sobretot els que són més petits, t'acabes relacionant molt amb la gent del teu carrer. És com que acaben formant una mica part de la teua família. Els majors aprenen a cuidar dels més petits en el grup d'amics, perquè, clar, com que no hi ha tanta gent de la teva mateixa edat, sempre t'acabes barrejant més en sí, gent de més gran, més petita.
1: Clar,
2: que al final una família molt gran, també.
0: Clar. A mi el que em passa és que, per als envejosos, podria dir que tinc dos pobles, el que passa que quan jo em referisc al meu poble, és del meu poble de Castella-La Mancha, dels meus avis.
1: Què perquè... és?
0: Carrizosa, ah, a Ciudad Real. Perquè per a mi Pego, que també és un poble més gran, jo no dic vaig al poble, jo dic vaig a casa. Llavors és com... Per a mi el poble és el de Castella-La Mancha.
1: Clar, és que també si estàs acostumat a viure a Pego, pues suposo que no és vaig al poble perquè ja hi ets, en el poble.
0: Tot i que ja porto 5
1: anys, sí. En el poble,
2: però...
1: ja,
2: no, també la sensació aquesta de poble que et dona... Múrcia no és un poble, ni molt menys, però també és com un torno al poble perquè torno a la meva ciutat.
0: Clar. I, de fet, l'altre dia llegia un article del País que va escriure el Paco Cerdà, on es preguntava si el poble és tan important per als que avui tornen per festes com ho era per a la generació que als anys 60 va abandonar més amb desgana la seva terra, perquè recordem que a finals dels 60, sobretot, els meus avis ho van fer, van haver de marxar per buscar una vida millor, més feina, perquè allà no tenien gaires oportunitats. Llavors, clar, per ahir tornar no era tornar d'una manera més esporàdica, jiji, jaja, com ho fem ara, sinó que es retrobaven més en la seva gent i en la seva identitat.
2: És com que ens agrada a nosaltres parlar de Cuéntame i Sagrillas,
0: clar,
2: doncs ells sempre tornaven a Sagrillas.
0: Sempre tornem a Sagrillas.
1: I abans sí, s'havia d'anar a la ciutat perquè hi havia molta més indústria, molta més feina, però jo crec que ara està tornant una miqueta, sobretot des de la Covid, també des del teletreball, que molta gent està tornant al poble perquè té la possibilitat de treballar des de casa seva, on sigui, a través de l'internet.
0: De fet, este matí a les nostres xarxes de Ser Catalunya us hem preguntat, aquells que viviu a la ciutat però teniu un poble, quines són les coses que més trobeu a faltar del vostre poble? I ens heu dit això.
3: Mireu, jo soc de Prats de Lluçanès, jo he viscut tota la meva vida allà, però des de fa uns anys estic vivint a Barcelona. I jo crec que el que més trobo a faltar de la vida al poble i de viure a Prats és la tranquil·litat, el ritme de vida, que és molt diferent en un poble que en una ciutat. Aquí a Barcelona surts al carrer i només posar un peu al carrer, sent sorolls, hi ha moltíssima gent, hi ha renou, pràcticament sempre si has d'anar a algun lloc t'has de desplaçar amb el transport públic, és a dir, has d'agafar un metro o un bus, que són llocs on sempre estan a rebentar de gent, on per exemple ara que fa aquesta calor inhumana, doncs et faregeixes allà dins. En canvi, al poble, per mi, el ritme de vida és molt més lent, és molt més tranquil, és molt més calmat. Tu surts al carrer i escoltes el silenci, escoltes a ningú parlant o una conversa al fons, però no hi ha ni de tros, com tot aquest soroll de cotxes, tot aquest agòbio de gent, de persones votant per allà. Jo personalment és el que més trobo a faltar del poble i crec que és una de les coses que fa que per mi el poble tingui una qualitat de vida superior a la ciutat.
1: De fet, hi ha tanta tranquil·litat que ja està eco. No escoltava una mica d'eco, anava a nota de veu.
0: Però estaria un edifici, home.
1: No sé, home, ja
2: que tinc... El centre de Barcelona.
0: Jo, escoltant-la a ella, el que trobo molt a faltar també del meu poble quan estic aquí a Barna és anar pel carrer i que et diguen bona nit o bon dia, saps? Com aquesta personalitat.
2: Sí, o sea, que et reconeguin. Però sí. És que què ens passa als que no ens agrada que ens reconeguin pel carrer?
0: Clar.
2: El que a mi m'agrada escoltar soroll quan surto al carrer, m'agrada el jaleo. I de fet, és que també volia parlar de la gent que marxa del poble no perquè no n'ha tingut opció de quedar-se al poble, sinó perquè vol marxar.
0: Clar, i també existeix.
2: O sigui, està el concepte aquest de l'Espanya vaciada, de Sergio del Molino, que és una realitat que sí. I, per exemple, l'Anna Iris Simón, la periodista, escriu en el seu llibre Fèria com que idealitza tota la vida al poble, la vida que tenien els seus pares abans, i és com, sí, carinyo, això és veritat, estimada, però, o sigui, moltes dones van marxar del poble perquè al poble s'havien de casar.
0: Clar.
2: O sea, no per res, no, o sea, vamos a ver, no parlem de matrimonis forzados, anem
0: no,
2: a veure.
0: No.
2: Però perquè era la convenció.
1: El que tocava.
2: Sí, clar,
1: que
2: i perquè no volien tenir les seves famílies i estar ahí criant nens, en plan, perquè no volien.
1: I aquí és també recordo molt l'Elisa Coll, que parlava del seu poble, que a l'LGTBI, al sí. ser del col·lectiu, havies de marxar perquè ja estaves assenyalada.
2: Aquest és l'altre sí. tema, això té un nom que es diu sexili, val? Que és la, quan marxes del teu poble, sexili rural es diu, que marxes del teu poble o per identitat de gènere o per sexualitat. Vamos, que el maricón del pueblo ha de marxar i la bollera de tota la vida perquè es fiquen amb ells. I aquestes són persones que no poden vivir al seu poble o no han pogut. La Carla Antonelli, que és la primera diputada trans a Espanya, va marxar del seu poble com als 16 anys i va tornar amb 51
0: clar,
2: quan va rebre un premi a la trajectòria, a més. I Almodóvar fa el mateix. O sigui, Almodóvar parla molt de l'Espanya costumista i de l'Espanya rural, però ell mateix...
0: Ho fa des d'una distància.
2: Clar,
0: clar
2: i ho fa
0: sí.
2: en Dolor i Glòria, que és la seva pel·li autobiogràfica, ho fa com una mica de el rebut que li genera tornar a ser el fil de la paca.
0: I un cop has marxat també... Segur que hi ha moltes realitats de persones que tornen uns dies al poble, però no com a alegria, és a dir, igual s'han de tornar a ficar a l'armari perquè allà la gent no ho sap, i fins i tot ells no volen que ho sàpiguen, vull dir que ser de poble comporta moltes realitats exacte. Diferents. I això ho hem vist també a la petita pantalla, perquè hi ha algunes sèries que idealitzen alguns pobles.
4: Los pueblos tienen un lado romántico. Cercas blancas, baja criminalidad, clases pequeñas, mejores tomates, todo parece perfecto. Pero nada es perfecto. Vamos a destapar la cara siniestra y oculta de la vida en los pueblos.
5: París, estás jolón, no tiene una cara siniestra, ni siquiera tenemos guardias. Esto es el pueblo, París, nada más. No es siniestro, no es sórdido, solo es Stars Hollow.
0: Stars Hollow es el poble de Rory a las chicas Gilmore. Y allá lo pinten como si fuera... ¡Wow! L'oasis, perquè Lorelai, que és sa mare, es queda prenyada amb 16 anys, marxa de casa i se'n va a un poble on no la coneix ningú i allà la reben i cuiden a la seva filla com si fos una filla una mica de tots, saps? Vull dir que ho pinten com si fos increïble. I també hi ha una altra pel·lícula que parla molt bé dels pobles.
6: Hola, Nueva York!
1: Ma poble, Nova York?
0: Has escoltat la vaca? És que, clar, Uri, no has vist la pel·lícula de Hannah Montana?
1: No, no l'he vist. Vaig veure parts de la sèrie, però la pel·lícula no l'he vist mai. Però és Nova York o no és Nova York, llavors?
0: No, ella pensa que va a Nova York, però el seu pare la porta al seu poble, que es diu ficticiament Crowley Corners, a Tennessee, perquè, clar, ella... després de tenir 16 anys i estar en una vida d'estrelles, ser Hannah Montana, és com que ha perdut una mica el nord. Llavors el seu pare el que fa és, no, ara te n'aniràs al teu poble envoltada de vaques per a connectar amb les teves arrels i entendràs que no tot és la vida que t'has muntat tu allà
1: no,
0: al Hollywood.
1: Colossals i tot
0: exacte,
1: això.
0: Llavors és com que ho venen una mica com que ella torna allà per reconnectar amb qui és. Amb qui és, bàsicament.
1: I de fet hi ha moltes sèries que va, per exemple, una que es diu El Pueblo, no? Crec que és de 3 Media, que no he vist mai, o de Telecinco, no sé, o La que s'avecina, que alguns capítols també van al poble, que tampoc no ho tinc jo molt posat. És una recurrència, la sèrie.
0: I moltíssimes pel·lícules, sobretot de Nadal, en la que la protagonista ha marxat del poble perquè no vol saber res de ningú, és superexitosa a la ciutat i de cop, oh, accidentalment ha de tornar al seu poble, llavors allà coneix a un granger de qui s'enamora i
2: se n'adona els seus arrels, el seu passat, s'accepta ella mateixa...
0: La seva felicitat està allà al poble.
1: Sempre hi ha un moment que trepitgen una merda de vaca sí. i sempre. Això ve
2: perquè
1: al galant i et salva.
2: Sembla que hi ha merdes de vaca a tot
1: sempre.
2: El
1: món. Sí, sí.
0: Que també hem de dir que, per exemple, aquest cap de setmana, aquí a Barna, també són les festes de Gràcia, vull
1: sí.
0: dir que...
1: Tot i que, festes,
0: tot i que moltes vegades parlem de Barcelona perquè ens toca més a prop com una ciutat super impersonal i és veritat que sí, però quan tenen dinses una mica més en el teixit de barri també se sent com un mini poble
2: és
0: allà
2: dins.
0: Els barris
2: aquí són mini pobles.
1: Bueno, sí, Gràcia, Sants, Sant Andreu, tots això eren pobles
2: claro,
1: que
2: tot
1: amb
2: igual.
1: La creixida de Barcelona s'han acabat unint des de fa molts anys ja a la ciutat.
0: Però a les sèries també fan una mica al contrari. També tendeixen, algunes, a demonitzar els pobles.
7: Me llamo Mary Alice Young. Cuando lean el periódico de hoy, puede que vean un artículo sobre el día tan raro que tuve la semana pasada. Normalmente no pasa nada interesante en mi vida, pero eso cambió el jueves pasado. Al principio, todo parecía muy normal.
0: No sé si vos o no este diàleg, a tu, Uri...
1: Tampoc.
0: No. A mi tampoc deuria, no tindria per què sonar-me,
2: a
0: realment.
2: A mi és la meva sèrie preferida del món, Mujeres Desesperadas.
0: Explica una mica que...
1: Qué malogoria, ¿no?
2: Exacte. Sí? Doncs són unes dones increïbles, totes amas de casa, que, bueno, la lien pardíssima, estan molt... Són molt agressives amb algunes coses, sí. Entonces, llavors passen moltes coses, però molt, com, molt, de, molt crims, sí. Saps? En plan, no és com comèdia romàntica, ni molt menys.
1: La recomanes el... que la vegi, o no?
2: Molt,
0: sí,
2: molt, molt.
0: Sí, sí, sí. El que passa és que elles, també, sobretot dos personatges, que són Eddie o Gabriel, sempre venen el poble com que és avorrit, no? Que allà no tenen res a fer, que troben a molt a faltar la gran ciutat i estan com en un conflicte constant per encaixar en un entorn que elles no s'hi acaben de veure.
1: I això passa, jo per exemple, que m'agrada anar de concerts, anar al cinema, anar al teatre, en pobles has d'agafar el cotxe per anar a la ciutat, a la gran majoria de casos, a no ser que sigui festa major.
2: Sí, i t'enteres de menys, o sigui, no saps quina és l'oferta cultural que hi ha, o sigui, a menys que hi ha algo que t'agradi molt.
0: Però això és una mancança, és a dir, això és el que s'hauria de treballar, que el fet de viure en un poble no et faça renunciar a si tens, per exemple, gust per anar al cinema o al teatre. Això és el que s'ha de cuidar.
1: Clar, i també si vas a la ciutat també renuncies a caminar per a les muntanyes. Això al final és calibrar i decidir què prefereixes.
0: I una altra sèrie que també ho comenten, que clar, ja l'hem tret aquí en molts temes, però ja vam dir que era la nostra bíblia, és a Sexo en Nueva York. Allà...
1: Sí, ja m'he ficat en aquest sac, no? La bíblia...
2: Però és que Sexo en Nueva York és que parlen de tot.
0: És que pots parlar de tot.
2: És a dir, qualsevol tema, Sexo en Nueva York té algun episodi.
1: Bueno, us ho accepto si també posem Plats Bruts aquí.
0: Val, també, però per anar a Plats Bruts també parlen del poble.
1: No, sempre és bastant...
2: Poble,
1: però vull dir, a nivell de... No, a nivell de que és la Bíblia, com una sèrie d'aquest programa.
0: Ah, no, sí, sí. Això te ho accepte. Ah. Jo havia dit Sex en Nueva York perquè allà la Carrie, ella no explica molt de la seva vida abans de viure a Nova York, però sí que hi ha un capítol en el que ella diu que només va tenir els 18 anys, va marxar i que no pensa tornar mai més a la vida. O sea, tu imagina't que ni el menciona.
2: De fet, jo m'he llegit els llibres que hi ha de Carrie abans i Carrie d'adolescent, i és com que ella ho pateix moltíssim viure al poble.
1: Sí. Hi ha llibres i tot.
2: Sí, sí.
0: Home, clar. Pues que abans de Mujeres Desesperades o Sexo a Nova York, ja existia Peyton Place, que és una novel·la escrita per una dona el 1956, que va desmuntar la fantasia de poble perfecte i que va arribar a ser prohibida. És la història de la Grace Metalius. De fet, aquesta va romandre en la llista de supervendes durant 59 setmanes, batent el rècord que fins llavors ostentava el viento...
1: Lo que el viento se llevó.
0: Lo que el viento se llevó, molt bé. I és considerat el primer bestseller de la història. En aquella novel·la, Metalius va escriure sobre la hipocresia social, destapant els secrets d'un petit poble de Nova Anglaterra. Clar, explorava temes tabús com la violació, la sexualitat, l'avortament, i això va impactar molt en aquella època perquè, clar, xocava molt amb els pilars dels valors nord-americans, no? La virtut, la família, la fe, i molts devoraven el llibre en secret, mentre que altres escoles i biblioteques el van fins i tot prohibir.
2: M'encanta.
1: Em recordo aquesta història, no sé si heu vist la pel·lícula del Bosque, que també va d'un poble que està perdut i que, vaja, que passen això i assassinats i de tot.
2: És una de les American Pie.
1: No, aquesta és de més tirant a por, no tant de riure.
0: De fet, jo el que em pregunto és que, clar, ara que les tendències les marquen sobretot els algoritmes i que tot s'ha globalitzat molt més, quin és el futur realment de les tradicions dels pobles, no? Perquè la nostra generació encara té molt present lo de tornar al poble, festa major, tal, però vosaltres creieu que els que venen després encara continuaran tenint això tan present?
2: Jo crec que sí, que encara més. O sigui, perquè potser són nens que estan acostumats ja des de molt petits a tenir com una vida molt eufòrica, amb moltes xarxes, molt Instagram i tal, i que sí que els hi agrada.
1: Home, i ara ha canviat molt, perquè tu abans en el poble feies els amics del poble, ara amb les xarxes pots tenir els amics del poble de veure de dia a dia i connectar
0: més,
1: amb gent de tot el món.
0: Sí, sí. Pues per a parlar sobre això volem incorporar a la conversa a l'antropòleg Pep Fornés. Bona tarda, Pep.
8: Bona tarda a tothom.
0: Què significa realment avui dia ser de poble? Continua marcant-nos tant la identitat?
8: Bueno, fa 4 o 5 generacions que ja ningú en el nostre país que sigui de poble. De fet, la societat catalana és una societat urbana. La industrialització va arribar molt aviat a Catalunya. Llavors la gent del poble va passar a descobrir el que era compartir la vida i la feina, els interessos, les il·lusions, les passions i també les protestes, la queixa, amb gent que era de societat urbana. Per tant, ens hem anat incorporant. La gent que ve de fora també, els nous vinguts que diuen ara, són gent que també s'incorporen immediatament a la cultura urbana, si venen de llocs, diguéssim, remots o de pagès. El que passa que, tot i això, és molt difícil entendre que no sigui societat urbana països que tenen ciutats que ens giren absolutament com un mitjó. Societats de ciutats de 4, 5, 6, 11 milions d'habitants, 20 milions d'habitants que ens passen la mà per la cara. Per tant, és molt difícil dir que algú és de poble avui en dia a Catalunya.
0: Però,
8: sí,
0: per exemple,
8: internet, tot això sí que ha anat canviant coses, però d'alguna manera refermant aquest concepte.
0: Però, per exemple, digues, el que comentàvem ara, que a Gràcia, que és un barri que forma part d'una ciutat tan gran com Barcelona, sí que continuen cuidant molt això de festa major, de decorar els carrers, tot això acabarà perdent-se també.
8: Mira, una ciutat la formen els seus barris. Sense barris no hi ha ciutat. Sense gent, és com ho deia l'arquitecte Josep Boigues, ens explicava, una societat, una ciutat és com una paella. Sense arròs no hi ha paella. Els musclos, les gambes, això són els edificis emblemàtics. Però l'arròs som la gent. Sense arròs no hi ha paella. Sense gent, sense barris, sense comunitat, no hi ha ciutat. Per tant, ser urbans, ser ciutadans, és ser gent de barri. Gent de barri són com petits pobles. De fet, és així. No deixem de ser-ho mai. Allà on hi ha persones, allà on hi ha humanitat, sempre hi haurà col·lectivitat, cultura comunitària, cultura compartida, memòries que recordar. El que passa que els humans tenim una especial manera d'entendre el món i la vida. Som animals simbòlics, som animals imaginatius. La nostra capacitat d'imaginar és el que ens fa humans, d'alguna manera. Som, la cultura és un gran exercici d'imaginació. Per això ho saben molt bé els poders públics. Ens fan imaginar, per exemple, que fan venir el papa, ens fan imaginar que fan venir el tour, ens fan imaginar fins i tot que la lluna, fan que la lluna tapi el sol, fixa't tu. Hi ha gent que a Ceuta els han fet imaginar que si passen la frontera veuran el Messi. Vull dir, és així. Llavors, doncs, quan la cosa es posa tonta, envien la policia, l'exèrcit, a Tarragona envien els Mossos perquè no col·lapsin l'estació de tren. És molt més barat i molt més fàcil fer creure'ns a tots plegats, perquè som capaços d'imaginar d'una forma meravellosa, que hi ha qui mana. I llavors, si ens adonem una mica, ens envien els Mossos, oi, que m'entens? Per tant, això és, hem d'entendre-ho, que és, som així d'imaginatius.
0: Ens quedarem amb que...
8: I ens fan imaginar coses.
0: En què som l'arròs de la paella. Pep, moltíssimes gràcies per entrar.
8: Vinga,
0: una soneta aquí a la treva.
8: Visca la paella, visca. Visca la festa major de Gràcia.
0: Visca. I ara, abans d'anar cap a la secció del Tarrida, farem sorteig. Dos entrades dobles per anar a un concert de Nile Rodgers and Chic amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el dia 19 d'agost a 8:15 de la tarda al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. I... per guanyar-les, Marc Tarrida,
9: què?
0: Saps què han de fer?
9: No en tinc ni idea.
0: Han de trucar ara mateix al 933-44-14-11. Repeteix, 933-44-14-11. I les dues primeres trucades s'emportaran una entrada doble cada una.
9: Mare de Déu, puc trucar
0: flipa
9: jo?
0: No, tu no.
9: Ah, vale.
0: De fet, ara, mentre vosaltres truqueu, marxem dos minutets a descansar i tornem amb el Marc Tarrida.
10: La treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
11: SER Tarragona, Ràdio Reus.
12: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
13: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper, pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Com a Slack, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català 58 del polígon Agro Reus. També a la nostra botiga online a la web comaslack.com. Amb Com a Slack, si es pot somiar, ho pots pintar.
14: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
15: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
14: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
2: És divendres i això vol dir que tenim aquí a la meva persona preferida, Malta.
3: Malta Rida.
4: Qui és? Presenta-me-la, no la conec.
2: Una ma germana que està aquí,
4: ah,
2: que ha vingut a veure't.
4: A mi?
2: A tu.
4: Hòstia, avui sí que estic nerviós, doncs. A veure, avui us vinc a parlar, tot i que estigui sonant Núria Feliu de fons i no li vull treure protagonisme, us vinc a parlar d'aquesta cançó.

0: Que fa cosa com tallar-la, no?
1: Espero que us agradi perquè l'escoltarem moltíssim en aquests 10 minuts.
2: Recorda una mica la Marie Carey amb la cançó de la Nadal, no?
0: Hòstia, sí?
1: Carinyo, però que això és una institució.
0: Una mica, sí, sí. Estem parlant, de quina cançó esteu parlant amb aquest trosset que no hem posat ni la tornada?
3: I will always love you.
0: A veure com fa, noies?
1: Dale. I will always love
0: you. No, però el que estaves fent, no?
1: No.
0: T'havies animat a cantar i ara no? Val, doncs exacte, estem parlant de I will always love you. I suposo que tots heu reconegut també aquesta veu màgica, que aquesta veu és de...
1: Whitney Houston.
0: Us estic fent un examen avui, veieu? La secció és una mica un examen. Clar, correcte.
1: És la peli del guardaespatlles, suposo. Correcte.
0: És de la Whitney Houston. I tot i que avui podríem parlar perfectament d'aquesta dona, perquè té una vida més que interessant, i tot i ser qui la va fer famosa mundialment, avui parlarem d'una altra persona. When it's all I can do to keep from falling
1: in love with Parlem d'aquesta veu inconfusible, l'única persona que pot tocar la guitarra amb ungles acríliques. Per context, d'on ve aquesta dona amb cabells rossos, pentinats cap a dalt, pits gegants, els texans més ajustats del món i llavis color rosa?
0: Avui parlarem d'aquesta descripció tan precisa que acabes de fer, Amparo, de la Dolly Parton. Ubiquem-nos. Hem d'anar fins l'any 1946 a Pittman Center, una zona rural molt aïllada, les muntanyes de Tennessee, i allà neix la nostra protagonista. Però en aquest cas no podem romantitzar la idea de viure a la muntanya com els rics que viuen a la Cerdanya, sinó que ella és la quarta de 12 germans. Tots ells vivien en una mateixa cabana, és a dir, com l'Emma de Plats Bruts, una mica.
2: Ah.
0: I allà l'electricitat...
2: Sí.
0: Aquest repòs el tenim, no?
2: La sèrie,
0: home. Sí. Doncs allà en aquesta cabana no tenien ni aigua ni electricitat, eren extremadament pobres. Fixeu-vos si eren pobres, que el pare de la Dolly, quan va néixer, va pagar al metge amb un sac de farina de blat de moro perquè no tenien res més per donar. Llavors, l'any 1964, després de molts anys cantant amb una llauna i a les seves gallines del corral per poder practicar, la Dolly, just després de graduar-se, va agafar la seva guitarra, va posar les quatre coses literals que devia tenir i va pujar a un autobús direcció a Nashville, la capital mundial de la música country. Love is a burning
2: thing. Ara estic pensant, recordeu l'altre dia que parlàvem de l'efecte Mandela? Dolly Parton, viva o morta, què penseu?
1: Viva, i acaba de treure un hitazo amb la Sabrina Carpenter.
0: Sí. Aquesta és com el punt 7, no morirà mai.
2: Jo ho he hagut de comprovar, estava convençut que estava morta.
0: Sí, jo també ho pensava.
2: Va, veus?
1: Jo he callat perquè no ho sabia. Està vivíssima. Viva. Doncs arriba a, has dit, a Nashville,
0: sí.
1: Country, en plan així, Estats Units profund.
0: Exacto, era una de les ciutats mundials del country i per això va cap allà.
1: Ara que parlàvem de la gent que marxa del poble per buscar de la vida.
0: Correcte, és que clar, la vida que tenia ella allà a la seva casa era bastant dura. Què fa? Doncs a l'inici se li tanquen moltes portes i comença a escriure èxits per a altres persones fins que l'any 1967 un home anomenat Porter Wagner la va contractar pel seu show televisiu The Porter Wagner Show. I allò va suposar una catapulta per la seva fama nacional. I es veu que formaven tan bon duet que, bueno, que ni Martes ni Trece i ni
2: bona referència, també la conec.
0: Ni Vito Quiles ni Núcleo Nacional.
2: Ni Vargas i Llosa.
0: Ni Vargas i Llosa, ni Ramon ni Cajal.
1: Bueno, i llavors, li va anar molt bé com a TV show.
0: Sí, exacte, li va anar molt bé. Ara aquí de fons... Mira, a veure com se xerren, Tomàs. Això és ell. Això és ella. Això és ell.
1: Ai, sí, ja. No entenem res d'aquest accent.
0: Perquè no sabem anglès. Perquè no tenim llengües. Bueno, el que feien ells era cantar cançons i després venien aquests àlbums i la gent els podia comprar. I era tant l'èxit que tenien i lo molt que s'assemblaven l'un a l'altre que mica en mica van començar a sortir, doncs, el que ja sabem. Les enveges, els dards enverinats, els crits, sobretot per part d'ell, perquè era ella qui li estava robant el show. I com es deia el show? Es deia The Porter Wagner Show, no es deia Dolly Parton Show. Llavors aquí va haver un moment que ella va dir, bueno, fins aquí, jo ja en tinc prou, després de 7 anys en aquest programa, vull començar la meva carrera en solitari.
1: I marxa.
0: Què passa? Que ell no ho vol, li arriba a fer una demanda judicial, crits, bronques, no vol ni sentir parlar. I què faríeu vosaltres davant d'una situació així, amb el vostre cap?
1: Bloqueja. Penjar-me.
0: Uns recursos humans, no?
1: Assassinat. Pensant en punxar unes quantes rodes de cotxe,
0: però... vies legals, uns advocats, alguna cosa. Doncs el que va fer ella va ser seure a una cadira, agafar la guitarra, canalitzar tota aquesta frustració, la seva tristesa, però també el seu agraïment cap a en Porter. I l'endemà al matí va entrar al seu despatx, es va seure, va agafar la guitarra, li va cantar la cançó, i quan es va acabar, Ann Porter. Això és molt americà, eh?
3: Però és que m'està recordant a Dora l'Exploradora quan anava a Swiper, en plan, Swiper, no robes!
0: Referents, és merda.
3: No, una mica
0: així. No el tinc, no el tinc.
2: No, perdó,
0: sí, estem
2: perdó,
0: perdó.
2: Sí, sí.
0: Doncs la Dora Exploradora l'acabeu de comparar amb Dolly Parton, fantàstic.
2: Tot l'estiu sí que no entenc res, jo tampoc.
0: Li va cantar aquesta cançó al seu cap, ella es va emocionar tant que li va dir alguna cosa així com és la millor cançó que has fet mai, pots marxar, però deixa'm que et produeixi aquesta cançó.
1: I de quina cançó parlem?
0: D'aquesta.
1: És que sona molt diferent cantada per ella, sembla una altra cançó.
0: Molt diferent, i sabent la història i el per què, a mi se'm posa una mica els pèls de punta, perquè la cançó comença dient et molestaré si estic amb tu aquí, deixa'm marxar, no et retrec res, però crec que serem més feliços si ens apartem.
3: És que...
0: I clar, és a dir, li està dient això al seu jefe en lloc de denunciar-lo, no? Mira, se m'ha posat la pell de gallina,
3: sí, sí,
0: de veritat,
3: sí, és molt fort.
0: I acaba convertint aquesta història en un hit dins del Mount Country. Què passa? Que es converteix en un hit i arriba el rei del rock and roll, Elvis Presley, el qual vol cantar aquesta cançó, perquè està obsessionat.
1: És que tots els reis roben, eh?
0: Sí, fins i tot el rock. És veritat, aquí has estat bé. Què passa? Estava tan obsessionat que fins i tot l'ex-dona de l'Elvis, la Priscilla, crec que es deia,
1: sí,
0: explica que quan es van divorciar, l'Elvis estava a les portes del jutjat, quan ja s'havia acabat, cantant-li aquesta cançó dient sempre t'estimaré.
1: Quin cringe, eh?
0: Que, sí, també diré, no sortiu amb músics.
1: No, no. Que es treuen la guitarreta a qualsevol moment.
0: Exacte, dir, senyor, déjame el brazo que no te conozco, per favor. Val? Què passa? Que el rei del rock pugui cantar la teva cançó és l'hòstia.
1: Clar.
0: Però de cop i volta, el representant del rei del rock li va dir, et canto la teva cançó, però si em dones un 50% dels drets.
1: Oh, wow. I com que no?
0: Clar, i ella va dir, hòstia, però aquesta cançó és com la meva criatura, és el meu fill, no puc fer-te això. Perquè acceptar volia dir que la teva cançó perdia part del teu intel·lecte, però rebutjar era rebutjar el rei del rock. I què va fer ella, finalment?
1: Se la va donar?
0: No. No. Va trucar, li va dir que no li pensava donar la cançó, tot i que admirava, òbviament, l'Elvis Presley, però que aquesta cançó era seva.
3: I com dos ovaris més ben posats.
1: Però sí, com arriba ara la cançó al guardaespatlles, ara a Whitney Houston?
0: Doncs hem d'avançar 19 anys més endavant, l'any 1992, quan Kevin Costner i Whitney Houston estan rodant al guardaespatlles i busquen una cançó potent per acabar la pel·lícula. I per sort de la Dolly, algú va proposar la seva cançó que havia escoltat un dia per la ràdio. I com que la Dolly havia mantingut el 100% de la propietat de la cançó, quan la versió de la Whitney Houston va esclatar les llistes de venda, cada cèntim va anar a parar a la butxaca de la nostra protagonista. Ah, estem parlant de...
1: Per ella.
0: Va vendre més de 45 milions de còpies. Es calcula que només als anys 90 va guanyar més de 10 milions de dòlars directes amb aquesta cançó.
3: I ben merescuts.
0: I ben merescuts. És més, va arribar a un punt que tenia tants diners que va comprar un barri, bueno, un barri, una zona residencial de Nashville, de la comunitat negra, per agrair tot el que va fer la comunitat negra amb aquesta cançó i la nostra Amy Winehouse.
2: No, Whitney
3: Houston.
0: Les confoc, tio. Les confoc.
1: Les confoc.
0: Però, bueno, penseu que quan escolteu aquesta dona... Ah, detall, ja sé que he d'anar tard, eh? Vaig tard, vull dir. Hi ha dos detalls, un meu i un el seu. El Porton aquest s'estava morint a l'hospital i des d'aquell moment que es van separar no van tornar a parlar mai més.
1: Uh-huh.
0: I ella va decidir, poques hores abans de que morís, anar a l'hospital a cantar-li aquesta cançó al cau d'orella, com va fer 30 anys enrere, i diuen que després de cantar aquesta cançó, hores després, va morir.
3: Pots anar en pau. Pues Marta Rida, tu també pots anar en pau, saps per què? Perquè we always love you.
0: Oi, thank you.
1: Jo no.
3: I ara anem a veure com es dona treva la nostra convidada d'avui.
4: Dos són companyia, tres són multi...

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: I avui rebem la visita d'una presentadora, reportera, escriptora, bona persona. I és que sempre contagia amb el seu somriure, la seva manera de connectar amb la seva audiència i en donar-los la solució a un migdia ensopit, com també intentem fer aquí a la treva cada dia d'aquest estiu. Avui ens visita l'Elisenda Carot.
2: Si un dia...
3: Xavi, crec que ho faré respirant, això, i no farem servir epidural. Minut 1 d'epidural estava cridant, punxeu-me els ulls! Vaig agafar un cotxe, vaig conduir cap al nord, 26 hores, i vaig aparèixer a Gales. Jo sabia anglès, fins que em posen davant dels clients galesos. Era com,
4: trobes que llegeixes un guió, acudit, acudit, acudit, acudit. Ah, per què? Per què no dic cap acudit? Perquè els serveixo tots. És a dir, jo sóc un instrument perquè el senyor faci riure.
5: Senyores de l'organització, per què no hacéis... una iniciativa solidària que se basa en joder al pròxim.
3: Només cal que analitzeu. Amar per los dos, és un homenatge cap a mi. Que és que el Salvador, soc la seva musa.
1: Elisenda Carot, com estàs?
5: Sentint-me i pensant, és de veritat, eh? I et paguen per fer això.
1: I de molts anys enrere hem trobat talls de contallars, monòlegs de fa doncs, 7 anys, 8
5: Mira,
1: anys.
5: Mira, això va ser un espectacle de monòlegs per Sonrises de Bombay. Estem parlant, potser, 2001?
1: Sí, jo ho he trobat, que podies 7 anys al YouTube, pues, a saber quant temps devia ser.
5: Mare de Déu, 20 i escaig anys.
1: Totalment. Elisenda, tu com et dones treva? Com desconnectes?
5: Venint aquí. No és broma.
1: Relaxant-te.
5: No, de veritat us ho dic, totes les mares, pares, que tingueu una criatura de 15 mesos com és la meva, t'ho juro que fer l'activitat normal d'una persona no pare-mare és relaxant. Jo aquest estiu m'estic relaxant fent entrevistes, anant a mitjans, fent coses de la meva vida diària. Fixa't.
1: Clar, tu estàs de vacances, la solució és durant tota la temporada d'una a dues, en aquest horari, per tant, ja et trobes com a casa.
5: Estic com a casa.
1: I no sé si tu, això que dèiem, no? Sempre entrevistant a la gent o portant a gent convidada... Ho portes bé, això d'estar a l'altre costat? De ser qui rep les preguntes?
5: No, em costa molt. De fet, quan hem entrat, dic on sec. Menys mal que tinc la pregunta presa, perquè he estat a punt de seure en un dels vostres llocs. Volem dir, bueno, he estat a punt d'apretar el botonet
3: Tomàs,
5: vermell.
3: Tomàs, tira un tall.
5: Exacte, donant ordres, eh? Això de manar ho porto com molt intrínsec meu. És estrany, perquè, clar, estic veient els guions, dius, ostres, per on aniran, no? Et sents una mica fora de control. I les persones que tendim a controlar les coses, sempre estic una mica amb els peus enfangats quan m'entrevisten.
1: Una temporada que no has parat, eh? Directora del videopodcast Com ho portes, també presentadora de La Solució, que fa un any que vas agafar les regnes, abans estaves a la tarda.
5: Sí.
1: Què tal aquesta primera experiència en aquest nou horari?
5: Jo et diria una sorpresa molt positiva, perquè no m'esperava aquest acolliment per part de l'audiència, que ha sigut espectacular a nivell de GMs, evidentment, però sobretot a nivell de... O com ho he notat jo més, no? A nivell de participació de la gent. Ens han abraçat d'una manera... Tinc la sensació que ha sigut una mica recollir els fruits, que és un programa molt obert, a tota l'audiència, a nivell de WhatsApps, de trucades... Tinc la sensació que he recollit una mica tot el que he sembrat durant tots aquests anys, especialment a la tarda, no? Que era un format que potser no permetia tant interactuar amb els oients, i ara ho estic recollint i he flipat d'aquesta abraçada que ens ha donat el públic i també molt sorpresa pel tipus de format, no? Perquè vens de fer un magazín, tots han sigut magazins, allò que es diu ara molt picadet, no? Tot molt picadet, rapidet.
1: Fresquet, rapidet.
5: Clar, i ara posar-te a fer monogràfics, dius, ostres, com serà això? I és molt interessant, no baixar el ritme, perquè el ritme el seguim tenint igual, evidentment, a la meva persona és intrínsec, aquest ritme, però poder aprofundir en les coses crec que és una mica el que ens falta a vegades, a tots, socialment i a nivell periodístic, està guai poder entrar al fons de la qüestió.
1: I feia un any, això que dèiem, no?, que estaves a la tarda. Quan hi ha un canvi sempre a la ràdio, a més, quan crees un vincle amb l'audiència, que sempre t'escolten a una hora, en un determinat context, el canviar potser al principi hi ha aquell punt de tristor, de buidor, després de connectar, no?, de nou a canvi d'horari. Va passar tu en el canvi tant de la tarda cap a la solució?
5: Mira, t'he de dir que estava tan ocupada, pensa que jo tenia un fill de 4 mesos, aleshores no vaig poder tenir temps, no?, per trobar el canvi en l'audiència. De seguida me'ls trobo, també, no?, i aleshores a La Solució, els oients, em refereixo, molts venien de la tarda, molts venien de la tarda, per tant va ser com un canvi d'horari, em deien, bueno, el nou horari, no?, i jo deia, bueno, és que és un nou programa, senyora, o senyor. Per tant, aquest puntet de melanconia, perquè em va migrar la majoria amb mi.
6: O sigui, que tu és una mica de reclam pels teus oients. O sigui,
5: espero que sí.
6: Que t'estimen, que t'estan recolzant en tot.
5: Jo no sé si sóc un reclam, entenc que sí, però em sento superrecolzada i superestimada per l'audiència, tant a la tele com a la ràdio. Això és una cosa que

0: Jo agraeixo moltíssim sempre a tothom que em trobo pel carrer o algú que et diu, ostres, disculpa per... No, disculpa no, visc gràcies a vosaltres i em sento superestimada. Evidentment tinc haters, com tothom té haters, i evidentment...
1: Tens haters, no m'ho crec.
0: Sí, algun hi haurà, sí, sí, sí. No, no sóc una persona que tingui grans haters, ara sortiran tots, saps? No cal que m'escriviu tots, eh?
2: De fet, estan enviant-me ja WhatsApp.
0: Exacte. Però algun hi ha, no, mai no plou a gust de tothom, no? I a vegades la gent entén, oh, per què ets així de feliç? Hosti. O per què ets així de mare? O per què ets així de, jo què sé, d'alta? Dius, bueno, hi ha coses que no puc canviar de la meva persona, no? I no agraden a tothom.
2: Que ara parlaves també de la teva maternitat. Mm-hmm. Creus que t'ha canviat també a l'hora de treballar, a la manera de treballar?
0: Sí, no en negatiu. És a dir, el que jo veig que és un comú en tots els pares i mares, sobretot amb, dic mares perquè sóc jo mare, eh? Els pares ja parlaran ells, és l'eficiència. Com que tenir una criatura, almenys la meva experiència com a mare, la meva experiència com a mare, amb el meu fill, que és una persona molt... Anava a dir intensa, però és posar-li com una etiqueta, no? Que demanda molta atenció perquè és un nen molt viu i molt despert, cosa que agraeixo moltíssim i ho estic disfrutant moltíssim, però implica que és concentració 100% en ell, quan estic amb ell. Llavors, quan no estic amb ell, aquesta concentració la porto al pla de la feina i sóc una killer. O sigui, jo arribo, tinc les meves hores i és killer, perquè no em puc permetre adormir-me per les branques, sí? Llavors, quan vaig, executo a la perfecció, els minuts que dedico a la feina és gas fondo, perquè després sí que desconnecto. O sigui, arribo a casa i no és que desconnecti perquè... No, és que no puc. Vull dir, perquè hi ha una criatura que no em permet mirar el mòbil 5 segons.
1: Però tu abans t'havies confessat que eres una mica addicte a la feina.
0: Ho sóc encara.
1: Això et passa encara, que la maternitat sí. No t'ha canviat el punt de quan arribes a casa desconnectes, però quan ets a la feina no pares.
0: Evidentment, i a més la disfruto encara més, perquè dius, buah, una cosa en què no tinc un lladre de temps estirant-me dels pantalons i puc ser tot això, no? Al 100% l'estic disfrutant moltíssim. Això no vol dir, és a dir, segueixo sent superaddicte a la meva feina perquè m'encanta la nostra feina, perquè trobo que és xulíssima, perquè trobo que rebem moltíssim, podem parlar amb els millors experts del món mundial i és part de la nostra feina, però això no treu en que potser ara no renunciaria a certes coses per la feina, tot i que estic enamoradíssima de la meva feina, sí?
1: Uh-huh. I ara que estàs d'estiu, això que deies, que desconnectes quan ets amb el Guillem, també estàs pensant ja en la tornada, això que ha passat, que estàs en ple agost i estàs pensant en el setembre, el tornar a l'estar passant, a la solució, o no?
0: Mira, ho vaig fer tot a principis de juliol, quan vam acabar temporada de ràdio, tant de tele com de ràdio, ho vaig tancar tot, d'allò de dir, vale, això farem aquests dies, intentarem això, tal, tal, aquests col·laboradors, i ara tinc zero moments dedicats.
1: Avion, o...
0: Absolutament. Sí. Absolutament. És que ja et dic, no t'ho permet, eh? Clar. Sí, la criatura no t'ho permet. Estic pensant si vaig al bar Pessigolles d'Esplugues de Llobregat perquè ell pugui jugar una estona o si anem al Cosmo Caixa. Aquests són els meus plans del dia.
3: I has dit que ara mateix no pots, o sigui, no renunciaries a certes coses per la feina, però abans has hagut de renunciar a moltes coses per arribar a on ets.
0: A tot. Sí, jo he viscut 30 anys dedicada a la meva feina. 30 anys, absolutament. No és que hagi fet grans renúncies, és a dir, no m'han dit $1 milió o seguir amb la teva feina, no? Però la meva vida ha estat dedicada a la meva feina. Estius, com ara vosaltres, no? Caps de setmana, no caps de setmana, col·laboracions... He estat sempre dels sempres treballant enfocada a la meva feina. Pensa que jo faig ràdio des que tinc 12 anys i en tinc 43.
2: I ho has fet per gust o perquè... creiem en la meritocràcia, en esta feina en general?
0: Mira, les dues. Crec que la meritocràcia, crec que, malauradament sé que no existeix la justícia, i més en una professió com la nostra, però en la vida crec en la justícia. I això em porta forces xocs, perquè la justícia ja sabem que no existeix, no? Les coses no són justes, hi ha gent molt bona, boníssima, que es mereix les millors coses i té les pitjors coses, i hi ha gent xunguíssima que té les millors coses, o el que considerem nosaltres que són les millors coses, no? Però és una mescla de totes dues. Per gust, perquè m'encanta i m'apassiona. Jo en un estudi se m'obliden tots els problemes. Se m'oblida la meva, fins i tot, corporalitat. Allò de m'estic fent pipí. Entro en un estudi i se m'oblida. Ho disfruto, ho gaudeixo, ho visc. M'encanta explicar històries. M'encanta preguntar a la gent sobre les seves històries, no? Aquest coneixement que hi ha global, que sembla que s'estigui perdent i no, que hi és. I, per altra banda, també crec en la meritocràcia. Però de vegades hi ha coses, i m'han passat al llarg de la meva trajectòria, que em recorden que no existeix la meritocràcia o que no tot sempre és meritocràcia, no? I aleshores és una mica el xoc amb el que convisc, eh? Perquè suposo que a mi m'han criat unes persones molt justes, unes persones molt ètiques, em van transmetre aquest model de vida i veus que no el comparteixes, no?, amb la resta de la societat. I això és aquesta dualitat amb la que m'enfronto dia a dia, no? Però jo al final, com que crec que les bones persones podem fer almenys un canvi en la nostra realitat immediata. És a dir, si jo puc fer que el vostre dia sigui una mica més plàcid o sigui una mica més feliç, em quedo amb aquesta forma de justícia, perquè sabem que la justícia global no existeix, no?
1: I a més, molta gent que ha treballat amb tu sempre parla meravelles, que això en el món de la ràdio i televisió no sempre passa, amb gent que potser de cara al públic és pues, molt simpàtica, molt simpàtica, però que darrere la gent que ha treballat no diu el mateix amb tu. Tota la gent que he conegut, almenys, m'han parlat bé, que això també és un orgull que tens a dir...
0: Això és una d'aquelles coses de les que et quedes... A veure, segur que he fet coses i m'he equivocat o alguna vegada he pres una decisió que no ha agradat a tothom. Això és evident, no?, quan estàs dirigint un projecte o quan intentes portar la teva carrera a bon port. Però sí que és veritat que crec que ningú pot dir que he fet alguna cosa amb el dades, no? La pots cagar, evidentment, tots vosaltres la podeu cagar. Però en general intento tractar les persones de manera humana.
1: Ara parlaves de ràdio, televisió, també has fet escriptora, també monòlegs i també música. I és que amb Blaumut també vas treballar.
0: Ai, sí, una de les millors experiències de la meva vida. Perquè, per una banda, per conèixer el món des de darrere, el món musical des de darrere, jo els conec, mira, el 2014, fent una entrevista al Fricandó Matiner d'estiu. Fixeu-vos si porta coses bones l'estiu. I per casualitats de la vida, al poc temps acabo fent de road manager amb ells i acabo formant part de l'equip de comunicació juntament amb la Cristina. I vaig fer la gira aquesta del primer arbre del bosc. Això és ben que mou el temps. Per cert, estan de gira, tot aquest estiu els podeu buscar. Total. Els Blaumutets. I llavors acabo treballant amb ells durant molt de temps. I d'aquesta experiència, evidentment, unes persones meravelloses i sobretot el cantant, compositor i lletrista, en Xavi de la Iglesia, que me l'acabo emportant com a amic. I ara fa 10 anys que som culimerda, com aquell qui diu, no? I encara ara fem moltíssimes coses junts, ens veiem molt habitualment, i és de les coses més boniques que m'emporto de Blaumut. Tornem, no?, a les bones persones, no?
1: Home, i tant.
0: A treballar amb gent... Jo sempre tinc un lema, no? Torno a la pregunta anterior, també. Bona gent, bona. Perquè gent bona fent-la en el nostre ofici n'hi ha molta, s'ha tecnificat moltíssim, hi ha gent superpotent a les universitats, a les acadèmies... Però jo busco bona gent, que pressuposo que són bons. De gent bona fent la nostra feina n'hi ha molta. Busco bona gent, bona gent bona.
3: I sent bona amb tothom i sent intentant ser justa, t'has trobat que potser no t'han pres seriosament, no has pogut manar?
0: Sí, moltes vegades. Manar, jo mano des d'una altra banda, no? Però és una de les skills que has de treballar, no? Perquè segons qui no està preparat potser per rebre aquest model de management o de direcció, no? Hem de dir... aleshores, clar, hi ha vegades que has de posar uns límits d'una altra manera, no? I no et dic tornar un rol antic, no? Però marcar molt bé els teus límits, no? I seguir dient, escolta, per molt que et dolgui, jo ho entenc, però al final la meva feina és decidir, no? I sí que... a veure, dirigir des de l'empatia no vol dir anar amb un lliri a la mà i ser Gandhi, eh? Sí, no? Quan parlem de comunicació no violenta, que és la que intento practicar, i més des dels últims anys, no es tracta de, sí, a tot, xupi-xupi, que guai, no, es tracta de traçar unes línies vermelles o uns límits i fer-ho des de l'empatia. Evidentment que hi haurà gent que no li agradaran les meves decisions, però també es poden comunicar d'una manera o d'una altra, no?
1: Durant aquesta conversa ha sortit el nom de Guillem, que és el teu fill, des de fa un any i tres mesos, i d'aquesta experiència també ha sortit el llibre de La mare dels ous, l'antimanual per a moments de desesperació. Com va anar això?
0: Mira, feia molt de temps que em perseguien per fer un llibre, sempre em deien, ah, fes un llibre sobre això, sobre l'altre, com a encàrrecs, no? Havia tombat 5 propostes, i just estava en la baixa maternal, i se'm va girar el cervell, vaig dir, com pot ser que hagis llegit tanta literatura sobre maternitat, tantíssima literatura sobre maternitat, i cap està copsant el que tu necessites, que és com una abraçada, i faig servir el concepte abraçada, perquè després us explicaré el perquè, com una abraçada al moment que estàs transitant, que és complicadíssim, que és... està ple de contradiccions, que per una banda tens molta informació, però per altra banda et sents molt sola, i vaig dir, mira, faré el llibre que més ha agradat a mi tenir. O que m'hagués agradat a mi que m'acompanyés. No un llibre exhaustiu donant lliçons a ningú, perquè jo no sóc ningú per donar lliçons. La meitat de la humanitat és pare i mare, i jo sóc part d'aquesta meitat de la humanitat. Jo simplement volia acompanyar les mares, sobretot, que estiguessin transitant el postpart, que és un moment molt concret, ple de dubtes i de pors, amb eines com són l'humor, com molta informació, és a dir, el que jo vaig fer per la meva banda, intentar copsar-ho tot en un llibre i acompanyar aquestes mares. I he fet servir el terme abraçada, perquè en una de les presentacions a Girona va venir una noia i em va dir, ostres, parles molt del dol de la parella, del dol de la teva persona, no? De molts dols que es transiten durant un procés de maternitat, i em va dir, no parles del dol d'acabar el llibre. Diu, perquè a mi aquest llibre ha sigut una abraçada. Ningú m'ha entès tant com en aquest llibre, no? De dir, des de l'humor i des dels riures, estàs copsant la meva, permeteu-me, la paraula, la meva paranoia, la meva angoixa suprema, no? En aquests moments de postpart. I va ser com, ostres, em va semblar molt bonic definir el llibre com una abraçada.
3: I tu com vas trobar la teva pròpia abraçada quan ho estaves transitant?
0: Mira, amb mi mateixa, amb moltes amigues, les amigues més extremadament empàtiques, perquè el que passa en un procés de maternitat, que jo potser ara no seria tan empàtica com ho van ser les meves amigues, especialment l'Anna, la Maria, dues Annes i la Maria, perquè te n'oblides. Jo ara no sé si podria acompanyar, per això ho vaig voler escriure un llibre i deixar com una càpsula al temps, no sé si podria acompanyar una mare d'un nen de 2 mesos, perquè el més probable que li digués és com faríem tots, amb molt bona voluntat, això passa. Però és que en aquell moment necessites que et diguin, un altre cop tornem a la comunicació no violenta, a la validació d'emocions, de dir, tia, sí, estàs en la merda. I sí, entenc que et preocupis 300% i que tot el teu univers ara sigui si aquesta piga del nen és normal o no és normal, no? Clar, amb el temps tendim a posar-hi allò sorra, no?, sobre el passat. I les meves amigues ho van fer, un exercici que em sembla espectacular, perquè tenien elles, clar, jo vaig ser mare tard, no?, per la meva generació, i elles tenien criatures molt més grans i van ser capaces de validar-me la meva emoció constantment amb frases com, sí, tenir un bebè tan petit és una merda. I millora, tranquil·la. I entenc que estiguis així. I sí, i aquí estic escoltant-me, bàsicament. Moltes vegades, no?, quan transites moments així com complicats, insisteixo, moments molt durs, però que a l'altra banda també hi ha moments de moltíssima llum. És per mi va ser, per mi, un dels moments més màgics i més bèsties de la meva vida. Clar, el teu cervell tampoc no entén com pot ser que estiguis, perdoneu-me les paraules, a la merda, i a la vegada tinguis tanta llum a la teva vida, no? És com, què m'està passant? Moments de molta llum i molta ombra.
2: Elisenda, tu eres una persona molt positiva, una persona que fa servir molt l'humor i que també ha treballat molt en l'humor, fent guions, fent coses còmiques, però també et permets estar trista de cara a la gent.
0: Mira, has dit, ets una persona molt positiva. No.
2: No?
0: La gravitació emocional ens jo crec que ens arrossega a tots. Potser el que veieu vosaltres és com la punta de l'iceberg, no? I és el procés que jo he fet servir. Gravitació emocional, em refereixo que el més fàcil és ansietat, angoixa, tristesa, tal, no? I hem de fer com aquell exercici d'escalar cap a les emocions positives, no? Això ho he tret de la Cristina Gutiérrez Leston, que la podeu buscar a la Granja Ability Center, que és boníssima en gestió d'emocions. I potser vosaltres ja veieu la punta de l'iceberg quan he aconseguit escalar, no? I ja estic allà, no? Intentant positivitzar-ho tot. Però la gravitació emocional la tinc com la té tothom. Saps? I potser quan decideixo exposar-me ja és quan he paït tot això, no? Però evidentment em permeto moltíssim estar into the shit, com surt el llibre i com s'explica, i és un procés natural. I el que he après amb els anys, que jo tinc 115 anys, però sí que m'ha tranquil·litzat molt de dir, ara estàs fatal, tornaràs a estar bé i no passa res, no intentem. Crec que una cosa que ens atabala molt, no?, quan estem en processos tristos o d'angoixa, és, vull que passi, vull que passi, vull que passi. Collons, ja passarà. Identifica, estic ansiosa. I això et baixa el 50% l'ansietat, no? Estic ansiosa, ja passarà.
1: I a vegades d'anar passant una mica la vida com va portant, perquè al principi hem enfocat un tall que tu te'n vas anar a viure a Gales una temporada. Com acabes d'anar allà?
0: Mira, acabo allà per una raó molt, molt trista, en realitat. Es va morir la mare d'un amic meu, molt jove, d'un càncer, i a mi se'm va girar el cap. Tornem a la justícia, que em deia l'Aitana, vaig pensar, però que injust, aquesta dona, la Sílvia, tan bona, tan estupenda, tan fantàstica, com pot ser que se l'hagi emportat la vida amb 30 i escaig anys o amb 40 i escaig? I vaig dir, prou, jo estic aquí, estava molt perduda, jo havia acabat la carrera, començava un postgrau de fotoperiodisme a l'Autònoma, i tenia com uns mesos allà, perquè devia començar el novembre, estic parlant de fa molts anys i no recordo bé les dates, però recordo trucar al meu, heu posat el tall, trucar al meu cosí i dir, ostres, on estàs? Estic al nord de Gales. Escolta, aquí voldrien gent treballant? Espera, que et passo el jefe. Me'l va passar, jo amb el meu anglès, més o menys, em va dir, sí, sí, puja. Vam fer 26 hores de cotxe, vaig aterrar allà, vaig acabar vivint en una autocaravana compartida, no fos això, compartida amb una noia que era de Liverpool, com diu ella.
1: Liverpool.
0: I era socorrista, i vaig acabar allà, doncs, treballant en un hotel, que jo sempre dic com un resort, com el de Dirty Dancing, no sé si és referent per vosaltres, sí. A Dirty Dancing, però en cutre. I allà vaig acabar, primer vaig començar al BK, al Burger King d'allà, i com que de seguida vam veure que aquesta tenia pelique i més o menys l'anglès el controlava, em van posar en el pop que hi havia. Vull trobar-te totes les teves vides,
4: sóc tan cigala.
1: I com soy i no fos poc, també va sortir com a actriu en el videoclip d'aquesta cançó del Copats. Vaja, ja és una cosa brutal.
0: Amb dos gossets, amb dos dàlmates.
1: És veritat.
0: És que mal dia.
1: Elisenda, moltes gràcies per venir-nos a visitar aquí, per donar-te a treure en aquest estiu. T'esperem a la tornada a partir de...
0: Evidentment.
1: Allà la solució.
0: El 31 d'agost, eh?
1: 31 d'agost.
0: 31 d'agost la solució i ja l'està passant. Ara no me'n recordo quan comencem. Crec que és la següent setmana.
1: Desena temporada, que
0: déu-n'hi-do. Desena temporada, eh? Qui no va dir? Desena.
1: Moltes gràcies, Elisenda.
0: Gràcies, bonic.
3: Gràcies.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La buena noticia está en el incendio de niebla en Huelva. Más de una semana y 31.000 hectáreas afectadas después, el fuego presenta una evolución favorable y, según los últimos datos, ya no está fuera de capacidad de extinción. Nos vamos hasta Huelva. Última hora. Sara Castro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tras 8 días de actividad, el incendio de niebla ya no está fuera de capacidad de extinción. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, asegura que los trabajos han permitido estrangular el fuego, dejando como único frente activo el este. Sin embargo, la tarde volverá a ser complicada, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 40 grados. Expertos advierten de la muy difícil capacidad de extinción por unas condiciones atmosféricas que mantienen la intensidad del fuego tanto de día como de noche. En el operativo participan cerca de 900 efectivos y 33 medios aéreos, mientras unas 660 personas siguen desalojadas.
1: Peores noticias llegan desde Huesca, donde se ha complicado el fuego de la Peña de Riglos. Son ya 10.000 las hectáreas afectadas, 18 los pueblos desalojados, y se sigue trabajando en alejar el fuego del monasterio de San Juan de la Peña, la cuna del Reino de Aragón y una de las joyas del románico en España. Uno de los pueblos que han sido evacuados es Santa Cruz de las Heros, y con su alcaldesa Marifé Vinacua hemos hablado en Hoy por Hoy. Nos ha contado que las casas están muy cerca de quemarse y ha denunciado que se sintieron desprotegidos, ha dicho, porque ayer los trabajos de extinción se centraron sobre todo en salvar el patrimonio.
3: El pueblo está a punto de arder, ¿vale? Porque ayer los efectivos se centraron en los monasterios de San Juan de la Peña, que son mi casa, y las peñas de San Juan de la Peña son mis montes, pero se centraron en los monasterios y los pueblos nos quedamos un poco desprotegidos, la verdad. Estamos un poco indignados, porque al final la administración tiene que entender que sin pueblos y sin vecinos protegidos, de poco sirven los monumentos.
1: La esperanza en ambos fuegos está puesta en el tiempo. Están empezando a bajar las temperaturas y para las próximas horas y durante todo el fin de semana se esperan importantes lluvias en buena parte del país. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Hoy las temperaturas han bajado en el norte del país. Mañana el descenso será generalizado y las temperaturas máximas se moverán entre los 30 y 35 grados. Esta tarde, atención con los chubascos y las tormentas, sobre todo en el este peninsular y en el norte. Chaparrones muy intensos y tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Mañana sábado bajan las temperaturas y será una jornada insegura ya por la mañana con chaparrones y por la tarde atención con esas tormentas tanto en la península como en Baleares. Chubascos muy intensos que en una hora pueden dejar más de 15 litros por metro cuadrado. Las tormentas irán acompañadas de granizo y también por rachas muy fuertes de viento.
1: El tiempo, que también es importante para todos aquellos que ya están o se van a echar en los próximos minutos a la carretera. En menos de una hora empieza la gran operación salida del verano. Se esperan 5,6 millones de desplazamientos durante todo el fin de semana. Es la previsión más alta en estas fechas de los últimos 20 años. En la DGT está María Manjabacas. María, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues sorprendentemente las salidas de Madrid están bien, que esto es noticia, que esto no lo decimos en todas las crónicas. ¿Y dónde están los problemas hasta ahora? Pues están en las salidas de Valencia. La gente ha debido terminar la quincena o se van los pueblos y hay problemas en la A3 y en la A7. Aquí en las pantallas de la DGT también estamos viendo retenciones en las salidas de Sevilla y tráfico complicado en la A7 entre Málaga y Cádiz.
1: A partir de las 2:30 vamos a buscar cuál es la foto en una gasolinera. Los surtidores están tocando máximos anuales. Aunque el tema que más revuelo político está causando hoy en España es la decisión que ha tomado el gobierno de autorizar que se amplíe la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030. La forma de anunciarlo ha sido una publicación en el BOE un 14 de agosto. En un principio estaba previsto que Almaraz dejase de funcionar definitivamente en 2028, pero Transición Ecológica se escuda en la emergencia energética por la guerra en Oriente Próximo para dar el visto bueno a que la central siga operando. Y esto ha sentado muy mal en Sumar, que asegura que el PSOE ha incumplido con la palabra que dio el gobierno. Julia Molina, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El socio minoritario del gobierno cree que la decisión hipoteca la transición energética y supone seguir los mismos pasos que promueven la derecha y la ultraderecha. Esta, de hecho, era una de las reivindicaciones que hacían PP y Vox, aunque hoy tampoco acogen la decisión con entusiasmo. Creen que no es suficiente. El PP pide que Almaraz y el resto de nucleares sigan funcionando más allá de 2030.
7: Esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que
6: en Vox consideran un éxito que Almaraz no cierre en 2028, mientras en Podemos hablan de una vergüenza que alimenta a la derecha.
1: Las asociaciones ecologistas lo califican de error histórico y en unos minutos nos iremos a Cáceres para saber cómo ha calado allí esta decisión.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Y en la redacción de informativos Toñi Fernández, seguimos muy pendientes de Ceuta.
8: Se lo está contando la SER, además, solo 18 de los 5.000 migrantes que siguen en la ciudad autónoma han sido expulsados a Marruecos. La causa de esta cifra tan exigua es la lentitud de los procesos y los filtros que hay que superar. También estamos pendientes del enterramiento de las 82 víctimas mortales de esta entrada masiva. Es necesario el visto bueno del juez, el calor no da más margen y los plazos legales para conservar los cuerpos se han superado ya. Además, el PP apoya al presidente de Ceuta y solicita también la suspensión del derecho de asilo.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Nick Sutherland en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
9: Bona tarda. Més de la meitat dels municipis de Catalunya estan en risc molt alt d'incendi.
10: Molta prudència i precaució per part de tothom, perquè no només tenim més probabilitat de tenir ignicions, sinó que aquestes ignicions doncs, poden esdevenir amb incendis de gran envergadura. O...
9: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 525 municipis de 38 comarques. Demanen molta prudència i alerten que ara mateix una guspira pot provocar un gran incendi. Recorden, a més, que en aquestes localitats no es poden fer servir eines radials, com la que va provocar el foc de les Gavarres, ni es pot fer foc a menys de 400 metres del bosc. El govern admet que no va preveure la concentració de persones que dimecres volien agafar un tren cap al sud per veure l'eclipsi.
11: La realitat és que es va produir una concentració a unes hores determinades que segurament no es va preveure suficientment i no es va ser capaç de donar la resposta adequada.
9: Són les explicacions del secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal. Els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant celebren l'anunci del govern espanyol de prorrogar la vida de la central nuclear d'Almaraz a Càceres.
12: I encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears.
9: Confien que l'allargament de l'activitat de la planta obre la porta que es prengui una decisió similar a Catalunya. Avui que ha començat oficialment el compte enrere per les festes de Gràcia a Barcelona.
13: Bueno, això de guanyar és complicat, perquè hi ha uns carrers que tenen... Jugar en una altra lliga, es pot dir?
14: Nosaltres anem a passar-nos-ho bé.
15: Quedarem els primers, naturalment. Què ho dubtes?
9: Aquest vespre pregó a les 7, demà, carrers guarnits pel barri. Aquests són els titulars d'aquest divendres. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control i l'Èlia Pijuan a la producció. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Gemma Alegrí.
9: Més de la meitat dels municipis catalans estan en risc molt alt d'incendi. Martí Oliver, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
9: Un nou episodi de calor intensa ha tornat a elevar el perill. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en 525 municipis escampats en 38 de les 42 comarques. Per aquest motiu, Martí, el mapa de Catalunya avui s'ha tenyit pràcticament de vermell.
16: Sí, les zones que més preocupen són les Terres de l'Ebre, Ponent i una part del litoral, on fa dies que no hi plou i, per tant, la vegetació és més seca i fa més fàcil que les flames puguin escampar-se. Amb el Pla Alfa 3 es considera, Gemma, que hi ha prou perill com perquè una guspira pugui derivar en un foc gros i, per això, a partir d'ara està prohibit en aquests municipis fer servir maquinària com les serres radials si s'està a menys de 500 metres del bosc, també fer foc a fora i s'han d'aturar la crema de rostolls, de pastures o d'altres restes vegetals que estiguessin en marxa. Les úniques zones ara mateix que queden fora de la zona de perill són part de l'Alt Pirineu, la Cerdanya i també el nord del Berguedà i del Ripollès. El sotinspector dels agents rurals en declaracions de SER Catalunya, Josep Vilalta, assegura que tenir un perill tan alt a l'agost no és habitual.
10: No tenim tantes hores d'insolació com, per exemple, podria ser el juny-juliol. Ja, teòricament, hauríem de tenir unes nits amb recuperació d'humitats, però malgrat això, doncs estem parlant que tenim humitats relatives molt baixes.
16: L'Ajuntament de Barcelona, en paral·lel, ha activat el pla d'actuació municipal que té per risc d'incendi forestals perquè els 7 parcs de bombers que té estiguin a l'aguait.
9: Els bombers, per la seva banda, continuen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, que es va declarar dimecres, encara relacionat amb la calor. Aquest és l'estiu en què s'han superat els 40 graus durant més dies i això encara no s'ha acabat. El Meteocat, de fet, adverteix que les temperatures no s'estancaran, Pau Puig.
17: On més s'estan notant aquestes altes temperatures és a Lleida. Només al mes de juliol s'ha arribat més de 10 dies als 40 graus. A Barcelona aquests dies s'ha batut un nou rècord en 20 anys, concretament a l'estació de Barcelona al Raval, que ha sumat la 47a nit tòrrida de l'estiu, arribant als 28 graus de temperatura mínima aquesta nit passada.
18: La tendència a pujar la temperatura és molt clara i no arribarem a un moment que fa tanta calor que ja no puja més. Les expectatives climàtiques, les projeccions ens diuen que la temperatura ha d'anar pujant i sobretot a l'estiu i sobretot de dia.
17: És l'Aleix Serra, cap de control de qualitat del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Avancem, doncs, la previsió del temps. Núria Saró, què ens espera? Aquesta tarda fa moltíssima calor.
19: Hola, molt bona tarda. Un dia més assoliran els 40 graus a diferents termòmetres de l'interior. De fet, està en avís per calor. Bona part de Catalunya, temperatures que a la costa inclús podran superar els 35 graus i a l'interior màximes entre els 37, 40, inclús valors per sobre dels 40 graus. Una jornada molt càlida i també vindrà marcada aquesta tarda pels ruixats i les tempestes. Sobretot seran més intenses a les comarques de l'interior i serà difícil que les precipitacions arribin a la costa. Molta atenció que els ruixats poden deixar en mitja hora més de 20 litres per metre quadrat.
9: I el cap de setmana?
19: Demà per fi baixen les temperatures. Entre 2 i 5 graus hi haurà aquest descens tan esperat i també hem de parlar d'una jornada insegura. Ja al matí tindrem força núvols i algunes precipitacions i abans de dinar els ruixats s'aniran intensificat i la tarda serà força gris amb ruixats i tempestes repartides per bona part del territori. Serà difícil que les precipitacions arribin a la costa, tot i això podria arribar alguna gotellada. Puntualment aquests xàfecs poden ser molt intensos. Diumenge serà una jornada que les temperatures es mantindran similars a les de dissabte, inclús les mínimes seran una mica més baixes i es podrà dormir millor. I si és veritat que una tarda més haurem de parlar de ruixats, sobretot al Pirineu, Prepirineu i també en bona part del prelitoral. I entre les comarques de Barcelona i de Girona, allà els ruixats i les tempestes poden ser puntualment fortes.
9: Tot plegat en un cap de setmana d'operació sortida. Demà és 15 d'agost. A les carreteres hi ha lentitud i retencions a l'AP7.
17: 9 quilòmetres de cua agullant a l'Alt Empordà a la frontera direcció França i també hi ha 6 quilòmetres i mig de cua a la Nacional 2 fins a la frontera del Portús.
9: Mentrestant, el transport públic fa pocs minuts que s'ha restablert la circulació per una sola via entre Sant Andreu i Granollers Centre després d'un atropellament. Precisament sobre trens, el govern ha admès que no va preveure la concentració de persones que dimecres a primera hora de la tarda volien agafar un tren cap al sud i es van trobar amb aglomeracions i retards. L'executiu ha reconegut que haurien d'haver insistit més als passatgers perquè agafessin el transport públic de manera esglaonada durant tot el dia, Pol Valero.
20: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, ha explicat que no esperaven que tanta gent volgués anar al Camp de Tarragona a veure l'eclipsi.
21: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era.
20: En una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que els errors de càlcul van ser a l'anada, perquè la majoria de persones van voler agafar el tren entre 5:15 i 6:15.
21: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar, perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no?
20: Per això també ha reconegut que es va insistir molt perquè la gent planifiqués la ruta per carretera, però no tant en els trens.
21: Sobretot el que hauríem de fer és haver donat la informació adequada a la gent explicant que quina era la previsió de trens, quins irien en doble composició, quina capacitat tindrien, i insistir molt a la gent que fes aquesta anada escalonada perquè, diguem, o si no es produiria aquest col·lapse que es va produir entre les 5 de la tarda.
20: En canvi, ha tret pit de la reacció per solucionar les aglomeracions de la tornada amb el tancament de l'estació de Tarragona per ordenar les cues i l'activació d'un comboi extra a última hora que va funcionar com a tren escombra.
9: Més enllà d'aquesta incidència i coincidint amb l'equador de la legislatura, aquesta setmana ens hem fixat en dos temes que afecten directament el Parlament de Catalunya, les delegacions de vot i els canvis de diputats. Pràcticament és un quart de tres de la tarda. Comencem pel nombre de delegacions de vot que han fet els diputats de diferents grups a la Cambra Catalana. En total s'ha sol·licitat la delegació de vot 334 vegades i la Mesa ha acordat rebutjar aquestes peticions en 7 ocasions, Laura Pons. Això no vol dir que aquesta 334 sigui la xifra exacta de vegades que s'ha executat la delegació de vots, ja que dins d'un mateix ple pots votar diferents vegades, tot i que només consta com una delegació. Sigui com sigui, en els dos anys que portem de legislatura s'ha delegat el vot més de 330 vegades, segons el que ha publicat l'agència EFE, i Junts és qui encapçala el rànquing de sol·licituds perquè Carles Puigdemont i Lluís Puig segueixen pendents de l'amnistia. Altres diputats, com David Pérez del PSC, Joaquim Calatayud de Junts i Jaume Veray del PP són els que també més vegades han delegat el seu vot. Ho han fet perquè han estat de baixa per qüestions de salut.
2: Laura, i l'altre tema, el dels diputats. Des que va començar la legislatura hi ha hagut ball de diputats. Més d'una desena de polítics han deixat el seu càrrec.
9: Si una de les últimes cares en sortir de l'hemicicle ha sigut la d'Anna Navarro, de Junts, fitxatge estrella de Carles Puigdemont durant la campanya del 2024. També va deixar el càrrec Tània Verge, consellera de Feminismes durant el govern de Pere Aragonès. Un altre conseller, en aquest cas d'Economia, Jaume Giró, també va deixar el seu escó a Esquerra. El seu diputat Rubén Wagensberg es va acomiadar ara farà aproximadament un any, també a Esquerra. Va marxar Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, també durant el govern de Pere Aragonès. De la CUP va marxar Laia Estrada i de Junts també David Saldoni va deixar el Parlament. En total, més d'una desena de diputats que han plegat abans d'arribar a mig mandat.
2: Passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda. El govern espanyol ha ampliat la vida de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030. La previsió era tancar-la a finals de l'any vinent. Davant d'aquesta decisió, a Catalunya ja hi ha hagut les primeres reaccions. Cristina Artacho, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
2: Els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a Ascó han celebrat aquesta pròrroga.
3: Sí, perquè el tancament de les centrals nuclears catalanes està previst de manera esglaonada a partir del 2030. El primer reactor a tancar seria Ascó 1, el següent Ascó 2 al 2032 i finalment Vandellòs 2 al 2035. Els dos batlles consideren que la pròrroga d'Almaraz obre la porta que es prengui una decisió similar a les centrals dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és Assumpció Castellví.
12: I encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem.
3: L'any passat, la meitat de l'electricitat consumida a Catalunya s'havia generat a les nuclears. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, afirma que la pròrroga d'Almaraz fa el camí més fàcil per Ascó i Vandellòs.
22: Ens han fet mantenir una mica l'expectativa, hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte a Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
3: Encara hi ha 4 anys de marge fins al primer tancament previst a Catalunya. Sigui com sigui, allargar o no la vida dels 3 reactors és una decisió que ha de prendre el govern espanyol.
2: Cristina, i des de l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs, què diuen?
3: Evidentment celebren la notícia d'Almaraz i esperen, com els alcaldes, que pugui traduir-se en un allargament de la vida de les centrals catalanes. Com porten fent durant molt de temps, han reiterat que gràcies a la inversió continuada i a un correcte relleu generacional en els equips de treball, estan preparats tècnicament per treballar més enllà de la data prevista actualment.
2: I del Camp de Tarragona anem fins a Olost, al Lluçanès. Fa més de 24 hores que l'Ajuntament ha recomanat a veïns i veïnes no beure aigua ni cuinar amb aigua de l'aixeta per nivells elevats de manganès, un mineral en roques i aqüífers que està engruguint l'aigua, Àlex Calatrava.
23: L'aigua prové principalment del pantà de Gavarresa i incompleix els nivells de terbolesa i de color que estableix la normativa sanitària. És per això que el consistori avisa als vilatans que l'aigua no és apta pel consum humà, tot i que descarta que pugui causar problemes de salut.
24: No estem patint perquè ningú s'intoxiqui ni perquè hi hagi diarrees ni coses, perquè el manganès és un material que, de fet, hi ha gent que s'emprèn i hi ha medicaments que porten manganès, vull dir que no. Què passa que el manganès el barreja amb el clor i la reacció que fa és que dona un color groguenc a l'aigua. I això és el paràmetre que no estem complint.
23: És Gil Salvans, alcalde d'Olost. L'Ajuntament atribueix aquesta incidència al mal estat del pantà per l'estiu calorós i sec al municipi. Això ha fet que l'aigua del pantà no estigui en bones condicions i la planta potabilitzadora no l'aconsegueixi filtrar del tot. Ara el consistori treballa en canviar els filtres de la planta i es preveu que de cara a la setmana vinent es pugui reprendre el consum d'aigua.
2: Més coses, el consum de biomassa forestal ha augmentat un 19% el 2025 respecte a l'any anterior. Estem parlant de restes de troncs i branques provenients d'activitats com la neteja de boscos o residus de la indústria de la fusta que es poden aprofitar per generar energia.
20: En total, se'n van consumir 650.000 tones, segons les dades de balanç anual de l'estratègia per promoure l'ús de la biomassa forestal i agrícola. Una crescuda que la iniciativa del govern vincula a l'entrada en servei de noves grans calderes industrials. Calculen que l'aprofitament d'aquests materials per usos energètics va servir per rebaixar un 33% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i assenyalen que és una eina per impulsar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis. Des del 2012 s'han posat en marxa 4.500 calderes noves de biomassa, cosa que ha fet augmentar el consum d'estelles, pèl·lets i llenya.
2: A Barcelona, la Policia Nacional ha detingut un assassí d'Islàndia que s'havia escapat del país.
4: L'home té un ordre de detenció d'Islàndia per haver mort una persona juntament amb un còmplice, un crim que va cometre amb una arma blanca i fent servir, segons l'autòpsia, una substància corrosiva que va causar múltiples cremades a la víctima. El van condemnar a cadena perpètua i els agents de la Guàrdia Civil van rebre l'ordre que s'havia escapat a Espanya. El van acabar localitzant en un hotel del centre de la capital catalana, on finalment el van poder detenir.
2: També al centre de Barcelona, els Mossos han detingut dues persones per entrar a robar un pis turístic la tarda de l'eclipsi. La víctima és un creador de contingut a Tunísia.
4: És una informació que ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Ser Catalunya. Els dos detinguts formen part d'un grup que va entrar en un pis turístic i que, segons el diari, haurien lligat, despullat i fet fotos de la víctima per enviar-les a amics i familiars. L'objectiu era exigir diners a canvi, però van haver d'escapar-se a mitja operació després de sentir crits de policia. Un dels detinguts va fer-se mal durant la fugida i l'altre es va quedar per socórrer-lo.
2: Publicitat i tornem.
0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
5: Vine a Carrefour, Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el salmó noruec per meitats o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a 9,39 euros al quilo. I aquest dissabte 15 d'agost obrim les nostres botigues de Tarragona i Reus en el nostre horari de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos, Carrefour.
6: Primark ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value, prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
5: Vine a Carrefour, Tarragona i Reus i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens el salmó noruec per meitats o sencer, peça de 1 a 3 quilos aproximadament, a 9,39 euros al quilo. I aquest dissabte 15 d'agost obrim les nostres botigues de Tarragona i Reus en el nostre horari de 9 a 22 hores. Sempre les millors promos, Carrefour.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
2: Set minuts i seran 2:15 de la tarda. El relleu generacional afecta també l'ofici de pastor, que té els dies comptats. A Llavorsí, on avui comença el segon Festival Pirineu Pastor, es vol reivindicar la necessitat de preservar aquesta professió. Les ovelles i les cabres són grans aliades en la lluita contra els incendis de muntanya. Ràdio Ullà i de Maricel Benavarre.
8: I això és així perquè les ovelles i altres animals de ramaderia extensiva, amb el consum que fan constant d'herba i matolls, redueixen la biomassa, com explica l'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal.
25: És dels que fan més bona feina sempre al sotabosc, que és principalment on podem tindre el perill quan hi ha un incendi perquè baixa cap a dins de les poblacions. I aleshores és molt important que hi hagi tots aquests ramats, tant d'ovelles com de cabres, com de bestiar. El que interessa és que sigui viva i... Bueno, i això esperem que continuï durant molts anys.
8: Però la realitat és una altra. Malgrat que ja fa 17 anys que existeix al Pallars una escola de pastors per la qual hi han passat 270 alumnes, cada cop hi ha menys famílies que s'hi dediquen professionalment, no com a hobby. I les que queden veuen el futur molt negre, com en David Escur, pastor de Llessui.
26: Bueno, la professió cada cop anirà perdent. Anirà perdent pastors i ramats i també vaquers i vaques.
8: Bàsicament perquè no hi ha relleu generacional. El Festival Pirineu Pastor, amb jocs i activitats per animals petits a conèixer la realitat del sector, i el concurs de gossos d'atura, que diumenge arriba a la 38a edició, són dos dels petits grans de sorra que posa Llavorsí per tal de reivindicar el respecte i la preservació d'aquesta tradició tan lligada a la muntanya.
2: Déu-n'hi-do, anàlisi, senyal, compte o viatge són algunes de les cerques que més van fer els catalans al diccionari.cat l'any passat. El portal, que cada cop té més competència amb la intel·ligència artificial, compta amb 7 milions d'usuaris anuals, Elia Pijuan.
1: On més dubtem i fallem els catalans és amb l'ortografia, les eles geminades, les dièresi o els apòstrofs, tot i que no és el més important de la llengua, segons ha dit aquest matí Albert Urull, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Aquí Catalunya.
10: L'ortografia no és la part més important d'una llengua, només és una convenció, un acord que de cada tantes dècades, cada algunes generacions, una cultura s'ha de posar d'acord amb com s'escriu.
1: Turull ha assegurat que l'Institut afegeix almenys dues vegades l'any noves paraules i excepcions al diccionari, una actualització que considera necessària per la supervivència de la llengua.
10: L'actualització del diccionari és una tasca absolutament imprescindible. Si no, malament, és una llengua que no fes això, quedaria en poc temps, tal com va d'accelerat el món les novetats que hi ha, quedaria desactualitzat, quedaria fora de lloc.
1: Altres portals, com enciclopèdia.cat, creuen que el servei en línia és clau per fer arribar la cultura i el coneixement català a totes les generacions.
2: A poques hores que comenci la Festa Major de Gràcia, els bombers de Barcelona estan comprovant que tot estigui en ordre per accedir als carrers del barri engalanats, així com als punts de captació d'aigua en cas que fos necessari utilitzar-los. El dispositiu d'aquest any incorpora 7 noves autobombes lleugeres per facilitar la mobilitat dels equips d'intervenció. Susana Ruiz.
11: Des de principis d'agost, els bombers han fet diverses actuacions preventives i ara fan la revisió final. L'operatiu es coordina amb la resta de serveis municipals per garantir la seguretat de tothom. Per això mantindran un seguiment permanent dels espais amb més afluència de gent i dels espectacles amb foc. Ho ha explicat Gerard Prades, cap d'unitat de bombers de Barcelona.
13: Tindrem presència a unes reguardes operatives, a prevenció, per tots aquells actes que inclouen l'ús de pirotècnia o de foc, com són les matinades de foc, el cercavila i els diferents correfocs que es fan al final de les festes.
11: Sobre l'incendi que l'any passat va destruir el decorat del carrer Verdi, Prades ha dit que va ser un fet aïllat.
2: Les festes de Gràcia comencen tècnicament demà, avui, però a les 7 del vespre hi ha el pregó des del balcó de la seu del districte a la plaça de la Vila de Gràcia. L'encarregat serà el periodista i veí del barri Vicenç San Clemente. Entre les tradicions d'aquesta festa, ho dèiem i ho sabeu, hi ha el guarnit dels carrers. En Vicenç Llorca ja s'hi ha passejat.
14: La Cris del carrer La Perla ens explicava que aquest any havien estat més ambiciosos amb un guarnit que feia anys que somiaven.
15: És del vaixell de La Perla Negra. No va de Pirates del Carib, sinó del vaixell. Llavors entra per Verdi i entres a la part de dintre del vaixell. Quan arribes a la cruïlla ja tens el punt de vigia i la part cap a Torrent de l'Olla ja és la coberta del vaixell i sortim per la popa.
14: L'Aleix, del carrer Berga, reivindicava la participació del seu carrer, que aquest any fa un homenatge a totes les àvies.
16: Molt més manual que el ser menys gent, també participant a l'organització, doncs també es veu diferent el decorat. És molt més senzill, molt més rudimentari, es podria dir, però també el gaudim igual que tothom.
14: La Sole, veïna del carrer de Ciutat Real, està contenta amb la temàtica triada, que sempre intenten que tingui un rerefons social.
27: A les d'ara hem triat aquest dels poetes represaliats i estem molt contents, perquè estan sortint coses molt boniques, molt pintoresques. Aviam si queda clar, aviam si la gent ho entén, a veure si és veritat que la gent llegeix poesia.
14: En Ferran, que participa al carrer de la Llibertat, també està convençut que fer un decorat conjunt amb altres carrers els pot donar més joc.
28: Amb tots els carrers del voltant, de fet, som 5 carrers que hem triat aquesta temàtica, i bé, nosaltres fem la part de Mordor, la part més fosca. Fem l'aranya, farem el volcà, farem el Gollum i també la part de Gondor. Llavors, ja ho veureu, quedarà molt xulo.
14: I preguntat sobre si volen guanyar...
16: Bueno, això de guanyar és complicat, perquè hi ha uns carrers que tenen... Jugaran una altra lliga, es pot dir?
29: Nosaltres anem a passar-nos-ho bé.
30: Quedarem els primers, naturalment. Que dubtes?
14: El veredicte final que desvelarà quin carrer és el guanyador es donarà el dimecres 19 d'agost a les 6 de la tarda. S'obriren tots cocois, el sogre i la tomassa,
2: que semblen dos cocois. Gràcies, Vicenç. Ens queden els esports. Solà, a veure, quina és l'última hora del serial Ferran Torres? Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. El nom propi en clau Barça és el de Ferran Torres. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un acord verbal ja pel traspàs del futbolista de Foios per una quantitat que ronda els 50 milions d'euros. Si el Barça renovava a Ferran, li havia de pagar 8 milions d'euros al City. Si el Barça venia a Ferran per més de 55 milions d'euros, els 10 primers milions eren pel Manchester City. S'ha tancat aquesta operació, es tancarà a les pròximes hores. Estan ara mateix intercanviant els documents. Ferran es convertirà en nou futbolista del Paris Saint-Germain per aquests 50 milions d'euros. Una operació que ha d'accelerar l'arribada de Rodri al Barça, perquè el club blaugrana està preparant una nova oferta que podria arribar als 70 milions d'euros entre fixes i variables, podria rondar els 60 milions fixes i 10 de variables. En el club blaugrana esperen que Rodri pugui reincorporar-se ja a la dinàmica del Barça el mateix dilluns.
2: Demà hi tornem, a la mateixa hora. Són 2:45.
0: Hora 14. El Láser, con Javier Liébana.
9: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Empieza el tiempo de playa, de piscina, de campo, de fiesta de pueblo o de fin de semana para muchos, aunque también los hay que vuelven. A las puertas del Ecuador de este agosto, en media hora, empieza la gran operación salida del verano. Desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo se esperan más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera. Es la previsión más alta en estas fechas de los últimos 20 años. Pues para todos los que están ya al volante o estén a punto de salir, ¿se empieza a notar ya el tráfico? Déjete, María Manjabacas, buenas tardes.
12: Buenas tardes, ya se nota, Javi, ya se nota. Es que es el fin de semana en el que se junta todo. Se vacían las ciudades y eso ha debido pasar en Madrid, que se han debido ir muchos, porque no hay problemas por ninguna salida. Lo peor lo tenemos en el norte, en Zaraut, en la AP8, controles a Francia, y en la A67 en Cantabria. Y luego en Valencia, un accidente en Benifayó ha arrastrado retenciones, está arrastrando todavía retenciones de varios kilómetros, y en el sur, la salida de Sevilla mal por la A4 y la AP4, y complicado el tráfico entre Málaga y Cádiz, sobre todo la entrada a Algeciras por la A7, ya sabéis, paso del estrecho. Y como estáis viendo, mucho tráfico de zona de costa esta tarde y mañana, ojo a los trayectos cortos entre pueblos, las fiestas. La DGT pide que no se baje la guardia en estos viajes cortos, conocidos suelen tener mucho peligro, fiesta, noche, alcohol, se van a redoblar, dice la DGT, los controles de velocidad, alcohol, de drogas. El fin de semana anterior, Javi, fue malísimo, hubo 19 muertos y hay que evitar esta cifra, por eso aquí dicen, repito, prudencia, baliza, información a través de las redes sociales de la DGT, del 011, o eso lo decimos nosotros en los boletines de la SER.
9: Gracias, María, y buen fin de.
12: Un abrazo.
9: Muchos en las carreteras y seguro que ya alguno parando en alguna que otra gasolinera para repostar cuando el precio de los surtidores toca máximos anuales. El diésel, a más de 1,8 euros el litro de media, es un 28% más caro que hace un año, y la gasolina, a más de 1,7 euros el litro de media, se encarece un 15%. Vamos a buscar la imagen hasta ahora en una gasolinera, por ejemplo, de Santiago. Ahí está nuestro compañero Íñigo Caíncios. Íñigo, buena tarde.
17: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues ojalá esos precios en esta gasolinera, porque aquí la gasolina está ya a 1,79 y el diésel oscila entre el 1,93 y el 1,99. Muy caro, mucho encarecimiento. En todo caso, aquí no para de pasar gente a recargar sus depósitos para irse de vacaciones o ir hacia donde tengan que ir. Lo que se nota mucho, porque la gente para recargar, por ejemplo, si pones 20 euros apenas tienes 10 litros, que da para poquito desde Santiago de Compostela. En todo caso, no paran de moverse vehículos por esta gasolinera, también en las salidas de Santiago hacia Coruña y hacia Pontevedra.
9: ¿Te vas a algún sitio, Íñigo?
17: Pues sí, ahora mismo en cuanto acabe la conexión veo hacia dónde se puede ir, playa, muros, no, ya hasta costa, sino hacia el sur de Galicia, que ahí hace bueno hoy.
9: Pues a disfrutar, un abrazo grande.
17: Venga, un abrazo.
9: Esto en cuanto al coche, pero también va a haber mucho movimiento en tren y en avión para apurar estas últimas dos semanas de agosto. Hay programados para estos días unos 3.200 trenes y un total de 22.400 vuelos. Todo para disfrutarlo con la SER en el coche o en los cascos, y seguramente hasta ahora oliendo a crema. Aunque durante las próximas horas y el finde también nos vamos a tener que acostumbrar a que huela a lluvia. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes. Esta tarde ya olerá a petricor. Esperamos chubascos y tormentas, sobre todo en el este peninsular y también en el norte. Y mañana será una jornada insegura, 15 de agosto, festivo. Mucha precaución, porque ya por la mañana tendremos algunos chubascos y por la tarde los chubascos y las tormentas se intensificarán en buena parte de la península y también en Baleares. Mucha precaución con esos chaparrones que podrán ser intensos. Hoy las temperaturas máximas bajan en el norte y mañana el descenso será generalizado, con unas temperaturas diurnas que se moverán entre los 30 y 35 grados.
9: El tiempo y la lluvia, que es a lo que se agarran los equipos de extinción de los dos incendios que, separados por 950 kilómetros, siguen empeorando en España. En el norte, el de la Peña de Riglos en Huesca se ha complicado aún más en las últimas horas. Sigue habiendo nuevos desalojos, son ya 18 los municipios evacuados y en torno a 10.000 las hectáreas afectadas. Se sigue trabajando en alejar el fuego del patrimonio histórico, en concreto del monasterio de San Juan de la Peña, la cuna del Reino de Aragón y una de las joyas del románico en nuestro país. Radio Jaca, Cristina Pérez.
4: En esa cuna de Aragón estaban los restos óseos de buena parte de los reyes del Reino de Aragón que han tenido que ser trasladados al Museo de Huesca. Jorge Azcón es el presidente del Gobierno de Aragón.
5: A lo largo de la noche ha habido tres carreras verticales, han hecho que una parte del incendio bajara montaña abajo. Hay una cantidad de medios impresionantes defendiendo el monasterio.
4: Esos medios suman 500 efectivos y 33 medios aéreos. A esta hora de la tarde actualizamos los datos. Son ya 17 pueblos desalojados y un camping. En total, 891 personas fuera de su casa. En prealerta, con la maleta preparada, por si acaso, 4 pueblos más. Y la buena noticia es que a 2 pueblos que estaban confinados por el humo les acaban de levantar esta restricción. La última hora es que se acaba de suspender la circulación ferroviaria entre las localidades de Sabiñánigo y la de Ayerbe, cercana al incendio.
9: Gracias, Cristina. Uno de estos pueblos que han sido desalojados es Santa Cruz de las Heros. Con su alcaldesa, Marifé Vinacua, hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy, donde nos ha contado que las casas del municipio están muy cerca de quemarse y ha denunciado también que ayer se sintieron desprotegidos porque los trabajos de extinción, ha dicho, se centraron en salvar sobre todo el monasterio.
6: El pueblo está a punto de arder, ¿vale? Porque ayer los efectivos se centraron en los monasterios de San Juan de la Peña, que son mi casa, y las peñas de San Juan de la Peña son mis montes, pero se centraron en los monasterios y los pueblos nos quedamos un poco desprotegidos. La verdad, estamos un poco indignados, porque al final la administración tiene que entender que sin pueblos y sin vecinos protegidos de poco sirven los monumentos.
9: Por su parte, el jefe del cuarto batallón de la UME, que está trabajando en la zona, nos ha contado también en la SER lo difícil que fue ayer hacer frente a las llamas y evitar que éstas se comieran siglos y siglos de historia. Joaquín Núñez Regodón ha contado que cuando llegó el primer equipo, el fuego ya cubría todo este monasterio.
7: Ten en cuenta que no había nadie en la zona, que nosotros no conocíamos el patrimonio que había que evacuar, por lo tanto era mandar mensajes explicatorios desde el Gobierno de Aragón de por dónde entrar, qué buscar, en qué sala entrar, qué rescatar. Se sacan desde esos restos óseos de los primeros reyes de Aragón, de Ramiro I, Sancho Ramírez o Pedro I y otros reyes posteriores, se saca un traje mortuorio del conde de Aranda, y se sacan otra serie de restos, la verdad, de gran valor para la historia y el nacimiento prácticamente del Reino de Aragón.
9: Esto al norte, mientras que en el sur, en Huelva, la buena noticia es que el fuego presenta una evolución favorable y ha dejado de estar 8 días después fuera de poder ser extinguido. Siguen siendo aún así 31.000 las hectáreas afectadas y 660 los desalojados. Nos vamos hasta Huelva, Sara Castro, última hora.
19: Sí, tras 8 días de actividad, el incendio de Niebla ya no está fuera de capacidad de extinción. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, asegura que los trabajos han permitido estrangular el fuego, dejando como único frente activo el este.
20: Y también estrangular todo lo que es el ensanchamiento del incendio, cerrándole puertas como pretendíamos, cosa que en ese sentido ha evolucionado de manera positiva en una gran parte de los flancos y frentes que teníamos.
19: Sin embargo, la tarde volverá a ser complicada. En el operativo participan cerca de 900 efectivos y 33 medios aéreos, mientras unas 660 personas siguen desalojadas.
9: Al margen de todo esto, el debate político se está centrando esta mañana en la decisión que ha tomado el Gobierno de autorizar que se amplíe la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta junio del año 2030. El debate está en el fondo y en la forma, porque estábamos a la espera de que el Ejecutivo dijese algo sobre esto, y la manera de anunciarlo ha sido publicarlo en el BOE un 14 de agosto. Pablo Anzola, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
9: En un principio estaba previsto que Almaraz dejase de funcionar definitivamente en 2028, pero el Ministerio de Transición Ecológica se escuda en la emergencia energética por la guerra en Oriente Próximo para dar el visto bueno a que la central siga operando.
21: Sí, el Ministerio habla de una decisión limitada y coyuntural que justifica por un contexto internacional de circunstancias extraordinarias. Dice y asegura que esa extensión del funcionamiento de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030 modera la exposición de los consumidores a los picos de precio por la crisis de Oriente Próximo. Tal y como habían solicitado las empresas propietarias, Iberdrola Iberdrola, Endesa y Naturgy. La publicación en el Boletín Oficial del Estado amplía la vía útil de los dos reactores de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para noviembre del año que viene y octubre del 28. Un movimiento, según el Gobierno, con impacto acotado en los objetivos de política energética en España y que tampoco compromete el despliegue de las renovables. Desde el Ejecutivo defienden que esta decisión se ha tomado en base a tres compromisos. La central es segura para las personas, dicen, no compromete el suministro y tampoco tendrá un coste extra para los ciudadanos.
9: Esta es la decisión en sí, pero vamos a ver qué conlleva, porque en Almaraz trabajan más de 1,000 personas. ¿Cómo ha caído la noticia allí, José Luis Hernández?

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 euros al mes. Suscríbete ya.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido hasta el 16 de agosto.
4: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
5: És que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
6: no, hi estic d'acord.
4: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.

0: La Ventana. Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Restaurante Asador Argentino Malbec, en Cambrils.
2: Menús de mediodía de 19,90€ de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos, 25,90€.
1: Carnes argentinas preparadas en parrilla a la vista, sin nada que ocultar. Carne de primera calidad.
2: Amplia carta de vinos nacionales e internacionales.
1: Restaurante Malbec, en Pau Casals, 51, Cambrils.
3: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord. PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era. Nova identitat, nova imatge. Una proposta de passi renovada i el nou Pioneer Pass. El més exclusiu i premium. Descobreix-los a PortAventuraWorld.com.
4: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
5: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
4: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
6: Al teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari: Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folk, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
8: De què va la teva història?
9: De mi. Dels meus amics. Dels homes que he estimat. I dels que he perdut.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
10: Manual de amor, con Mariola Cubells.

0: La ventana. Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Prime ha bajado los precios de cientos de nuestros artículos favoritos. Pijamas 100% algodón o sudaderas para él, ahora 9 euros. Y vaqueros para ella, 10 euros. Iconic Value. Prendas icónicas a precios icónicos. That's all Primark.
2: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
3: Ser leal a sí mismo es el único modo de ser leal a los demás. Vicente Alexandre.
2: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i en finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure. Mil somriures. Si avui tens gana d'arròs, Arena Restaurant a Salou. I si no, també. Pots triar entre el nostre menú d'arrossos de 32 euros i un excel·lent cuina mediterrània de carns i peixos amb el toc creatiu d'Arena Restaurant. Amb unes vistes privilegiades al passeig marítim. Dinar, sopars i celebracions especials. Reserves a arenarestaurant.com. Arena Restaurant, a l'Hotel Blau Mar, passeig marítim de Salou.
5: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
6: Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgu 2026 per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, que vam poder veure a la Sala Beckett. El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. Creat per la desapareguda penya Carles Lemos, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi l'han organitzat institucions i entitats com l'Institut del Teatre o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya amb l'Ajuntament de Molins de Rei i la Fundació Romea. Compta amb el suport dels mecenes Joan i Sandra Llavina. El premi consisteix en un anell personalitzat i exclusiu que en aquesta ocasió ha fet la joiera Carla García Durán. Abans de Rosa Boladeres, han guanyat el Premi Margarida Xirgu Núria Esper, Anna Lizaran, Emma Vilarassau, Clara Segura o Màrcia Sisteró.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
0: La ventana, con Iñaki de la Torre.
8: El mejor de los viajes.

0: La menstruació, la regla, sempre ha estat un tema tabú. Moltes no sabíem que allò passaria i de quina manera, quan apareixia ja la primera taca de sang. A l'escola i l'institut amagàvem les compreses i els tàmpacs quan havíem d'anar al lavabo a canviar-los, i haver tacat els pantalons suposava haver de portar la jaqueta lligada a la cintura i que no se n'adonés ningú. Amb els anys aquest tabú s'ha anat reduint, ara en parlem amb les amigues, amb les filles i les germanes, i han aparegut noves maneres, més sanes pels cossos i més bones pel planeta, de menstruar. Elia Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda. Una d'elles són les calces menstruals, que tornen enrere a les teles que utilitzaven les nostres àvies i besàvies. I l'altra és la copa, que ha crescut moltíssim en els últims anys. La meitat de les persones menstruals utilitza aquest producte, segons l'informe d'Equitat i Salut Menstrual a Espanya de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària. Però n'hi ha una d'aquestes noves formes de menstruar que no és tan coneguda, que és el sagnat lliure. És una nova forma que practiquen gairebé un 5% de les persones.
0: Letícia Camacho, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu ets una d'aquestes persones.
2: Sí, soy.
0: Per qui no ho sàpiga, què és el sagnat lliure, el free bleeding?
2: Primer de tot, voldria demanar disculpes, perquè sóc de Navarra i fa només 3 mesos que estudio català.
0: Ah.
2: Si va bé,
0: va perfecte.
2: M'agradaria contestar les preguntes en castellà.
0: No hi ha cap problema.
2: Gràcies.
0: Si hi ha alguna cosa que no entens, ens la dius, també.
2: Sí,
0: fantàstic.
2: Vale, què és el sangrat lliure? Bueno, podríamos empezar diciendo que tiene como una parte más física, más de práctica, y por otro lado una parte más política social. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente a la parte más física. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el sangrado libre? Bueno, es menstruar proactivamente. ¿Qué significa esto? Es trabajar con nuestra menstruación para poder decidir cómo queremos menstruar.
0: Sí, decidí cuándo surtirá la sang.
2: Más que decidir cuándo saldrá, es saber cuándo va a salir.
0: Uh-huh.
2: Entonces, digamos que está basado en dos principios. Por un lado sería la parte de sensaciones. O sea, tenemos muy claro cuando tenemos la sensación de que necesitamos orinar o necesitamos defecar, pero la de cuando necesitamos menstruar no la tenemos tan clara. Y estamos diseñadas para menstruar, de tal manera que hay una serie de sensaciones en el cuerpo que podemos ir escuchando, despertándonos, porque ya están. Es simplemente escuchándolas para poder acudir al baño cada vez que necesitamos descargar, digamos, nuestra sangre.
0: Uh-huh.
2: Y por otro lado está la parte de los ejercicios de suelo pélvico. Entonces, las sensaciones, ¿cuáles son? Creo que todas conocemos dos de ellas que son bastante claras. Por un lado, las contracciones del útero, que, pues bueno, en algunas personas menstruantes, mujeres, causan dolores o molestias. Entonces, esta sabemos, ahí ese momento que empieza nuestro útero a moverse, lo tenemos bastante identificado. Y el momento en el que nuestra sangre llega a nuestra vulva y nos moja la vulva. Estos dos, perfecto, pero es que luego hay otros tantos que podemos ir despertando. Por ejemplo, la sangre, una vez que sale del útero, aquí no es cascada libre. No es algo que pensamos que va a salir la sangre de un chorretón. Pero en realidad, alrededor del cérvix hay unos sacos que pueden llegar a acumular hasta 8 mililitros de sangre dependiendo de la persona.
0: El cérvix, que igual no tothom ho sap, es el conducte que uneix úter amb vagina, ¿no?
2: Sí, es como el final de la vagina. Y es como si fuese una bolita. Si nos ponemos así un poco muy físicas, si nos imaginamos un glande con un agujerito, pero ahí metido al final de nuestra vagina. ¿De acuerdo?
0: Y allá se acumula sang.
2: Alrededor de esta bolita, vamos a llamarle, se acumula, hay unos sacos, entonces se puede acumular esta sangre. De tal manera que nuestro cuerpo está diseñado para acumular naturalmente esta sangre que sale del útero. Una vez esos sacos están muy llenos, empieza a caer por la vagina. De nuevo, no es cascada. Esto no es caída libre, porque la vagina tiene una serie de anillos que lo que hacen es retrasar la caída de la sangre. Entonces, lo que podemos hacer es despertar y escucharnos. Ya sabemos todas que cuando estamos menstruando, sobre todo en un día de sangrado abundante, nuestro cuerpo nos pide ir más al baño, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta?
0: Mm.
2: Vale, pues hay que ir. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Que siempre estamos retrasando el ir al baño. Entonces, vayamos al baño. Y una vez descarguemos todo aquello que por su propio peso le tocaba caer, si realizamos un par de ejercicios de suelo pélvico, estamos estimulando las paredes vaginales para que descarguen todo aquello que pueda estar acumulado y que igual no le tocaba salir. Os voy a poner un ejemplo que creo que todas en algún momento nos ha pasado. ¿Os ha pasado que habéis estornudado y habéis sentido un chorrazo de sangre saliendo?
0: ¿Y tan?
2: Vale, pues eso es que el suelo pélvico se ha estimulado. Entonces, aquello que estaba tanto en los sacos del cérvix como en la vagina, sale todo junto. Podemos ayudarnos de esto, que ya nos viene, vamos a decir, entre comillas, de fábrica, para ayudarnos a nosotras mismas, ¿no? Usándolo a nuestro favor. Así, de esta manera, podemos retrasar esas veces que nuestro cuerpo necesita descargar la sangre y, bueno, trabajar con ella.
0: Clar, és que ara deu haver molta gent que ens escolta i diu, clar, explicat així és molt fàcil, però és molt més complicat. Tu parlaves de senyals, parlaves d'exercicis de sòl pèlvic, tu has estudiat teràpia menstrual, tens un llibre, Vagines Libres, on planteges una guia per aconseguir que qui vulgui, això és important, qui vulgui, pugui practicar el sagnat lliure. Però clar, com... És a dir, tu parlaves d'aquestes senyals, Luther, què és el que tu notes quan vas a menstruar? És a dir, com... Quines són aquestes senyals i què nota el teu cos? O s'ha de treballar això també per arribar a notar-ho?
2: Claro, como todo. O sea, cuando nacemos no sabemos controlar nada tampoco. Y poco a poco, bueno, a veces nos guían, otras veces simplemente por observación de los mayores vemos que no llevan un pañal. Cada uno tenemos una sensación distinta. ¿Cómo dirías tú, con palabras, cómo sientes que necesitas orinar?
0: Tens una molestia, ¿no?
2: Sí, como una pesadez, ¿no? Como que sientes que te está llamando y además sabes hasta qué punto puedes estirarlo antes de que salga por sí solo, porque si no vamos al baño, va a salir. Pues con la menstruación es exactamente lo mismo. Entonces, entender esas señales que son individuales, son de cada una de nosotras.
0: Cada escuela es pot viure de una manera diferente.
2: Claro, claro. Entonces, tengo una amiga, por ejemplo, que lo comenzó a practicar porque se compró unas bragas menstruales preciosas. Y le daba pena que se llenasen de sangre. Entonces, cada vez que lo sentía, se iba corriendo al baño y entonces ahí lo descargaba. Entonces, ¿cuántas maneras hay de llegar al mismo final?
0: Imagino que son años de práctica. ¿Tú cuántos años fa que ho practiques?
2: Yo llevo 12 años.
0: ¿Y com vas començar? La teva amiga per no embrutar les calces menstruals que s'havia comprat. En el teu cas...
2: En mi caso fue porque, bueno, leí una entrevista que le hicieron a Lauren Basser, que es la modelo que perdió las dos piernas por el síndrome de shock tóxico. Yo en ese momento utilizaba tampones, no sabía que los tampones podían llegar a crear este shock. Entonces, pues en mi siguiente menstruación no había repuesto mi kit menstrual, estaba en casa, vivía con dos mujeres más y bueno, pues no tenía nada y mis compañeras tampoco. Así que, pues hice lo que todas hacemos en algún momento de nuestra vida, que es enrollar un trozo de papel y colocarlo en las fragas, ¿no? Y aquel día me quedé en casa, claro, el primer día de regla, ¿no? Estás como cansada, necesitas como estar tranquila. Y entonces, pues ese fue el día en el que descubrí, por un lado, que no estaba sangrando constantemente, porque claro, para mí la menstruación era tampón, quitapón, quitapón, ¿no? Hasta que el último incluso me rascaba las paredes al salir. Y a partir de ese momento, pues eso, vi que no estaba menstruando constantemente. Por otro lado, en una de la infinidad de veces a las que acudí al baño, porque fueron muchas aquel día, hice intuitivamente un par de ejercicios de suelo pélvico. Es decir, contraer y relajar los músculos del suelo pélvico.
0: Para que la gent ho entengui, com quan ens aguantem la orina, per exemple, i deixar anar i relaxar.
2: Exacto. Y de pronto salió una gota. Y fue como... Perdona, ¿qué acabo de hacer? A ver. ¿Esto lo puedo hacer todo el rato? O sea, ¿o es algo que ha sido, no sé, una casualidad? Y entonces empecé, pues, a conectar con mi cuerpo, a ver qué es lo que pasaba. Obviamente tuve momentos de pequeños sustos, ¿no? Porque no sabía lo que estaba haciendo.
0: És que és el que t'anava a preguntar, també, perquè tu pots controlar en el moment que vas al lavabo fer aquests exercicis de sòl pèlvic i treure, però també pot arribar moments que no hagis tingut temps o no te n'hagis adonat i la sang surti. ¿Has tingut sustos d'aquests durant aquests 12 anys?
2: Al principio sí. Al principio sí que me pasó. Tengo un momentito, anécdota, que os comparto. En ese momento trabajaba en una aerolínea basada aquí en Barcelona, de azafata de vuelo. Entonces, bueno, pues nos tocó, estaba menstruando, tocó un momento de embarque, 180 personas. 35 minutos para embarcar a 180 personas. Entonces estás ping-pong, ping-pong, maleta para arriba, maleta para abajo, ¿no? Estás entre medio del pasillo y entonces llegó el momento de la demostración de seguridad. Y me tocaba estar en medio del pasillo. Y claro, en ese momento en el que de repente paras, después de estar pues media hora sin parar, bueno, en realidad una hora, porque normalmente desembarcas y vuelves a embarcar, ¿no? Entonces llevaba una hora y pico, era mi día abundante y no había ido al baño entre medios, no me había dado tiempo. Entonces en ese momento en el que por fin paro, pero paro en medio del pasillo, hacer la demostración de seguridad y siento esa gota caer a las bragas y decir, wow, ¿qué hago? No me puedo mover. Así que nada, pues dejé que cayese y una vez que pues terminó la demostración de seguridad, ya me fui al baño y vi que no había pasado nada grave, pero ese momento de glup I ara clar. Com l'hago? Perquè tens que ir impecable, no? Com a zapatero.
0: Evidentment, no? Sí. Però clar, quan tu parles de sagnar lliurement, no és controlar tota l'estona, perquè al final no hi ha un esfínter, com en el cas de l'orina. No ens podem aguantar tan conscientment i tanta estona com seria l'orina, per exemple, no? Aleshores, però tu dius, la vagina està preparada per a retinguda de sang. Com reté la sang, la vagina? És pel que ens comentaves abans dels anells o...?
2: Exacto, o sea, no es que la retenga, es que la retrasa, uh-huh. La vagina.
0: Vale.
2: El cérvix acumula para que tú tengas ese tiempo. Sí, obviamente los tiempos son todos distintos, pero con las heces es lo mismo. No tenemos uh-huh. los mismos tiempos que con la orina, pues con la menstruación los tiempos también son distintos. Entonces, lo ideal es aprender con tu cuerpo cuáles son tus tiempos de menstruación. Obviamente tenemos días de sangrado abundante, medio y escaso. No todos los días va a ser el mismo tiempo.
0: ¿Y cuántas vegades es pot arribar anar al lavabo a sagnar activament?
2: Como te apoyas con los ejercicios de suelo pélvico, en un día de sangrado abundante, pues no sé, algo normal, o sea, lo que ya el cuerpo te pide, ¿no? Porque uh-huh. está todo ligeramente inflamado por todo el proceso que se está dando. Pero no sé, yo diría que una vez en una entrevista me siguieron y querían ver todas las veces que iba al lavabo y era un día de sangrado abundante y fueron, pues no sé, 6-7 veces. Tampoco me parece excesivo.
0: No, ¿y durante la nit?
2: Y durante la noche también esto es muy interesante, porque yo he desarrollado un ritual nocturno de menstruación. Entonces, en vez del de la cara, hago el de la menstruación.
0: ¿Y en qué consiste ese ritual?
2: Pues ese ritual es dedicarme unos minutos más en el retrete, ¿no? Uh-huh. Voy haciendo ejercicios de suelo pélvico y voy hablándole a mi cuerpo y diciéndole, bueno, ahora es el momento. Si necesitas uh-huh. realmente descargar algo, ahora es el momento. Si estoy en un día de sangrado abundante y mi cuerpo necesita soltar sangre en medio de la noche, me despierta igual que si fuese orina.
0: Ah, oh.
2: Entonces es simplemente que esto es algo que podemos llegar a desarrollar. Esto sí que se podría desarrollar, no es tanto despertar, ¿no? El, uh-huh. el saber que, bueno, no es que estoy alerta, porque tampoco creo que nadie esté alerta cuando se va a dormir y de repente se orina y se despierta. Simplemente es el conocer tu cuerpo hasta tal punto en el que, wow, esta sensación es de me toca descargar.
0: Uh-huh. Pero per arribar en aquest punt s'han de passar una sèrie de passos. De fet, al teu llibre tu fas un 10 reptes al llarg de 10 mesos, 10 cicles menstruals. Són els ideals? Pot ser que tardi gent més, menys? I en què consisteixen aquests reptes?
2: Vale. Los reptes són 10, podrían haber sido 9, podrían haber sido 8 o 15, uh-huh. porque todas somos distintas, ¿no? Entonces, me pareció que 10 era un número perfecto. Entonces, cada uno de los retos lo que vamos haciendo es poco a poco ir practicándolo en lugares seguros y con mucha flexibilidad para nosotras mismas, porque ya tenemos suficiente con todos los compromisos, trabajo, familia, casa, todo esto, ¿no? Entonces, que sea algo que podamos disfrutar. Es decir, que reconvirtamos nuestra menstruación en algo disfrutón.
0: Aquí, per exemple, mira, reto el número 5. Sortir uh-huh. al carrer sense cap contenidor, que el contenidor són la copa menstrual, el tàmpax, també hi ha les eines, no? La compresa i així, sense res, i fer un recado rápido, poses. Para ello, como has hecho hasta ahora, justo antes de salir, ve al baño y haz un par de ejercicios de suelo pélvico. Aquest seria un. O sigui, començar com poc a poc i després exacte. Anar augmentant el temps que no estàs protegida, diguéssim, mentre uh-huh. cometes amb res.
2: Exacto.
0: Ho dic perquè si algú ens està escoltant i volgués començar a fer sagnat lliure, seria, com hauria de començar?
2: En casa. Porque no nos quitamos todo lo que esté introducido en nuestra vagina para estar uh-huh. en casa. Tenemos compresas menstruales reutilizables que son buenísimas con nuestro cuerpo, igual que las bragas menstruales. Uh-huh. Porque no nos quitamos un poquito y que nuestra vagina descanse.
0: El que també dius és que no és per tothom, és una opció. Això és molt important.
2: Exacto. Exacto, es una opción que tienes que decidir tú contigo misma. Creo que también tenemos que tener en cuenta, me hice mucho privilegiada por lo que hago. Yo me siento privilegiada y me siento empoderada, porque cada vez que voy al baño y descargo mi sangre digo, es que soy la hostia, con perdón, pero es que es verdad. Entonces, ¿privilegiada por qué? Pues porque se supone que como soy blanca, europea, pues tengo el privilegio de poder practicar el sangrado libre.
0: És que, de fet, també parles al llibre de la pobresa menstrual. Sí. És molt important. Mira, segons càlculs de l'ONG Banc Farmacèutic, una persona menstruant es pot arribar a gastar fins a 8.000 euros en productes per a la menstruació al llarg de la seva vida. Això és una solució perfecta.
2: Lo es. Sí, somos un negocio. También tenemos que recordar esto para grandes uh-huh. multinacionales. La pobreza menstrual se basa en tres pilares fundamentales. Por un lado es el acceso a productos menstruales, el acceso a baños limpios y seguros, y el acceso a educación menstrual. Uh-huh. Creo que es fundamental que todas recibamos educación menstrual, incluso que llevemos 15, 20 años menstruando, porque es que en nuestro momento, cuando comenzamos a menstruar, no la recibimos.
0: És que jo t'he de dir que al començar-me el llibre hi ha moltíssimes coses que jo no sabia del meu cos. Jo no sabia que el cos estava preparat per retenir aquesta sang. No ens ho expliquen, això.
2: No, és que, bueno, esto tampoco te creas que yo lo he encontrado en un sitio tal cual. He tenido que ir cogiendo trocitos de diferentes estudios para entender realmente, porque claro, yo decía, vale, esto que estoy haciendo, ¿cómo que lo hago, no? Y si yo lo hago, ¿lo puede hacer todo el mundo? ¿Es que soy aquí, no sé, extraterrestre o algo? Entonces fui estudiando muchísimo para encontrar las razones por las cuales podemos.
0: I si hi ha algun tipus de malaltia, parlo d'endometriosi, ovaris poliquístics, potser menorràgia, que és el sagnat menstrual abundant, ¿es pot fer amb sagnat lliure?
2: Tengo muchas conocidas que lo practican en casa en los días de sangrado más escaso. Mm-hmm. Obviamente estamos hablando de unos sangrados que van por encima de los 80 mililitros por menstruación, a veces durante 2 semanas o 1 mes. Entonces, claro, estamos hablando de que no son menstruaciones habituales. De tal manera, ¿se puede? Sí, pero siempre teniendo en cuenta que ellas son las que tienen que decidir.
0: Conèixer la realitat de cadascuna i provar, no? Almenys provar i a veure si és una solució. Doncs Letícia Camacho, terapeuta menstrual i autora del llibre Vagines Libres, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a nivell personal per ensenyar-me coses que no sabia i, bueno, s'haurà de provar, a veure què.
2: Claro que sí.
0: Moltíssimes gràcies. Pau Puig, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
3: Bona tarda. Mira, Laura, a aquesta hora estem pendents de l'incendi de Collserola que fa una estona els bombers han donat per estabilitzat. El foc ha cremat 10 hectàrees, segons ha explicat el tinent d'alcalde, Albert Batlle.
4: El foc en aquests moments està en fase absolutament estabilitzada i a partir d'aquí doncs, analitzarem les causes, el punt concret d'inici de l'incendi i, arribat al cas, les responsabilitats respecte a com s'ha pogut originar aquest foc.
3: L'incendi que ha començat al voltant de 3:45 de la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir. A hores d'ara continua confinat al barri de Can Caralleu com a mesura temporal, expliquen, per les afectacions del fum. Totes les vies i camins forestals de la zona estan tancats, així com l'accés a la carretera de la Rabassada en direcció Sant Cugat. Bombers ha explicat que mantindran algunes dotacions durant la nit per deixar-lo rematat. Els agents rurals estan investigant les causes del foc. Barcelona és un dels més de 500 municipis que estan en risc molt alt d'incendi i que tenen activat el Pla Alfa 3 dels agents rurals. Les autoritats demanen molta prudència i alerten que ara mateix una guspira pot provocar un incendi que pugui fer-se gros. Josep Vilalta, sotsinspector d'agents rurals, en declaracions a Ser Catalunya.
5: Molta prudència i precaució per part de tothom, perquè no només tenim més probabilitat de tenir ignicions, sinó que aquestes ignicions doncs, poden esdevenir amb incendis de gran envergadura o...
3: Les zones que més preocupen són les Terres de l'Ebre, Ponent, i una part del litoral on fa dies que no hi plou i, per tant, la vegetació és més seca. En aquestes localitats no es poden fer servir eines radials com la que va provocar el foc de les Gavarres, ni es pot fer foc a menys de 400 metres del bosc. I sobre el col·lapse que hi va haver a Rodalies per anar a veure l'eclipsi, el govern ha admès que no van preveure la concentració de persones que dimecres a primera hora de la tarda van voler agafar un tren cap al sud i que es van trobar amb aquestes aglomeracions i retards. Així ho ha explicat el secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la que... no suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
3: L'executiu ha reconegut que haurien d'haver insistit més als passatgers perquè agafessin el transport públic de manera esglaonada durant tot el dia, no només planificant les rutes per carreteres. Avui, que també estem pendents de l'anunci del govern espanyol per ampliar la vida de la central nuclear d'Almaraz a Cáceres fins al 2030. La previsió era que deixés de funcionar l'any 2028, però el Ministeri de Transició Ecològica s'escudava en l'emergència energètica per la guerra a Pròxim Orient per donar el vistiplau a que la central segueixi operant. Arran d'aquesta decisió, Sumar ha acusat el govern espanyol d'incomplir l'acord d'investidura en què havien pactat un calendari per tancar les nuclears.
7: Per la banda de la socialista del govern s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica. Exigim que es mantingui el calendari una vegada més i que les energies nuclears, que són unes energies antigues que no contribueixen a la transició ecològica, vagin desapareixent sota el calendari acordat.
3: És Ernest Hurtado, Porta, són ministre de Cultura i portaveu de Sumar. A Catalunya hi ha hagut les primeres reaccions davant d'aquesta decisió. Els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Ascó han celebrat la pròrroga d'Almarad i esperen que aquesta pròrroga serveixi perquè s'apliqui una decisió similar a les centrals dels seus municipis, que també s'han de tancar en els pròxims anys.
0: Gràcies, Pau Puig.
3: A vosaltres.
0: I anem als esports. A la graderia del balcó, l'Anna Palet. Anna, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda, Laura.
0: Què tindrem en aquesta graderia de divendres?
8: De divendres ja, i pendents de si hi ha últimes hores, perquè ahir, per exemple, a les 8 del vespre sortia la notícia que Barça i PSG ja tenien l'acord tancat per Ferran Torres, i això, doncs, evidentment,
0: ja
8: ens canvien els plans, però connectarem amb el Nil Solà, que ens explicarà l'última hora. Estem en les hores claus per tancar també l'operació perquè vingui Rodri al Barça procedent.
0: Sí, això fa setmanes que dura ja, eh?
8: Però no tant, no tant, eh?
0: No tant, no, a mi se m'està fent etern.
8: Això també pot ser, però ara sí que sí, de veritat, és qüestió d'hores, fins i tot aquest cap de setmana ja podria arribar l'acord, per tant, amb el Nil Solà ordenarem tot. També escoltarem a Frenkie de Jong, que ha publicat una entrevista de 10 minuts als mitjans del club, que no ha deixat, com es diu en castellà, títere con cabeza, perquè, mare de Déu, o sigui, ha carregat contra tot i contra tothom. Ho escoltarem, repassarem la prèvia del debut de l'Espanyol a la Lliga i també dels equips catalans a la segona divisió, que arrenca aquest cap de setmana. Tenim a Girona i Sabadell i parlarem amb dues llegendes de cada club, amb el Juvenal Etjogo i amb l'Eloi Amagat, per veure com arriben aquests equips.
0: Doncs a veure què tal. Gràcies, Anna. T'escoltem a quarts de nou amb tot això, a veure si t'hi cap, eh?
8: Ho intentarem, a dos quarts de nou ens hi posem.
0: Fins ara. I anem a veure quin temps ens farà aquest cap de setmana. Núria Seró, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: Avui coincideixen avisos per calor intensa, també per tempestes. Com està el temps ara mateix?
9: Ara mateix està bastant mogut. De fet, s'ha activat l'avís vermell de Meteocat per temps violent, tant a la Noguera com també a l'Anoia, a la Segarra, al Solsonès. Molta atenció a l'Urgell, també a l'Anoia, com dèiem, per aquests ruixats i aquestes tempestes que van acompanyades inclús de pedra, és a dir, que el diàmetre és més de 2 centímetres, ratxes de vent que han superat els 90 km per hora, així que molta precaució amb aquest temps violent. De fet, demà serà una jornada més insegura, ja al matí començarem amb alguns núvols, ja dins de dinar ja tindrem els primers ruixats, i ja a la tarda ruixats irregulars en bona part de Catalunya. De fet, bona part de Catalunya està en avís per aquests ruixats intensos, que de fet poden caure més de 40 litres per metre quadrat en una hora, així que molta precaució. Una jornada demà que ja no serà tan càlida com avui, ja deixem enrere la crisi dels 40, avui hem superat els 40 a diferents punts, com per exemple a Ponent, a la Vall de l'Ebre, Vall de Llobregat. Demà baixen les temperatures amb unes màximes entre els 30-35 graus, amb aquest descens tèrmic acompanyat de les tempestes, i diumenge serà una jornada també insegura, però sobretot els ruixats els esperem a la tarda al Pirineu i en tres comarques de Barcelona, de Girona i també al massís del Port. Una jornada demà que començarà amb una nit tòrrida, molta atenció especialment a la Costa Daurada, Costa Central, perquè les temperatures seran molt altes. De fet, a l'estació del Raval, a Barcelona, ja és de rècord de nit tòrrides, és a dir, que no s'ha baixat dels 25 graus. Aquest estiu en portem 47, va tenir el rècord del 2022 de 45, i encara que tenim agost per davant, així que molta paciència perquè continuarem parlant de nits tòrrides.
0: Sí, la veritat és que ha fet moltíssima, moltíssima calor. Bueno, a veure si aquestes pluges d'aquest cap de setmana, que has dit que més a la tarda, eh? A mi això m'interessa.
9: Sí, especialment serà sobre l'hora de dinar quan començarà ja a caure els primers ruixats. El matí encara es podrà aprofitar, però no ens hem de confiar gaire.
0: I on serà sobretot Pirineu? Has dit Pirineu, Girona.
9: No, demà seran quasi generalitzats els ruixats. Serà més difícil que arribin a la costa, tot i que a la tarda podrien arribar també a la Costa Central. Demà sí que els ruixats seran a bona part de Catalunya. Sí que diumenge quedaran sobretot entre les comarques de Barcelona, de Girona i el Pirineu i també massís dels Ports.
0: Doncs apuntat. Núria, dilluns ja torna el Jordi Carbó, et trobarem molt a faltar,
9: sí. Igualment, sí, ha estat un plaer. Moltes gràcies per tot.
0: Igualment, gràcies a tu i ens retrobem aviat.
9: Sí, una abraçada.
0: Adéu, bon cap de setmana. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7 i 24 minuts d'aquest divendres, 14 d'agost de 2026. Va, que ja es comença l'hora al cap de setmana i això vol dir que comencen festivals i festes majors.

0: Eliab i Joan, bona tarda. Bona tarda. Una altra vegada, no?
1: Perquè
0: tota la tarda. Com cada divendres toca repassar on podem anar aquest cap de setmana. On ens portes avui?
1: Doncs aquest cap de setmana us porto a dos festivals. Tenim el Festigal, que l'organitza l'Elio Gabal als Jardins de la Sedeta, coincidint amb la Festa Major de Gràcia. Demà dissabte actua Uineta a les 11:20. Esperem uns dies de nit al teu llit. M'ensenyes per vídeo què fas abans d'anar. I diumenge, Fades, a les 10.
0: Grans concerts, eh?
1: Sí, que sapigueu que l'entrada és gratuïta, eh? I per la gent que li agradi més la música clàssica, encara hi ha el Festival Jordi Savall.
0: Dos registres molt diferents.
1: Sí. De fet, diumenge és l'últim dia d'aquest festival, que acaba amb un concert de piano de l'Olga Paschenko, que l'he dit bé, a les 12 del migdia al Convent de les Arts d'Alcover de Tarragona. Ja poquets festivals ens queden aquest estiu, realment. O sigui, jo crec que s'han d'aprofitar.
0: S'està acabant l'agost, i això vol dir que s'està acabant l'estiu i els festivals també. I de festivals passem a les festes majors. La setmana passada van ser surrealistes, Elia.
1: Van ser molt
0: forts. Cursa maletes, Tractor Fest, nens de 12 anys competint carregant eines de pagès.
1: Molt fort.
0: Què tenim? Per què no comencem avui?
1: Mira, el plat fort de la secció són les festes de la Bisbal de l'Empordà. O sigui, en aquest poble hi ha una activitat bastant peculiar, que és la promenade del drac. És com una mena de desfilada on un drac es passeja per tot el poble mentre tots els veïns el segueixen i darrere d'ells hi ha un camió amb música. Resulta una mica confós, però jo crec que heu d'escoltar en Martí Juncà, que és company nostre d'esports.
0: Home, i tant, Martí.
1: I és veí del poble. Aleshores, escoltem-lo, perquè el que ens explica, la veritat, que és or.
2: El drac, un dels dracs, el més gran de tots, es va passejant doncs, per tot el poble i a darrere doncs, tots l'anem seguint, però d'una manera una mica peculiar. Hi ha una xaranga que amb música i després, darrere de la xaranga, hi ha una mena de camió petit, un furgoneta, que posen música a tot drap, mentre tots a darrere anem seguint doncs, aquest recorregut amb cervesa. El més probable que et passi si vas a la promenade és que acabis xop de cervesa de dalt a baix, perquè la gent, a part de beure la cervesa, també se la tira a sobre. És una manera de saludar-se, fas el recorregut fins a la plaça del castell i allà hi ha un altre escenari amb música per qui la vulgui seguir.
1: Això de saludar-se amb cervesa...
0: M'encanta.
1: És molt fort. O sigui, és com un Sant Fermín, versió en català.
0: I tal que menys que la sangria.
1: Sí,
0: ho dic per experiència. I sempre una xaranga. Sempre ha d'anar acompanyat d'una xaranga. Si no, sí, no és festa. Aquesta m'ha agradat molt. Va, què més tenim?
1: Doncs marxem de l'Empordà i anem cap al Maresme a les festes d'Arenys de Mar. El poble té dos grans esdeveniments. Primer la pesta i després Sant Roc.
0: Vale.
1: La pesta és com una representació teatral que es fa cada 15 d'agost i recorda els anys de l'arribada de l'epidèmia de la pesta al poble. Els actors van disfressats de morbers. Són els encarregats d'evitar la pesta i van disfressats amb túniques i màscares protectores. Aquests morbers fan un seguici a moda de processó. Ens ho explica en Bernat Salvanyà, que és un dels organitzadors de la pesta.
3: Els carrers que estan doncs, il·luminats amb una foscor, amb llum de torxes, amb fum, amb olors, amb encens, no? I amb aquest espectacle en directe. Compta amb dues parts, que hi ha un mercat doncs, de remeieres que comencen a estendre rumors sobre el fet que ve la pesta, que la pesta arriba. A partir de les 10 de la nit hi ha un seguici a moda doncs, de processó. Primer comença amb uns carros amb unes campanes que anuncien doncs, un mal presagi i tot acaba a la plaça de l'església damunt d'un escenari amb il·luminació i microfonia.
1: Caga una mica, la veritat.
0: Fa mal rotllo.
1: Fa una mica de mal rotllo, però jo crec que l'escena és bastant bonica de veure.
0: Això és la pesta, que fa un mal rotllo que no es pot aguantar. I després Sant Roc també és així?
1: No, la festa de Sant Roc és molt més happy. O sigui, es fa un dia després, el 16 d'agost, i és una recreació del moment de després de la pesta, en el que els aranyencs honren el Sant Roc per haver-lo protegit i lliurat de la malaltia. Des de fa més de 450 anys... Aquesta tradició és que joves vestits de blanc i de vermell...
0: Sant Fermín una altra vegada.
1: És com un Sant Fermín, però on bàsicament ruixen a les persones que es troben pel carrer amb aigua perfumada i comencen a cridar Sant Roc, així, tal qual.
0: I tu això ho saps per què?
1: Jo estiuejo a Sant Roc. Bueno, vull dir, aquest agost no.
0: Estàs aquí.
1: Quan era Arenys, em despertava amb aquells crits, o sigui, és fort.
0: És xulíssim, i suposo que també hi ha espai pels concerts.
1: Home, clar, o sigui, avui a mitjanit, atentos, perquè toquen els Catarres. L'horòscop no em va dir que seria un any tan gris i em passo massa hores. un pare que m'espera allà.
0: Doncs ja ho saps. I d'Arenys resseguim el litoral perquè anem a unes festes que també toquen de prop. Avui estàs fent escombrada cap a casa,
1: sí, eh? Sí, sí, sí. Avui, mira, Arenys i després Badalona. O sigui, jo sóc badalonina i com a bona badalonina havia de fer referència a la meva ciutat. Badalona té dues festes majors a l'any. Unes al maig.
0: Les festes de maig?
1: Les festes de maig, amb la cremada del dimoni, i unes altres que es celebren aquest cap de setmana.
0: I què tenim per Badalona?
1: Doncs diumenge al matí, pels que us agradi aprendre així diferents esports, teniu el torneig de tacatà. És una espècie de voleibol que es fa amb una pilota de tennis, que també es fa a Barcelona, però amb un altre tipus de pilota. I a més, aquest any se celebra la primera edició de la baixada d'andròmines flotants.
0: Una andròmida flotant, entenc que va per l'aigua?
1: Sí. Sí, millor que ens ho expliqui en Martí Caselles, que és membre de la Comissió de Festes de Badalona.
4: La baixada d'andròmines tindrem a certa gent que haurà construït amb el que ha pogut i amb objectes que haurà anat recol·lectant i unes embarcacions per poder fer un recorregut, i després també hi haurà simultàniament aquest torneig de tacatà amateur i popular. Al final seria com un voleibol amb una pilota de tenis. Es juguen o tres persones per equip o dos, i es juga doncs picant la pilota amb una raqueta sense raqueta, com si fos una pilota basca, i anar jugant doncs aviam qui és el que no pot passar com la pilota cap a l'altra banda.
1: És fort, no?
0: És divertit.
1: És molt guai. Ja m'ha dit en Martí que hi ha bastanta gent apuntada, i que serà un èxit, així que espero que es facin més edicions. Se celebra el diumenge 16 d'agost, a partir de les 4 de la tarda, a la platja d'en Pont de Botifarreta.
0: I una festa més?
1: Doncs de Badalona anem cap a Castelldefels. Diumenge a les 12 del migdia, la festa del confeti. I si sou més d'empastifar-nos, més tard, a les 6, teniu el Hall Dolly Festival, que és una festa de pols de colors. És aquestes
0: festes. Ah, sí, es va posar molt de moda, això. Tothom anava...
1: Així el 2016, que tothom estava ple de colorins.
0: Sí.
1: I a les 8 tenim Ball de Diables i espectacle de la Porta de l'Infern, i a les 10, concert de la Xenoa.

0: estàs gaudint, eh?
1: Oi, és que jo soc superfan, eh? Jo aniré al concert, de fet.
0: Què dius? Mira, si a mi em... Si em ara em dius, vine, jo vinc.
1: Vine.
0: Vinc.
1: Estava a mi, 100%.
0: Això diumenge, has dit?
1: Sí.
0: Diumenge, el concert de la Chenoa.
1: Avui, ja has vist, és que jo he anat directe cap a casa.
0: I ben fet que has fet.
1: Hi ha altres festes, aquest cap de setmana, com les de Gósol, el Berguedà, fins al 19 d'agost, i també les de Mollet del Vallès, fins al 18 d'agost.
0: Doncs ja ho sabeu, totes aquestes festes, jo crec que em quedo amb la Chenoa.
1: La millor.
0: I el Sant Fermín de la Bisbal de l'Empordà també m'ha cridat bastant atenció.
1: Ha sigut xulo, això, sí.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ara podeu escoltar, com sempre, els millors moments de la temporada dels podcasts del Balcó. Avui una nova secció d'Art i Sexe amb la Raquel Tulleuda i després el Zotero. Bon cap de setmana. Tornem dilluns.

0: El balcó. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
3: Només penso en tu.
2: Referents amb tu.
4: Que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Vull dir tres coses de nois,
1: la, Joan Bofill. La Raquel Tulló està amb una cara estupefacta.
0: És que aquesta és la cançó que Joan Bofill tria per il·lustrar el quadre de la Raquel. Fins i tot Antoni Bassas s'ha quedat aquí per veure el quadre. No entén res amb aquesta cançó. Joan Bofill, explica't.
1: És el que m'ha fet pensar en el tema. És a dir, aquesta cançó es diu Coses de nois, és d'un duet barceloní que es diu Svetlana, que tenen, sempre fan, canten amb moltíssima ironia. I en aquest cas parlen una mica del ser hetero, fer veure que ets hetero, o la masculinitat en l'època aquesta de l'adolescència al pati, que ja sempre passa que hi ha molts nois que sí que ho són i que la masculinitat la porten molt bé, i altres, en canvi, que han de viure en una situació una mica més amagada. I és en aquests inicis del despertar sexual, doncs, que m'ha fet pensar en el tema d'avui del qual parlem.
0: Raquel Tulleu, benvinguda. Benvinguda.
2: No? Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada, una nova temporada. Ara ho entenc tot.
1: Ara ho has entès.
2: Sí, perquè el primer moment pensava, és el primer cop que no entenc quin és el nexe entre el quadre que jo he portat i la cançó que ha triat en Joan.
0: Però va ben encaminat el sí, que acaba de
2: sí,
0: dir.
2: Sí, perquè en Joan sap de què parlarem.
0: Pels qui no hagin escoltat mai la Raquel, que és impossible, però recordem, la Raquel ens porta un quadre que jo no he vist i que relaciona després amb un tema sobre sexe. El coneixeré avui o no?
2: Coneixeràs l'estil, podria ser que coneguessis a l'autora, ja t'anticipo que és una autora, però no és dels més fàcils.
1: Deixa'm dir que aquesta temporada també els oients que saben que es poden connectar a X, que estem fent el programa en directe en vídeo perquè puguin veure el quadre de la Raquel, i també el canal de YouTube de Ser Catalunya perquè ara vegin el quadre que ha triat avui Raquel Tulleuda.
0: Aviam.
1: Ara l'Anna l'ensenyem. Quadre...
2: Aquí el tens, Puigvoltes.
0: Doncs no l'havia vist mai. No sé, sembla del Renaixement. Barroc.
2: És barroc, és barroc. Ja molt... És barroc, estrictament, tot i que ella sí que neix al final del Renaixement.
0: Antoni Bassas, ajuda'm. Et sona?
3: No.
0: És barroc perquè la llum és, veritat, és preciosa.
2: És molt caravaggista, no?
0: Exacte, té aquests clarobscurs.
2: Correcte.
0: La pell molt blanca. És una dona que sembla que
1: una corona o un barret,
0: sí. Sembla una corona, barret.
2: És Santa Caterina d'Alexandria.
0: Santa Caterina d'Alexandria.
3: I porta una palma del martiri?
2: Porta la palma del martiri i la roda del martiri.
0: Per tant, està parlant de càstig.
2: Està parlant de càstig i està parlant de com les coses que vivim acaben influenciant no només la nostra vivència personal, sinó la manera com passen alguns i algunes a la història.
0: La mirada és de reull. Ella és una jove que deu tenir uns 17-18 anys.
2: Sí, sí, no va gens mal encaminada. La pintora Artemisia Gentileschi fa un autorretrat d'ella mateixa en forma de Caterina d'Alexandria. I hi ha moltes analogies entre la pròpia Caterina d'Alexandria, que no està molt clar si va existir, però que en qualsevol cas, si va ser així, doncs va ser torturada i va ser assassinada en última instància. I Artemisia Gentileschi va ser una dona extremadament talentosa, barroca, ja et dic, va viure al mateix temps aproximadament que Caravaggio, tot i que ell va morir una miqueta abans, i durant molts anys ha estat oblidada per la història, malgrat que ella va ser la primera pintora professional, és a dir, la primera dona que va cobrar per pintar i que va fer de la pintura una professió. Per tant, va triomfar en el seu moment, després va ser oblidada, com la major part de dones artistes, i un cop se l'ha recuperat més enllà pel seu talent, molt per la seva biografia, perquè ella va ser violada als 16 anys per un amic del seu pare, i es va fer un judici. I aquest judici està superben documentat.
0: Sí.
2: Les preguntes, les respostes, què va passar durant el judici. I el que va passar va ser que la van torturar perquè digués la veritat. I la van torturar amb la pitjor cosa que li podien fer una pintora, que era lligant-li unes cordes a les mans i estrenyent, fins que tu et semblava que havies de perdre els dits. Clar. I ella en cap moment... es va sotmetre, no? Ella va mantenir la seva història fins al final. Afortunadament va poder continuar pintant i el violador va ser condemnat, tot i que malgrat la condemna l'acaba de marxar de la ciutat, va ser Artemisia Gentileschi. I una vegada els moderns recuperem la seva obra, que és magnífica, Aquest fet biogràfic seu és el que marca molt totes les explicacions, no? És a dir, quan es parla d'Artemisia Gentileschi no passen 3 minuts que no s'estigui parlant de la violació i de com després ella pinta moltíssimes figures històriques i bíbliques habitualment femenines, i sempre se li dona aquest sentit, que probablement el tenia com de venjança, com de ràbia i de dolor vers aquest episodi que ell havia patit.
0: I en aquest quadre està, no?, retratant el seu malson.
2: El seu martiri, no?
0: El seu martiri.
2: En una analogia amb Santa Caterina, també en una analogia perquè Santa Caterina, ja us dic, sí, va existir, sembla que va ser una dona molt culta i amb molta capacitat argumentativa i queda molt respectada per aquesta qüestió en el seu moment, i realment Artemisia va ser una dona que, més enllà de ser una pintora, era una intel·lectual, era una dona que coneixia de molts àmbits, amiga de Galileo Galilei, I suposo que d'alguna manera sentia molt identificada amb aquest personatge.
0: On es veu aquest quadre?
2: Aquest quadre està a la National Gallery, a Londres.
0: A la National... L'has vist, tu?
2: Jo l'he vist, sí. És un quadre preciós. Ara mateix, si no m'equivoco, han reestructurat la National Gallery fa poquet, l'ala justament on hi ha els Caravaggios i tots els barrocs, i crec que està compartint sala justament amb els 3 Caravaggios que tenen.
0: Ah, veus... I en què t'ha fet pensar? Per on vas avui?
2: Anava justament, volia començar la temporada amb un tema que fos una miqueta ampli. I anava també per aquí, per com la nostra biografia, les nostres vivències, allò que hem experimentat, ens condiciona en la construcció de la nostra personalitat i de la nostra personalitat sexual, de la nostra identitat, no em refereixo a identitat de gènere, sinó de la nostra essència com a persones sexuades. Com... una experiència fantàstica la primera vegada, diguéssim que et predisposa cap a noves experiències plaents a nivell de sexualitat, i en canvi una experiència dolenta al principi, sigui quina sigui, s'ha de sempre contextualitzar. Una experiència dolenta pot ser, òbviament, una agressió sexual, però una experiència dolenta pot ser, jo he vist casos en les que hi ha una disfunció sexual que s'origina en una dificultat per posar-se un tampó la primera vegada.
0: Tant condiciona?
2: Sí, pot condicionar moltíssim, perquè t'ho imagina't qualsevol persona adolescent o preadolescent, que realment ets molt immadur en tots els sentits de la vida, no?, a nivell neurològic, una experiència dolenta et condiciona per allò que passarà en les pròximes 2 o 3 o 4 setmanes. I si la següent torna a ser dolenta, que amb una miqueta d'angoixa anticipatòria i d'inseguretat, d'incertesa, que és molt fàcil en aquestes edats, és fàcil que es produeixi, tindràs una segona experiència, que també fàcilment no serà gratificant. I es va generant un efecte dominó que moltes vegades fa que desemboqui en una disfunció sexual com a tal en la vida adulta.
1: Tu sempre has dit moltes vegades també que en el cas del sexe, quan hi ha alguna cosa que no funciona a la parella o algú té dificultats en algun àmbit sexual, sempre hi ha alguna cosa molt endins, molt a fons, que s'ha de saber què és. Moltes vegades hi ha molta gent que pot tenir condicionants o traumes o coses que li han passat de molt petit que no sap que li estan afectant, però que si indagués una mica descobriria que sí.
2: Sí, el que passa que a vegades hi ha experiències molt traumàtiques en el cas dels abusos que estan oblidades i que es fan presents o afloren anys més tard, i quan hi ha orígens orgànics, que això també ens passa, per exemple, noies que tinguin en l'edat prepuberal abans de que els ovaris es posin en funcionament i que, per tant, hi ha un estat

0: molèsties al principi de les relacions o al principi, per exemple, de les experiències masturbatòries. Mm. Però no saben que allò és orgànic. Elles l'únic que perceben és que el contacte amb els seus genitals és desagradable, no? Si més no, no és plaent. I aleshores allò va fent bola, i va fent bola, i va fent bola, i a vegades arriba fins a l'edat adulta.
1: I tu la consulta com acabes descobrint? O com, hi ha alguna manera d'anar guiant a la persona per descobrir-ho? Hi ha alguna pauta, hi ha alguna manera de saber-ho?
0: Mira, la pauta principal és el temps i escoltar, fent les preguntes adequades, però una miqueta conduint l'anamnesi cap a aquells punts que resulten interessants, no? Per això, qualsevol persona que vagi a una consulta d'una sexòloga, d'un sexòleg, i la consulta duri mitja hora, pot marxar immediatament, perquè és impossible.
2: Perquè és insuficient.
0: És impossible, és insuficient. En un primer contacte amb una persona que té una disfunció sexual, fa falta com a mínim una hora per fer tot aquest recorregut vital, no només per les qüestions orgàniques, per les al·lèrgies, per les malalties, pels fàrmacs que està prenent, per l'estatus quo en aquell moment de tens parella, no en tens, tens relacions, de quin tipus, amb qui, sinó una miqueta veure quins són els punts d'inflexió o les experiències més destacades a nivell biogràfic d'aquella persona.
2: Com d'erroni és posar tanta pressió o les expectatives d'aquesta primera vegada? Que és igual, estem, no cal pensar en, ara ho deies, posar-se un tàmpax, ho has citat, més enllà de la penetració, diríem, de les primeres experiències sexuals, o sigui, posar tanta expectativa, tanta pressió.
0: Posar-hi expectatives en el moment per la persona jove és terrible, perquè ells han de ser conscients o haurien de ser capaços de transmetre'ls que, com tot allò que fem les primeres vegades, és fàcil que no ens surti exactament com esperàvem, que tinguem inseguretats, que ens bloquegem fins i tot, i això s'hauria de poder normalitzar. Però sí, és cert que aquestes primeres vegades acabaran marcant, no voldria dir un estil, no? però marcaran les percepcions i els records. És que la memòria, és que el sistema límbic és molt i molt potent. Al cap i a la fi estem programats per repetir allò que ens resulta plaent o que ens ajuda a sobreviure i per evitar allò que no ens resulta plaent o que ens ajuda a morir. I això és inconscient. Tu et menges un plat de qualsevol cosa i t'encanta, sí, i faràs manera de repetir aquella experiència. I, en canvi, passes una tarda amb uns amics i te'n porten una altra que és insuportable, i el primer que faràs és dir als teus amics: escolta'm, jo amb aquesta persona no hi vull tornar a anar, no?
1: Totes les fílies, coses que ens agraden al llit i coses que no ens agraden, que no volem fer, són producte d'experiències dolentes o positives que hem tingut abans?
0: Són producte de vivències, i clar, les vivències poden ser experiències pròpies, poden ser fantasies que hem creat a través d'una lectura o de la visualització d'alguna cosa que estrictament no té massa a veure a priori amb la sexualitat, no? Estic pensant ara, arran d'això que em pregunta Joan, en un pacient que estava molt orientat a tot allò que eren les natges, tot allò que era anal, i quan vam intentar descobrir d'on venia això juntament amb la seva parella, la primera cosa que
2: entenc que la parella no estava tan convençuda d'aquest tipus de sexe.
0: Era un tema, no és que no n'estés convençuda, però era un tema que era com molt recurrent i a vegades els generava certa tensió, no? I està bé tenir aquests diàlegs amb la parella i veure, escolta'm, això d'on surt, no? D'on neix. I el primer record que ell tenia d'haver sentit excitació en alguna cosa referent a les natges era el parvulari, quan la seva mestra va cantar el Joan Petit quan balla.
2: Què dius?
0: I va fer amb el cul, i es va donar unes natjades al cul. I ell recorda que en aquell moment va sentir una sensació genital com molt plaent, no? Que probablement era...
2: Sembla cert, còmic el que dius, però és...
0: No, és cert, és verídic totalment. És un cas de la consulta. Vull dir-vos que la cosa aparentment més insignificant pot tenir una transcendència més endavant.
2: I pot revertir-se, diríem, si vegem que la parella diu és que a mi no em va aquest tipus de sexe, pots...
1: Obviar això sense que afecti la salut sexual de la parella.
0: Clar, aquesta és una resposta. En aquest cas no els estava generant un conflicte massa important. Va ser quasi anecdòtic que sortís en aquell moment això. Però, clar, quan les apetències d'un membre de la parella i les de l'altre no són iguals, hem de veure si el conjunt intersecció és suficientment important com per sobreviure d'una manera satisfactòria per a tots dos. Quan realment el conjunt intersecció és nul, aleshores s'han de replantejar l'esquema de parella, no? S'han de replantejar fins i tot la viabilitat. Volia fer un apunt, Joan. Em parlaves de les fílies, i és una paraula que a mi

0: genera a vegades cert rebuig, perquè al final són apetències, no? I quan els hi donem aquest nom de filia és com molt patologitzant. És a dir, si en Joan diu que a mi m'agraden els peus, hosti, té una filia, li agraden els peus, quin problema hi ha?
1: Si doncs no utilitzar més aquesta paraula.
2: Perquè filia sona, és massa, sona massa
0: molt, a mi personalment,
2: forta.
0: No sé si ho compartiu, em sona com molt patològic, lo de la filia. I és patològic quan la filia és o per infants o per animals o, és a dir, quan és perillós per algú altre o per un mateix, però si no simplement és una apetència, una fantasia, no?
2: Les persones que tenen més apetències, com deies, més analoses de sexe, més ganes, té a veure també amb com van ser les primeres relacions?
0: En línies generals són persones que es coneixen més bé, és a dir, que tenen un hàbit masturbatori, no vull dir que hagi de ser diari ni molt menys, però que tenen un hàbit masturbatori normalitzat i que ho fan amb certa freqüència, per tant que coneixen la seva resposta sexual, que tenen pocs fantasmes, que tenen pocs tabús i que per tant la sexualitat i el sexe explícit és un espai plaent, és un espai que no genera conflicte, perquè fins i tot en aquelles ocasions en les que es pugui tenir una relació que no acaba de complir amb les expectatives que s'han generat, se'n pot parlar i no és una experiència frustrant.
1: Pot passar a vegades allí que hi ha bloquejos de cop, o hi ha una la persona que no sap per què, o a vegades no sé si poden ser respostes físiques directament, per exemple, doncs la coneguda, la disfunció erèctil, problemes de salut sexual físics també poden venir poden ser marcats per la biografia sexual?
0: Sí, sí, totalment, això passa moltíssimes vegades. De fet, penso ara en tots els nois joves que cada vegada en veiem més, que acaben desenvolupant una disfunció erèctil, i això està condicionat pels anys i anys i anys en els que han estat visualitzant pornografia amb unes característiques concretes X, però que òbviament després no es reprodueixen a la vida real, i per tant el seu cervell s'ha acostumat a un estímul tant visual com auditiu que després en la realitat de la seva cambra no es repeteix, no? I per tant els estímuls que reben no compleixen amb l'expectativa del seu cervell, per dir-ho així.
2: Jo ara estava imaginant els oients repassant la seva biografia sexual, no? Intentant recordar-se'n d'això, les primeres vegades, coses que li han passat, i de sobte despertant i dient, ostres, potser això que em passa... Si va poc al sexòleg, és la pregunta final.
0: Si va poc,
2: final.
0: En parlem
2: és
0: poc.
2: És el que cal fer, aleshores?
0: I pensem molt poc en les qüestions relacionades amb la sexualitat. Té aquesta pàtina com màgica, no? De cada fluir de manera espontània. I si alguna
2: que és
0: cosa...
2: com anar en bicicleta i que tot va bé.
0: Exacte.
2: Sempre.
0: I si alguna cosa no funciona, és anòmal. Estadísticament, la major part de nosaltres tindrem en algun moment de la vida una disfunció sexual. Per tant, no és un camp que flueixi amb tota normalitat, i com més s'allarga la supervivència, encara més. I fixa't en això que em deies, repassem la biografia, és repassar-ho tot, perquè penso ara en un altre pacient que tenia una visió molt, molt desagradable de tot allò que era el contacte sexual, i l'origen el vam trobar, sempre descartant una causa orgànica, això és primordial, l'origen el vam trobar en que aquesta noia sempre, i sempre vull dir la major part dels dies, sentia com a l'habitació del costat, que és on dormien els seus pares, el seu pare d'alguna manera forçava la seva mare a tenir relacions. Ella recorda plors de la seva mare, recorda cops, i per tant, clar, de molt petitoneta no entenia què era, però conforme es va anar fent gran i es va convertir en una noia adolescent, va entendre que la seva mare tenia relacions sexuals forçades per la situació, no? Per la manera en com es veien els lligams matrimonials fa unes quantes dècades.
2: Ara que m'ha vingut al cap que deies que escoltava, en aquest cas era molt dramàtic, però trobar-te els pares fent l'amor, follant perquè t'has llevat de petit i els has vist, que és una escena que tothom
0: o li fa por
2: li
0: o molta gent li
1: home,
0: ha passat.
1: Home, tothom li ha passat. No tothom, no?
2: No, moltes persones li poden haver passat.
0: A molta gent li ha passat i no hauria de ser.
2: De quina manera, de quina manera marca o no hauria de marcar?
0: Clar, si això succeeix en un entorn familiar on no s'ha parlat mai de res, on els genitals no existeixen, on ens tanquem al lavabo i tanquem la porta perquè no entri ningú, aleshores allò serà dramàtic. Primera, perquè probablement aquella criatura no tindrà masses eines per entendre què ha succeït, i segona, perquè no en podrà parlar, ni ella ni ho faran tampoc els progenitors. Si això passa en una família on s'ha parlat de sexualitat amb normalitat, on els cossos nus de la resta de la família no són un drama, doncs probablement allò farà gràcia i es gestionarà d'una manera més o menys abrupta sempre en el moment, però sense que tingui massa transcendència.
1: I ara m'ha vingut també un tema que és la biografia sexual que tens amb la teva anterior parella. Quan tens una nova parella, això també suposo que s'hi ha de treballar molt, perquè al final tens uns hàbits sexuals que després, si tens una nova parella, són uns altres.
0: Clar.
1: I això també marca.
0: Això marca i ens hem d'adaptar i hauríem de ser capaços i capaces de parlar-ne, no? Què succeeix, per exemple, això novament ho veiem a la consulta moltes vegades, no? Dones, per exemple, que et diuen: no, a mi el sexe oral no m'agrada. Carai, com és que no t'agrada el sexe oral? I quan està en parella no li agrada perquè no li agrada, però el dia que veus aquella dona sola et diu: doncs no m'agrada perquè tècnicament la meva parella no ho fa bé, i jo anteriorment havia gaudit molt del sexe oral amb una altra persona, però no sé com dir-li, no sé com explicar-li a la meva parella que la manera com ho fa a mi no em resulta plaent, no? Tenim sempre aquesta por de ferir la integritat de l'altre quan fem alguna crítica relacionada amb la sexualitat, i això és perquè no estem avançats a parlar-ne.
2: Clar, per tant, és bo o no és bo parlar amb la teva actual parella de les seves relacions anteriors o les teves pròpies?
0: Jo crec que...
1: Depèn de com ho facis.
0: Clar, jo crec que amb respecte, amb amor i intentant no ferir la sensibilitat de l'altre, buscant sempre el moment adequat, jo crec que hauríem de ser capaços de parlar de tot, Anna.
1: I explicar-nos també...
2: Clar, jo em referia més a explicar-nos.
1: Experiències d'abans, llocs d'abans, coses que ens van agradar abans de l'anterior parella, per exemple, o d'altres experiències amb altres persones d'abans.
0: Jo penso que sí, al final és enriquidor i és conèixer la intimitat de l'altre. Evidentment, això no cal fer-ho amb una persona amb la que tens una relació sexual puntual que dura un dia o que tens previst que en duri cinc, potser no cal aprofundir tant, però si estem parlant de persones que tenen la pretensió de tenir relacions sexuals amb un altre durant anys,
1: de
0: construir un projecte, quines eines són millors que poder-li explicar a l'altre què t'agrada, què no, com et van fer sentir determinades pràctiques, no?
2: Raquel, quan s'acaba la biografia sexual?
0: El dia que ens morim.
2: Exacte, pensava que em donaries aquesta... T'hagués pogut preguntar, quan deixes de desitjar, quan et fas gran? No, el dia que mors.
0: És que podríem parlar un dia, crec que ja vam fer un dia el desig, però no, podríem tornar a fer en algun moment. El desig és una paraula que en realitat és molt vaga, no? I entenem coses molt diferents per desig. Evidentment, aquest desig, que és un fogot, que és hormonal, que neix del no-res, minva molt amb els anys, es va modificant i es va perdent, però hi ha el desig que li diem reactiu, el desig construït i que és conseqüència d'un estímul, que aquest pot existir fins 5 minuts abans de morir.
2: I com d'important és estar conciliat amb la teva biografia sexual?
0: És bàsic. És que si tenim fantasmes, si tenim paquets que fan pudor amagats en la nostra biografia sexual, sempre hi haurà una pedra al camí, sempre tindrem el que deia el Joan, no? Situacions en les que potser ens bloquegem, situacions que voldríem provar o que ens agradaria gaudir, en canvi no en som capaços, ens fan vergonya. És importantíssim, jo crec, en tots els aspectes de la vida, no? Saber d'on vinc, qui sóc i cap a on vull anar.
2: Clar, tu ets com una detectiu a la consulta de biografies.
0: Sí, és molt divertit. També és molt cansat, a vegades, emocionalment.
2: Que el psicòleg fa viu, també, no?, persegueix la teva biografia, i que, però en el teu cas és anar a tocar un tema que per molta gent deu ser...
0: Sí. Però és fàcil fer sentir la gent còmoda, eh?
2: Home, tu segur.
0: Al final, quan una miqueta el mateix que podríem transmetre pels nostres oients, amb els adolescents, amb la gent jove, quan el nostre interlocutor veu que nosaltres estem còmodes parlant d'un tema, immediatament se sent còmode. No és tan complicat.
2: No és tan complicat, no, i que tu ho fas fàcil, segur. Interessant, Bassas?
3: Molt interessant.
2: Molt interessant. Raquel, ens trobem d'aquí dos dimecres.
0: Encantada. Soc machito, però faig coses de nois.
4: El balcó. SER Tarragona, Ràdio Reus.
5: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
3: Restaurante Pizzería Lamborghini, la verdadera gastronomía italiana. Pastas y más de 100 tipos de pizzas a escoger. Menú de mediodía con primeros y segundos platos muy variados por 15,90 €. Fines de semana 18,90 €. Menú de noche 23,50 €. Restaurante Pizzería Lamborghini, Hugo de Moncada 1, Cambrils. Disfruta también de nuestra terraza.
6: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
7: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.

Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: Divendres ja estan aquí els Otero, Miki Otero, Malcom Otero. Com esteu?
1: Molt bé, eh? Una mica de divendres. No sé.
0: M'allò que reconeixeu. Ara, quan estava sonant la disco, ho hem confessat. Estem trinxats.
1: Una mica patats, aquesta setmana.
0: Però per què? Què ha passat aquesta setmana?
1: Bueno, és una setmana llarga, d'aquestes setmanes que són 3 setmanes en una, que passen coses i estàs més cansat.
2: És el febrer, també.
1: És el febrer.
0: Has viatjat, tu, Malcom.
1: He viatjat, he agafat avions, que sempre cansa molt.
3: No has agafat tren.
1: No he agafat tren.
3: Llavors no fos la víctima.
0: Però, home, avions en plural.
1: No, he agafat un avió d'anada i no de tornada. Sí, sí.
0: Pensava que... Jo, en canvi, el que veig més relaxat és el Miki.
3: Massa relaxat, segurament.
0: No, perquè el color del jersei que portes, per exemple, denota gairebé primavera.
3: Sí, és una promesa de la primavera.
0: És espiritualment et sents una mica així.
3: Aquest jersei, el teu nom és la promesa de la primavera.
0: La promesa de la primavera. Però és llampant, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. No, no em fa por a mi la roba llampant. A més, groc, que no sé què s'està imaginant.
2: És groc,
0: no, ho he dit, groc.
3: És un groc taronja, no?
1: Sí. Clarador,
0: quanta mica... gent ha dit avui? Que maco el jersei.
3: Llema de huevo, no? Una mica? Sí, sí.
0: Rovell d'ou?
3: Rovell d'ou.
0: És rovell d'ou. Sí.
3: Sí, sí, sí.
0: És bonic.
3: No m'ha dit ningú res perquè estic sol, excepte quan vinc aquí a fer el balcó, sóc a casa.
0: Una cosa, ningú et parla. Ningú et parla fins que arribes als Oteros.
1: No, pel carrer, sentint rovell d'ou, rovell d'ou.
3: Em parla el mirall. Fins que no surto així a mitja tarda, a les meves converses són amb el mirall.
0: Però és que bé. Voleu parlar de visos.
1: Sí, perquè ha sortit aquesta notícia que ara cada país té una mena de visum, no? A Europa hi ha diferents plataformes que són com el visum, però que no es diuen visum, i s'han posat d'acord perquè puguis enviar calés a algú que viu a França o on sigui. I aleshores això ens ha fet plantejar-nos com ens ha canviat la vida això del visum. Perquè penseu que abans vivíem en aquest món en el qual feies una transferència i trigava 2 dies. I no es podia fer més ràpid. No es podia fer més ràpid. I si pagaves, encara passa, si pagues, es pot fer immediat o el dia següent, i de cop i volta arriben uns senyors, aquests de visum, que no sé qui són, i fins a 500 euros, de 50 cèntims fins a 500 euros, és immediat. I dius,
0: Jo trobo el descobriment del segle.
3: Sí.
0: En sèrio. És que m'ha solucionat la vida.
1: No, home, i això ja l'excusa. No porto la cartera.
3: No, jo ja crec que ha canviat molt. Això, quan vam començar a parlar del tema, ho vam veure molt clar. Ha canviat quasi culturalment i sociològicament Catalunya. O sigui, sobretot els usos i costums de Catalunya al bar. O sigui, ens ha canviat absolutament.
1: Encara? O sigui... Que encara existeix el perfil de... Ja et faré després un visum.
3: Ja et faré
1: com després? Fes-ho ara, que estem aquí.
3: No hi ha excusa. O sigui, no tens bateria, no, o has perdut el mòbil... Sí,
0: sí. Però vosaltres el feu immediatament, sempre?
3: Bueno, o quan vas marxant cap a casa, o el que sigui. Ah. Però hem superat aquella fase, com que realment en un bar, al moment de pagar, una mica com... No sé, com la novel·la de Agatha Christie, dels Negritos, o com 12 homes sense pietat, saps?
1: No és el
3: o sigui, era en plan, no era qui ho ha fet, sinó qui ho farà, qui pagarà.
1: Qui pagarà,
3: no? I...
1: sabent que perdrà.
3: I llavors, o sigui, hi havia tota una fauna, no? Tota una tipologia de penya com que no volia pagar.
0: Clar.
3: No? I es feia, com deia el Malcom, no? On m'he deixat?
1: Sí, sí, no, perquè això que dius que fan aquestes coses... Abans, quan pagàvem, dividies, feia un que et deia no, jo el que no he pres pa, només una Coca-Cola són 17,50. No. Llavors, era una conversa absurda que posaves calés i al final, quan tenies els calés, faltaven calés sempre. Mm. I el que pagava perdia calés.
3: Sempre.
1: Mm. Clar, això el Miqui i a mi no es passa.
3: I s'emportava més aquesta... No? Totes aquestes monedes com d'haver atracat una escura.
1: Sí, sí,
0: que havia trencat la Guardiola. I passava allò de... Falten 2 euros, ja te'ls tornaré, que mai, evidentment.
3: No, clar, és que el problema és amb quantitats petites. Jo crec que som molt formals amb els deutes, clar, i amb els compromisos, els catalans, però... Les coses, falten 2 euros, ja...
1: Bueno, 2 euros...
3: I a part, és que realment, és que els estic veient ara des d'aquí. Estic mirant el meu passat. I hi havia gent que tenia una sèrie de coreografies molt estudiades que quasi els podries posar noms. Hi havia el diurètic. O sigui, el rotllo de pagar com a cosa diurètica, perquè cada cop que tocava pagar anaven al lavabo. I llavors es creuaven... Sempre es creuàvem amb el cambrer que portava la Dolorosa. Es creuen amb mi. Just, m'han vingut ganes d'aliviar-me. saps? Just en el moment que estava anint el cambrer,
1: això era,
3: perquè
1: era,
3: en aquest moment això t'agafa fent un riu, no?
1: És una habilitat, perquè veies el cambrer i sortien corrents. S'ha de dir que el Miqui i jo, que fem una cervesa sempre abans o després de... que és alternatiu.
3: No,
1: no tenim aquest problema, no ens fem bísums. Però també és una cervesa, saps què vull dir? Però és que el bísum també... Hi ha gent que dius, no, són 16,50. I paguen 16. Vull dir, aquesta mania...
0: No, o paguen 17, no? O paguen 17.
1: No, però normalment arrodonir... Per què arrodonir? Home, cap avall. No, arrodonir, si has d'arrodonir, que sí... Doncs
3: pues cap a dalt, una mica de propina perquè assumeix els riscos, no?
1: Però, mira, ara tinc un amic que ha fet 50 anys el dia 4, felicitats Miquel Aguilar, i una amiga comuna... s'ha encarregat de fer un regal entre 30 persones.
0: El tema aquest de regals. Mm.
1: Sí, i clar, jo li he donat 3 o 4 consells a aquesta amiga, que també va venir aquí entre la ràdio, que es diu Berta Noi, que jo li vaig dir, si són 30, calcula, divideix en 26, perquè sempre hi ha algú que no paga, i si no, acabaràs tu pagant 80 euros que no et corresponen. Clar. Has de calcular menys, has de calcular que algú no pagarà quan facis la divisió.
2: És com les botigues quan que estimen que al mes hi ha alguna cosa que els roben.
1: Exacte,
2: i ho calculen al pressupost.
1: Sí, sí, sí, sí. I aleshores penses... I clar, era tot un grup de WhatsApp i tot era per bísum. Bísum fet, bísum fet, bísum fet.
0: Clar, això és típic, eh? Fet, sí, no?
3: Sí. No, però això és que ja quan entra WhatsApp també en l'equació és tot molt més fàcil.
0: Clar.
3: Perquè I insisteixo, o sigui, deixes darrere el tio que va al lavabo, deixes enrere el model folclòric a l'aeroport en el moment de pagar, rebien una trucada que clarament tenien el mòbil apagat, saps? O el melodramàtic a l'Actors Studio que es mirava les butxaques, tot aquest tipus de farsants han caigut.
0: I
3: llavors, ara tot és molt més civilitzat,
0: clar.
3: No? O sigui, com diu el Malcolm, fins i tot, o sigui, jo em sembla molt bé quan es paga a través de WhatsApp i tal. El que passa és que també l'era post-Bizum, almenys a mi, no sé si us passa, us ha passat algun cop, de vegades quan torno de fer les birres l'ingresso la pasta a un, saps, a un Lluís que no és el Lluís. Yeah. Amb el que he estat per aquest...
1: Perdona, explicaré.
3: Amb concepte.
0: Home.
3: Viles o...
0: Home,
3: Viles Fries.
2: No es pot fer marxa enrere, el Bizum.
0: No,
3: el tal Lluís ja...
0: Jo tinc com 7 amigues que es diuen Anna com jo. I clar, els Bizums han anat on no toquen moltes vegades.
1: Al Santi Jiménez li va enviar algú un Bizum gran... I li va dir, perdona, m'he equivocat, i li va tornar.
3: Una mena de bizum narco, no?
0: No, et diré que sempre que passa la gent torna.
1: No, a mi em va passar, no. Era un bizum més petit, eren com 6 euros, que ho vaig fer amb el número i em vaig equivocar. Aleshores, com tenia el número, li vaig dir, perdona, t'he enviat un bizum de 6 euros, que no era, va dir, i em va bloquejar.
3: Què? En sèrio?
1: Clar, jo vaig pensar, potser ha pensat que això és una mena d'escam, una mena d'aquesta de trampa, et faig 6 euros perquè...
3: Soy tu hijo, se m'ha roto el mòbil, l'escam aquest.
1: Però em va molestar i vaig veure qui era. Vaig buscar qui era per les xarxes i vaig veure que era un militar. I aleshores jo li anava dient, esto es honor, i no sé què. I vaig començar a matxacar-lo amb missatges d'SMS que no em tenia bloquejat.
0: Clar, però, perdona, tu tenies aquell contacte?
1: Clar, perquè tenia el telèfon. No, clar. Perquè ho vaig fer amb el número 6, 0, no sé què. Però ja el tenia. I clar, jo, quan l'envies, et surt un nom.
0: Clar.
1: I era un nom raro.
0: Era un militar. On està l'honor?
1: I clar, jo li anava fent preguntes. Clar, em va bloquejar de WhatsApp, però jo li enviava per SMS. Clar, no sé si veia els missatges o no. Fins que vaig pensar, estàs perdent molt de temps.
0: No m'ho tenies al Malcolm, això, per...
1: Per 6 euros, no?
0: Perquè tenia ràbia, no, per 6 euros.
3: Todo por la patria, 6 euros.
0: Todo por la pasta.
1: No, però que jo pensava, que, vull dir, que em bloquegés... Escolta, això sí que no, a mi els 6 euros... Mira, pues, no sé com es fa, no tinc...
0: Malcolm, però té una pel·li que tu estiguessis durant un any enviant-li...
3: Litigant per 6 euros.
1: Era un dia, tu saps això, un dia que era a casa, estava...
0: Eres sargento, eres cabo.
1: Tancava un llibre i pensava... Va, envio un missatge. Escolta, te'n recordes els 6 euros? 6 mesos després. Escolta, em deu 6 euros. Fins que un dia vaig pensar, això ja no té sentit, perquè a més el senyor aquest ni se'n recordava els 6 euros. I tal. Però bueno, era una cosa com que em va fer ràbia, vull dir, el després immediat... Jo vaig pensar després, algú em va dir, segurament pensava que eren aquestes trampes que, perquè la gent pensa per robar-te pasta i tal.
0: Però si... t'ho ha rebut un bisum, és que és tan fàcil de comprovar, no? Que...
1: Sí, però... T'he fet un bisum. Clar, era tan poca pasta que era ridícul, però...
0: Però no l'hi envia.
3: Li podem enviar ara. Una nota de veu, va. Li posem el, no? L'himne de la legió. Paga primer aviso.
0: Què més es paga?
3: El rotllo és que estem parlant parlen de tots aquests casos. Sí que hi ha el model, ja te'l faré o el que sigui, però queda petjada digital, això, sí. Vull dir... Abans era molt més volàtil tot. Hi havia farsants durant anys i anys actuant, sí. I ara aquesta penya no existeix. I jo crec que aquí, a Barcelona en concret, ha tingut molta força el Bizum, i a d'altres parts, que jo ho he assajat, o sigui, al nord, per exemple, a Galícia, sí. País Basc i tal, no entenen el mecanisme aquest.
0: No?
3: És com un nou bar que va per rondes.
0: Bueno, clar, això que t'anava a dir, saps? Una estalla d'altra ronda, aquesta la pago jo, aquesta...
2: Pago jo, pagues tu, sí.
3: Que és com el format que tries, sí. Per pagar, sigui Bizum o sigui rondes, determina una mica el consum que faràs, sí. No? Molts cops ells no volen veure tant i tanta estona, però clar, han de completar la ronda, no? Llavors, quan completen la ronda hi ha borratxos, llavors una altra ronda, no? És la idea aquesta d'un martinés poco, dos martinés son muchos, tres martinés es poco, no? Tres martinés es poco. O sigui, clar, llavors passen de ronda i llavors ja és una mena de nit eterna per culpa del mateix format de les... Llavors tu planteges la idea d'un Bizum admirant com, no sé, com una mena de cosa estranya, clar, folclòrica.
0: I t'acaben dient, és muy catalán esto, no? Segurament, o no?
3: Clar, et diuen, és muy catalán, llavors com fas la cara et diuen... Però tu eres majo per ser català, no, ets graciós per ser català.
0: I tu acabes dient, otra ronda pago jo.
3: I tu, no? Otra ronda, llavors es dona aquest i més amb la sang mestissa, en el meu cas, gallega i catalana, i et dona el complex aquesta, i llavors pagues més que mai, llavors et passes clar. De, no? O sigui, una mica berlanguià, no?
0: Clar,
3: o sigui,
0: clar.
3: Acabes com pagant
1: més del massa. Que he trobat el missatge que l'enviava aquest senyor, eh? Es diu, direm José Manuel, perquè no va, farem, sí. Eh? I diu, no voy a perseguir a nadie por 6 euros. Menos mal que no me equivoqué en 400, aquí era dels primers.
0: Sí.
1: Després digo, mucho honor y mucha lealtad, pero roba 6 euros.
3: ¿Le has dicho?
1: un mes després, todo por la patria, pero te queda 6 putos euros. I així no m'envia
3: més. Però aquest home en cap moment et va contestar.
1: No,
0: potser estàs en perill, la veritat. Jo.
3: Però això li està dient a un tio que té pistoles, no?
1: Sí, però... Sí. Sí. No, bueno, vivia a Cartagena, tampoc.
3: És un cont, és un relat, això. Acaba amb la mort del Malcolm.
0: És que jo estic dient, és que... Sort que mira, sort que ens ho has explicat, perquè ara sabem que estàs en perill.
1: Però l'últim...
3: Clar, llavors, com el conte acaba, que el paio ve, li tira 2 euros, quan ja està mort, li diu...
0: I
3: esta és la propina.
1: L'últim missatge és de l'11 de febrer del 2025. Ara fa un any.
0: Ara fa un any.
3: Pobre home, però està molt bé perseguir per 6 euros, tio, perquè es pot tornar. O sigui, quan...
1: No, perquè, clarament, la meva dona em deia... I si té algun problema econòmic i tal, o ha anat al compte i tenia un forat, estaven descoberts...
0: Sí,
1: i clar,
0: i
1: començo
0: ja
1: a pensar ja que la culpa és meva, que t'ha pressionat un pobre senyor que no tenia...
3: O també, i potser pensa que estàs parlant en clau, perquè tot el tema Bizum també dona per un subgènere...
1: Home, els missatges... Ah,
2: els conceptes...
3: El concepte és un subgènere literari en si mateix, amb pinzellades de haiku oriental, segons el nivell d'atilisme i amb un rotllo informatiu, perquè clar, és que són, no?
2: Hi ha un moment que es va posar de moda fer la broma de posa coca apagada o coses així, que després a la gent l'havien ficat en un problema.
3: Feia saltar, clar,
2: explicacions.
3: Les brometes.
2: No, que era una broma. Que era una
3: les
2: broma.
3: Brometes de no? 60 sí. per dinamita per al pollo. Sí, sí, era però clar,
1: per
3: la nostra...
1: Per Instagram.
3: Però la nostra veu i els nostres ulls i les nostres orelles en el món millennial, que és l'estimadíssima Laura, ens ha parlat d'un altre...
0: És molt fora aquest
3: tema. D'un altre ús del Bizum, que no coneixíem.
4: A veure, perdó, primer... Hola, bona tarda. Primer, Millennial Joan.
2: Primer Generació Z.
4: Generació Z aquí representada.
3: Ah, vale.
1: Un respecte.
4: Home, per favor. Ah, sí, perquè tu parlaves, Malcolm, que t'havia bloquejat de tot arreu aquest senyor.
1: Sí.
4: Doncs hi ha molta gent que bloqueja les seves exparelles o el que sigui, i el que s'ha vist a programes com, ja sabeu que soc gran fan, La Isla de las Tentaciones,
3: sí.
4: És que s'envien missatges a través del Bizum. Fan un Bizum de 50 cèntims i el concepte, i li posen pues, el que li volen dir a aquella persona. La qual cosa pot fregar l'assetjament.
3: Però en plan, torna amb mi, Patri.
4: En plan, torna amb mi, en plan, m'has bloquejat, vull parlar amb tu, si us plau, parla.
3: Dóna'm una oportunitat.
1: No, però m'estàs donant una idea boníssima.
4: Fes-li un Bizum.
1: Estic pensant, però per 2 euros són 4 missatges de pagar ja.
3: Anem a enviar-li un Bizum.
4: Però no sé si serà,
3: todo por la
4: serà contraproduent, perquè acabaràs perdent més diners, perquè no te'ls tornarà.
3: No,
1: però em diverteixo.
3: Això és quan tu saps que t'han fet una injustícia i vas a judici sabent que les costes dels advocats superaran el que et poden retornar. Però ho fas per una qüestió gairebé moral.
1: Sí.
3: Vull dir, tu tenim fins a 6 euros.
1: Sí, sí.
3: Són 12 missatges de pagar ja per Bizum. Hem de... Però...
4: Si tu creus que pot funcionar, endavant. O sigui, és una cosa que s'està posant bastant de moda i no està gens bé.
3: Però Laura, llavors la penya et demana perdó o, per exemple, una ex, no? Una exparella.
1: Sí. Torna amb
3: llavors,
1: mi.
3: Torna amb mi o demà perdó, sí, però estàs introduint el rotllo monetari, o sigui, estàs demanant un perdó comprat amb 50
4: exacte,
3: cèntims.
4: Exacte, la cosa és que tu no pots enviar un missatge de Bizum si no pagues, no? No pots enviar un cèntim, llavors has de posar aquest mínim de 50 i poses el que vulguis del concepte i el missatge, perquè pots ampliar-ho. Però clar, és que si no pots posar-te en contacte ni per SMS, ni per WhatsApp, ni per Instagram, ni per cap xarxa, però és, també pot ser perillós això, perquè pot haver-hi un boig que, a qui li deu 6 euros que t'assetgi durant un any i mig.
3: Llavors li torna.
1: No, perquè...
0: I estava pensant que pots fer com un poema perquè tu et queda imprès. No, no,
3: clar, quants caràcters són?
2: Són pocs,
0: clar, però vull dir que pots encadenar missatges i després quan tu revises com vas al compte et surten totes les frases que t'han enviat.
3: I a més a més, si són pocs caràcters, doncs fas això, el missatge, el SMS, que el que feia era com contractar coses, no? Tu, Pipilla, és... No? Zul.
1: Però em sembla raonable, perquè és igual, jo jugo a la loteria de tant en tant, no? O bueno, sempre. I aleshores, jo ja sé que no em tocarà. Jo compro el somni de que em toqui. Aleshores, cada dia quan em dutxo, penso que farem els 90 milions que em tocaran, no? Aleshores, vull dir, jo ja sé que és molt difícil, si no impossible, que em toqui, però compro l'il·lusió. Amb això també podria comprar l'il·lusió que aquest tio em contestés, perquè jo no vull els 6 euros, només vull que em contesti.
3: Clar.
1: Jo li regalo els 6 euros.
2: Són 35
0: jo vull
2: lletres,
0: balcó,
2: i
0: queden
2: 35 caràcters.
0: Ah, 35,
3: ostres.
4: A mi em surt 200, eh?
2: Ah, sí?
4: A la meva, 200 caràcters.
2: Doncs el meu banc només
3: 200. Premium, eh?
1: El teu...
3: Home, amb 200 ja... ja...
1: No, 200
4: home, mireu, no és mentida, aquí baix. 200
3: no,
4: caràcters.
3: Doncs, amb 200 ja pots
4: Joan,
3: tenir... No,
4: doncs has de canviar de Bizum.
1: No, és un banc menys xerraire.
3: El teu és per insultar-lo, només. Sí, en el cas del Malcolm seria cabronazo.
2: El banc no em deixa fer moltes explicacions del Bizum, suposo.
3: Rata.
2: Jo també pensava això de perseguir la gent perquè et faci el Bizum, en grup d'amics a vegades. Quantes vegades està permès perseguir una persona perquè et faci el Bizum de 6 euros? Saps allò de no te l'ha fet, li escrius recorda el Bizum...
3: Però almenys per allò que
2: vegada.
3: Tothom ho està mirant. Tothom ho sap.
2: Yeah.
3: O sigui, saps?
1: Fa,
3: o sigui, aquesta persona...
1: Es fa personal.
0: I es fa llista d'amorosos, eh? No falta pagar el Bizum i surten.
1: Llista ja es veu, però també fas... En recordeu-vos de pagar... I només queda un per pagar.
3: Mm.
1: Ja saps que és ell, però tu no dius Joan, paga, collons, sinó dius recordeu
3: totes,
1: que hem de pagar.
3: Totes recordeu les zones Puigvoltes que hem de pagar. Tenim una cançó de no pagar el Bizum, o de reclamar el Bizum, ja no me'n recordava.
0: És boníssima, sí, sí. Vinga, que soni. No me bajes el amor, amb el Bizum,
3: mi corazón, no me... Això li podria enviar el legionari, no m'agas l'amor amb...

0: sigui, això és el que passa
1: una gran
0: quan...
1: lletra, eh?
0: O sigui, el Malcolm està a 2 setmanes d'acabar fent una cançó com aquesta, perquè si veieu és la cançó d'una persona molt obsessiva, perquè diu, yo te compré el viaje a Canarias y no tenías permiso de residencia, que me salió más caro, ¿sabes? O sigui, és l'exposició d'un cas, no?, d'algú amb una monomania que vol recuperar aquesta... Igual... Quin és el títol de la cançó, Joan? Igual és 6 euros, el títol.
2: No me hagas el amor,
0: hazme el bizum. Bueno, jo li enviaria el de l'exèrcit.
3: No sé jo si juga un poc,
1: eh? Un altre capítol important que s'assembla una mica al bizum és quan fas viatges, d'aquestes eines, Tricown.
0: Ah, sí.
2: Ah, Splitwise. Sí. Jo faig servir
3: Splitwise. Faig servir jo.
1: Hi ha gent que es posa molt nerviosa amb aquestes
3: eines. No, perquè no és... perquè està tan ben fet que és el repartiment mai és intuïtiu. No, com jo t'he donat 30 i tu em devies 20, i aquesta, normalment fem malament els
1: números. No, és la fi dels trileros.
3: Clar, i això ho fa clar, i quan acabes tu penses que has pagat i encara deus 120 euros. I dius, no, però no acabo de pagar 300, sí, però és que devies perquè no havies pagat d'abans.
0: El que passa és que sempre queda com l'última, el reducte de no voler pagar. Que és dir, jo he consumit menys, no? La cosa sí, aquesta, això continua.
4: Amb un viatge amb amics nosaltres ens esbarallàvem per pagar com antes, quan no hi havia bizum, ens esbarallàvem per pagar perquè ningú, o sigui, ningú volia fer el bizum al final del viatge. Llavors, jo pago tot i ja em fareu bizum.
0: Clar, també ja...
4: No vull.
0: És molt elogiable la persona, vull dir, ser un emprenedor a dia d'avui no és muntar una app d'economia d'encàrrecs, com... Saps? Ser emprenedor és assumir que et facin el bizum i tu posar-ho al davant, o sigui, està claríssim, sí.
1: El problema és l'obsessió. És a dir, jo quan he tingut aquesta... he viatjat amb gent, tota l'estona estic mirant. DEC... 30,2...
3: No, i un moment que et poses per sobre perquè paga no sé què, sí. I estàs content, però el dia següent va l'imbècil del costat i paga no sé què i tornes a deure però... 14 euros.
0: És com una competició, no?
3: Exacte,
0: com una...
3: jo vull estar...
0: La Liga Fantasy, una mica. Però el rotllo de... És curiós arribar a través d'aquesta aplicació, diguem, tecnològica, el que es porta fent tota la vida a tres jocs d'Espanya, que és que volen pagar. O sigui que és molt difícil pagar. A mi, a Galícia, sí. Em costa moltíssim pagar. I hi ha penya que són els messis de pagar, o sigui, són els... No, la minya saps... mal de pagar. Tenen unes estratègies increïbles.
3: Aragó...
0: Sí, jo vaig estar...
1: I no és que vagin sobrant, no és que... Sí,
0: no, en absolut, és una cosa cultural.
3: És que Aragó diuen que invitar és de pobres, que és una frase que m'agrada molt.
0: Yeah.
3: Invitar és de pobres, que vull dir que... Però és un elogi, autoelogi, en el fons. Clar. Però dius que els rics no conviden, convidem nosaltres que som els pobres.
0: Però us explico una manera de pagar d'un tio d'allà que me la va fer aquest estiu i vaig flipar. És com jo amb aquesta persona, és un col·lega de tota la vida d'allà, no havia pogut pagar mai, ¿vale? O sigui, sempre s'avançava, perquè allà és que es compren les copes sobre, com los pisos que es compren sobre plano, o sigui, abans d'allà, saps? O sigui, i ja, a la barra, conjunts escultòrics del Vaticà, allargant braços per pagar, sí. Buah, jo estic molt desentrenat, vinc de Barcelona, saps? O sigui, voluntarioso, però no acabo de consumar mai.
2: I ja no treu la targeta aquí.
0: No, clar, i llavors, ja clar, t'agafen rampes d'allargar el braç, i aquest tio em va semblar ja la meravella, perquè estàvem els dos, tal, fent una ronda, tal, no sé què, o dos, no recordo, i llavors s'apropa el cambrer i veig que em deixa pagar. Vale? Llavors jo he pagat amb un bitllet de 20 o de 50, posem sí. De 20. Pago amb un bitllet de 20, el miro amb cara de m'has deixat fer-ho? Sí, què ha passat aquí?
1: Què t'està passant, no?
0: I veig que ell somriu. Vale? I llavors el cambrer marxa per fer el canvi i tal, i quan torna amb el cambrer li dona el canvi a ell, dels 20 euros sí. Que li havia donat jo, i ell agafa un bitllet de 20 euros i em el posa a la butxaca de la camisa. I em diu, l'estiu vinent, si vols, intenta un altre cop. Saps? Em va semblar com una cosa semimàgica, o sigui, un moviment ninja raro, tio, de hòstia, clar, ja ha tornat a pagar.
1: Tu flipant que li donés el canvi a ell, no en tenia res, no?
0: Sí, llavors jo... Clar, això va ser fa 2 estius, llavors...
1: L'estiu
0: aquell ho vaig explicar en algun acte de la novel·la de les Fires del Llibre d'allà, i ho va sentir una amiga també d'infància allà. Llavors aquest passat estiu em va fer el mateix, però sofisticat, que és que al tiquet de compra, la cambrera havia escrit per ordre a la meva amiga, ni de conya vas a pagar. O sigui, realment són mestres.
1: És a dir,
0: o sigui,
1: tu tornes amb...
0: Milionari.
3: No, però l'altre dia em va passar, jo tinc un amic que és un actor que de la Casa de Paper, un amic d'infantesa, que es diu Jovic Keuchkerian.
1: I que és un
3: amic d'infància. És un amic, és un tio molt gran, com sabeu. Uh-huh. I l'altre dia venia a Barcelona que feia un monòleg i vam dinar. I aleshores jo volia pagar, venia a Barcelona, i li dic al cambrer, em cobra i em diu, me ha dicho el señor que no... Clar, era tan gran amb aquestes mans que va dir, no m'atreveixo.
0: Clar, clar, el rotllo per intimidació física.
3: Sí. Ja li he dicho que no podia, que no te dejara pagar, en la qual cosa ja no havia... Ja no,
0: però és bonic això aquí paga, i això també passa a Barcelona, sí, perquè també té a veure amb la cosa generacional. És a dir, el cambrer no calcula mai qui va millor vestit o qui sembla que té més pasta, no, si no és una cosa realment al respecte, no? Llavors jo puc intentar pagar, però si estic amb un pare o amb un tiet o algú, el cambrer, tot i que jo ja tinc 40 i pico tacos, li cobrarà en aquesta persona. Hi ha com una cosa
1: a la persona més
0: de
1: gran.
0: Respecte a la sí, persona sí, més gran.
3: I és una frase, el meu sogre de Madrid té una frase boníssima que diu sempre, a mi no se m'escapa una invitació barata.
0: És bona aquesta, és bona.
1: Bo. A mi m'encanta quan convidar, dius, ara torno, no? I vas al lavabo i deixes pagat. Sí, sí. Això és bonic, també. I
0: això és molt
1: guai. Tothom s'aixeca i va pagar i no, ja està pagat.
0: El que passa és que quan passen molts anys, la penya ja es comença... És el que et deia de comprar, sí, els pisos sobre pla. O sigui, la penya ja comença a anar... Al principi era abans del cafè, i llavors es va avançant i al final la penya quasi... O sigui, comença, paga per avançat, o sigui, abans de començar a consumir.
3: Hi havia un cas que és el mític editor Toni López de Madrid, que era el propietari de Tusquets, que sempre pagava, sempre marxava abans dels sopars. Sempre era, no li agradava molt la gent, estava una estona i sempre marxava. Però quan anàvem a pagar, ja havia pagat, sempre. Érem 30, 20, 10, 3, havia pagat el sopar.
0: I que us sembla el gest pòstum de pagar? Quan va morir el Shane McGowan dels Pogues, dels Pogues,
1: sí,
0: del grup de punk, el tio va deixar, em sembla que eren 3.000 pounds en cervesa,
1: sí,
0: en el pub més proper al tanatori pel dia que l'enterressin. I clar, van acabar i van allà i estava tot
1: ja
0: pagat
1: tot
0: pel tio que estava a la caixa.
1: Escolta, heu portat una altra música. Mireu com sona.

0: també hi ha el mentider que diu, no tinc visum. No cola.
1: Bueno, això en algunes no.
2: Però... Sí, sí.
0: No, bueno, tu pare sí, me'n refereixo de...
3: No, que hi ha molta gent que no té visum encara, eh? Hem començat parlant de visum, però hi ha molta gent que no.
4: Si no el té, si no el tenen és perquè no se l'han volgut instal·lar. Però
1: no, però per hi ha un gap generacional això, amb això. Hi ha gent així més gran que no té visum i geogràfic, també. Hi ha zones on no es fa servir.
0: Sí, són australopitecus, sí, però la veritat és que normalment sí.
3: A mi m'ha agradat molt lo de deixar pagat pòstumament.
1: Sí, és bonic, eh? Sí. És molt bonic, és molt bonic.
3: Sí, és com un regal, no? De...
1: Sí, sí. I és un regal, és com la promesa de celebreu sense mi, brindeu per mi, brindeu a la meva memòria, no? Sí, sí.
3: Que bonic. Visums, Miki Otero, Malcom Otero.
1: Ai, podem tornar a pujar la cançó per marxar.
3: Pugem, sí,
1: alguns miren els ulls del nas, jo miro la cartera.
3: Ai, ai, bon cap de setmana.

0: al balcó.
1: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
2: Uf, qué frío me ha entrado.
3: ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
2: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
4: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
8: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
10: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
9: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
8: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La graderia del balcó. Anna Palet.
11: Bona tarda, són 9:15. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 14 d'agost. Compte enrere perquè Barça i Manchester City arribin a un acord per Rodri Hernández, mentre que Frenkie de Jong, encara lesionat, passa a l'ofensiva.

0: Obrim la carpeta de Barça, de seguida escoltarem tot el que ha dit Frenkie de Jong, però abans volem saludar el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Anna Palet, molt bona tarda.
0: Estem ja en les hores, en els dies decisius, perquè City i Barça arribin a un acord per Rodri.
1: Sí, estem ja a les hores claus, els dies claus. De fet, aquest cap de setmana s'hauria de tancar ja l'operació, el fitxatge de Rodri pel Futbol Club Barcelona. El Barça acaba fent una primera oferta, rebutjada, una segona, que jo diria, per la informació que tenim, que pràcticament n'hi va arribar a enviar, que el City li va dir, si m'has d'enviar 60, no te'ls acceptaré. I a partir d'aquí el Barça, doncs, que sap que haurà d'arribar segur als 70 milions d'euros, ja siguin fixes o variables, i ves que no els hagin de passar una mica sabent que no pagaran els 10 de més per el traspàs de Ferran Torres si arribava a 55 i tampoc per la renovació. El City, doncs, que es vol cobrar també aquests milions d'euros, però pel que tenim, l'acord és cada vegada més proper. Ningú ha de patir, totes les parts pràcticament d'acord, falten els últims detalls, els últims serrells de l'operació perquè Rodri es pugui convertir en nou jugador del Barça. S'espera que com molt tard dilluns ja pugui estar aquí i que el seu acord pugui ser oficial.
0: Mentrestant, Rodri s'ha reincorporat avui com tenia planificat amb el Manchester City i el seu encara entrenador, Enzo Maresca, ha dit això quan se li ha preguntat en roda de premsa pel futur del madrileny.
2: En primer lloc, com ja s'ha dit, el mercat de fitxatges segueix obert. Podem comprar jugadors, podem vendre jugadors, qualsevol cosa pot passar. Acabo de veure Rodri ara a l'edifici. Li he donat una abraçada. Se'l veu bé, així que veurem què passa.
0: Vaja, l'entrenador, una defensa aferrissada de que es quedi Rodri no ha fet, eh? Ja la porta es nota que està molt oberta,
1: sí,
0: per Rodri.
1: Es nota que està molt oberta, ves que no sigui l'última abraçada que li ha fet ja a Rodri, o la penúltima, esperem que sigui la penúltima, que li faci l'última el dia que s'acomiadi. La situació jo crec que és bastant clara, respectarà la decisió de Rodri de canviar el rumb de la seva carrera, de tornar a Espanya, de fer-ho al Barça, que és on ell vol jugar, i més enllà d'això, doncs, el Manchester City, que li està, evidentment, eternament agraït, perquè ha sigut un dels homes que ha canviat la dinastia del City Europa.
0: Doncs Rodri, que només falten ja uns dies i els últims serrells perquè tanqui la seva incorporació al Barça, i qui tenim a París és a Ferran Torres, també ja tot tancat per fer el seu fitxatge ja oficial.
1: Sí, de fet, ahir a aquesta hora ja explicàvem que Barça i Paris Saint-Germain intercanviaven documents. Pel que ens consta, Ferran Torres, si no hi és, va ara mateix o en breus instants a la ciutat de París. Està previst que durant el cap de setmana passi la revisió mèdica i que l'anunci que ha de ser oficial ja en breus. En principi, per la informació que tenim, potser no avui, però si no demà, per tancar aquest traspàs, per retrobar-se amb Luis Enrique i per abandonar el Barça, que deixarà al voltant d'aquests 50 milions d'euros, una mica menys, segurament uns 49, per aquest traspàs de Ferran Torres, que recordem també acabava contracte el 2027 i que ha decidit ell mateix que vol canviar de rumb, que vol jugar al Paris Saint-Germain o un club on creu que serà més estimat i més valorat del que ha estat a Barcelona.
0: El Barça gastarà aproximadament 70 milions d'euros per reforçar un mig del camp on Frenkie de Jong encara no té data de tornada. Frenkie, de fet, ha estat el protagonista del dia per una entrevista als mitjans del club. Asier Chávez, què tal?
3: Doncs sí, Anna, què tal? Ha decidit fer una estripada avui. Considera que s'han generat informacions falses i per això ha sortit als mitjans del club amb una idea molt clara des del principi, que és que vol deixar les coses clares.
4: Noto que hay mucho ruido alrededor mío, muchas noticias que son falsas y tal, y me está molestando, y por eso vengo aquí para aclarar un par de cosas.
3: Durant tota l'entrevista carrega fortament, especialment contra Gerard Romero, perquè l'acusa de ser darrere de certes informacions falses que diu que afecten a la seva imatge, i entre aquestes ell nega haver-se negat, valgui la redundància, a jugar contra l'Atlètic de Madrid.
4: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos, no entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí. Y claro, por eso, si la gente se enfada, si solo tienen esa información, les entiendo y por eso lo voy a explicar.
3: Amb molta rotunditat, també nega que tingui una mala relació amb Flick ni amb la directiva.
4: Que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
3: Com ja podem sentir, ha aprofitat per negar moltes coses. Una altra cosa que ha negat ha sigut que estigui castigat pel club. Diu que accepta les crítiques futbolístiques, però que no en deixarà passar ni una més d'aquestes d'informacions falses i que respondrà a tot el que ell consideri que és fals. Més enllà d'això, també ha parlat de la seva lesió. Diu que l'origen va ser en un accident fortuït a un entrenament i tira una mica de pilotes fora perquè... diu que ell va preguntar i que li van assegurar que
0: els metges de la selecció holandesa
3: que li van assegurar que no empitjoraria per jugar.
4: Que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí, que tengo un accidente en un entreno, alguien me cae y tengo una pequeña cosa en la rodilla ahí. Hemos hecho pruebas y todo y sale que hay algo pequeño. Todo el mundo sabe de eso, dice que puedo seguir jugando, que voy a estar incómodo y con dolor, pero que puedo seguir jugando. Y yo he preguntado también y me han asegurado de que no podía ir a peor.
3: A partir d'allà, una vegada eliminats del Mundial, el jugador, abans de tornar a Barcelona, contacta amb el club i decideixen fer-se més proves per comprovar realment quina, fins on arribava aquesta lesió, i allà veuen que és molt més greu del que semblava.
4: Estoy en contacto con el club, quiero volver para hacerme pruebas, para ver si todo está bien. Hacemos una prueba y sale que la lesión ahora es más grave de que estaba cuando hicimos las imágenes ahí en Estados Unidos. Eso sí que es muy duro porque no me esperaba, nadie lo esperaba.
0: Doncs aquests són els principals titulars del que ha dit De Jong. Gràcies, Asier.
3: Gràcies, Anna.
0: Nil, torno amb tu. No sé si saps, has pogut preguntar quina és la intrahistòria darrere d'aquesta entrevista de Frenkie De Jong.
1: Sí, de fet és un run-run que ja hi havia des de l'estaix, quan va passar la lesió de Frenkie, quan se'l van emportar cap a Birmingham per fer aquell estaix, que hi havia els rumors de que deien que Flick l'havia castigat, de que la seva relació no era bona. No estava gens content Frenkie De Jong, segons ell, amb el que es diu sobre la seva salut, sobre la seva persona, sobre el seu futbolista. No sé jo si té a veure amb que ara mateix és primer capità del Barça i que dimecres el Gamper haurà de parlar. I no sé si ha volgut, jo crec, donar explicacions de tot el que ha passat abans del Gamper, abans d'exposar-se segurament a una xiulada o com a mínim a un judici per part de l'afició del Camp Nou.
0: És que a tot això, Nil, aquests dies no ho hem estat parlant perquè no hi ha novetats de l'estat de salut de Frenkie De Jong. Té una lesió greu al genoll, està seguint un tractament conservador i no hi ha notícies que això estigui funcionant.
1: Hi ha notícies, i això en aquest sentit jo crec que no és una bona notícia. Va optar per fer aquest tractament conservador, es va parlar de que s'havia d'esperar unes 6 setmanes per saber si feia efecte positiu o no. A partir de llavors s'haurà de prendre una decisió, és a dir, el Barça ja volia que passés pel quiròfan, ell va decidir optar per aquest tractament conservador, a partir d'aquí s'avaluarà l'estat del genoll de Frenkie i s'haurà de decidir si opera o no. Recordem que si opera el temps de baixa s'anirà segur fins al gener del 2027 com a mínim, per tant, situació delicada la que viu Frenkie De Jong, i jo insisteixo, crec que té a veure que hagi sortit a parlar aquesta setmana, quan el Barça torna al Camp Nou el dimecres que ve, ara, sense tots els que han marxat, és el primer capità i en teoria hauria d'agafar el micròfon i parlar, dedicar unes paraules a l'afició.
0: Els timings mai són casualitat i per això tampoc segurament sigui casualitat que el Barça estigui fent la inversió que fa per un migcampista com Rodri. Et pregunto més sobre el mercat de fitxatges, Nil, perquè aquest matí has tret un nom, el de Luis Suárez, però no el de Miami, que quedi clar, sinó el de l'Sporting de Portugal, que si més no, és una alternativa en cas que Julián Álvarez l'operació definitivament no sigui possible.
1: Sí, anem per parts, perquè Julián continua sent a dia d'avui la prioritat. El Barça insistirà almenys una mica més amb Julián, però evidentment si no ve Julián hi ha algunes alternatives. Luis Suárez ha estat ofert al Barça, el Barça ha sondejat el futbolista, ha preguntat per la situació, 80 milions d'euros de clàusula té amb l'Sporting de Lisboa, l'Sporting de Lisboa que no té ganes de negociar perquè és una peça indiscutible, insisteixo, és una alternativa més que té Deco, que l'han ofert al Barça. Evidentment hi haurà molts oferiments perquè ara tots els grans davanters centres saben i les agències de representació saben que evidentment el Barça necessita un davanter. Oferiment de Luis Suárez, el Barça l'ha sondejat, s'ha informat de quina és la seva situació i a partir d'aquí, insisteixo, la prioritat és Julián, però hi haurà un dia que el Barça haurà de decidir realment si deixa d'anar per Julián i es centra en un altre perfil.
0: Doncs veurem com avança l'operació del nou, que sens dubte és la gran posició que ara mateix ha de reforçar el Barça, i em sembla que has de fer maletes, avui potser no, però demà ja sí, o què?
1: Pràcticament podria ser avui, perquè el tenim al vol a 6:45 del matí el diumenge per anar cap a Zurich i fer camí cap a Basilea. Sí, bona hora, molt bona hora. Quan el Barça farà el penúltim amistós abans de que comenci la Lliga, penúltim amistós a Basilea, 4:45 contra el Basilea diumenge, i després contra l'Al-Ahly, el Gamper, els dos últims amistosos abans de que el Barça doni el tret inicial de la seva Lliga el diumenge que ve al Martínez Valero a partir de 9:45 del vespre.
0: Doncs Nil, no només t'escoltarem amb totes les novetats del mercat de fitxatges que hi pugui haver aquest cap de setmana, sinó que també ens explicaràs què dona de si aquest penúltim amistós contra el Basilea. Moltes gràcies i qualsevol cosa, línies obertes.
1: Una abraçada omnipresent a tot arreu.
0: Adeu. I del Barça a l'Espanyol, perquè falten dos dies pel debut dels pericos a la Lliga, el diumenge a les 7 de la tarda contra el Levante. Andrea, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Anna.
0: El club ha anunciat un fitxatge més, el de Vanja Derkusic.
5: El central eslové de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg en una opció que s'ha tancat en poques hores. El jugador tenia quasi tot fet amb el PAOK, però l'entrada de l'equip perico a la cursa per fer-se amb els seus serveis ha donat un gir en el seu futur. Internacional absolut amb Eslovènia des de març del 2023. Derkusic acumula ja 30 partits la seva selecció i va formar part de la parella de centrals titulars que va disputar l'Eurocopa el 2024, en la qual els eslovens van arribar fins als vuitens de final. Format a les categories inferiors del Jerembin, el central va passar posteriorment pel Rende italià i el NK Bravo eslové, abans de fer el salt cap a Rússia amb el Sochi. L'any 2024 va signar amb el Zenit, que el va cedir finalment a l'Estrella Roja, i la temporada passada va guanyar la Lliga i Supercopa russa amb el conjunt de Sant Petersburg.
0: Així que Manolo González ja té aquest central que li faltava abans del debut a la Lliga, i aprofitarem en Andrea per posar l'ull en el rendiment, en el fitxatge d'Àlex Calatrava, que és un jugador amb una història molt poc convencional.
5: Sí, per entendre qui és Àlex Calatrava hem de tornar 6 anys enrere. Tenia 18 anys, acabava l'etapa juvenil al Sant Andreu i es quedava sense equip, i és llavors quan apareix al Parets. Miquel Muñoz era l'entrenador del Parets, recorda que Calatrava hi va arribar com un jugador jove, però hi havia una cosa que va deixar clara des del primer dia.
6: I sempre va buscar pues això que et deia, no? Aquesta predisposició a la millora. I la veritat és que en totes les posicions on ell va poder jugar va ser titular indiscutible, però ja dic, és més pel treball, no? Una de les coses que nosaltres intentàvem és que ell veiés que el futbol amateur pues no valia només amb el talent, sinó que necessitaves treball. La veritat és que ell ho va mostrar des del primer moment. Per què? Perquè després en pilota ell ja tenia el talent. Era simplement estar en el moment oportú, al lloc que tocava, i la veritat és que ho feia molt bé.
0: I aquest talent de Calatrava va començar a traduir-se en números i sobretot en oportunitats.
5: Sí, perquè una cosa que tenia aquell Calatrava de 18 anys era capacitat per marcar diferències amb la pilota als peus, com explicava Muñoz. També ens explicava que el feien jugar en diferents posicions, però hi havia una pregunta que encara no tenia resposta. Fins on podia arribar? El mateix Muñoz admet que aleshores ningú podia imaginar la progressió que faria.
6: Home, hem de ser sincers, no, ningú imaginava que pogués tenir aquesta progressió, a més, quan partim de primera catalana, no? Llavors, clar, se li veia talent, a més era un nano que havia fet futbol base a Can Barça, era un nano que tècnicament tenia talent, tenia 3-4 coses molt bones, com és aquella última passada, aquell tir, té un tir espectacular, però veure'l com ha anat creixent temporada rere temporada... Home, ningú s'ho imaginava.
0: No s'ho imaginaven, i el següent pas de Calatrava va ser arribar als Sants de Tercera Federació.
5: Un altre salt de nivell i, de nou, la incògnita de si aquell jugador que havia destacat a Primera Catalana seria capaç de fer el mateix a una categoria més amunt. Més amunt, el Sants buscava un jugador del seu perfil i Calatrava va encaixar a la perfecció. Tito era el seu entrenador al Sants i recorda perfectament aquell primer entrenament. Ja hi veien alguna cosa diferent.
7: Quizá pensábamos en un principio, este puede ser que acostumbrado a Primera Catalana, o destaca en Primera Catalana, porque bueno, es esa categoría, pero subiendo a tercera, pues quizá le cueste, y la verdad es que no. Ya desde el primer día en el entrenamiento, o sea, el primer entreno que tuvo, ya se le veía algo.

0: ahora, pues la verdad nadie lo imaginaba. Sabíamos que su techo no era tercera, eso seguro, pero no que en 5 añitos estuviera en primera división.
1: Aquella temporada del Sants és clau perquè és el trampolí que li permet sortir cap al Llagostera, l'Atlètic de Madrid i més endavant al Castelló i ara l'Espanyol, passant per totes les categories del futbol espanyol i potser per això els seus antics entrenadors encara reconeixen en el jugador que veuen avui alguns dels trets d'aquell noi que entrenaven fa només uns anys.
0: Cuando lo veo jugar le sigo viendo ese descaro, ese desparpajo que tenía cuando jugaba con nosotros. Es un chico que lo intenta, que por mucho que no le salga bien una acción, lo sigue intentando a la siguiente, le gusta encarar, es descarado haciéndolo. Tiene llegada, tiene gol, o sea, en el Castellón hizo lo que hizo porque tiene todo esto.
1: Els dos han definit l'Àlex com a talentós i molt treballador i li envien un missatge.
2: La veritat és que sento molt orgull, estic molt orgullós per ell, no? És una satisfacció veure tot el progrés perquè sona guanyant.
0: Mucha alegría, la verdad, mucha ilusión, mucha felicidad por verlo ahí y muy buenos deseos para él.
3: És d'aquests jugadors, Àlex Calatrava, que vols que li vagi bé i a veure si té un paper protagonista, que a priori sí, amb l'Espanyol. Gràcies, Andrea.
1: Adeu.
3: Són les 9:45 ara mateix del vespre. Farem una petita pausa a la graderia del balcó i quan tornem parlem de la segona divisió del Girona i del Sabadell.
4: La graderia del balcó.
5: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optibet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
4: La gradería del balcó.
3: Passen 2 minuts de 9:45 de la nit. Esteu escoltant la graderia del balcó. De fet, la segona divisió ja ha arrencat. Reial Societat B i Castelló estan jugant. Minut 17, està guanyant el Castelló 0-1. I en aquesta categoria tindrem dos representants catalans, Girona i Sabadell. Un Girona que ha anunciat aquesta tarda un fitxatge més, el del migcampista Unai Hernández, que va avançar el Nil Solà a la SER. Els gironins debuten diumenge contra el Leganés a Montilivi a les 7 de la tarda, mentre que el Sabadell haurà d'esperar fins dilluns per celebrar el seu retorn al futbol professional davant l'Sporting de Gijón al Molinón. Per parlar de com arriben tots dos equips, tenim a dues llegendes representant el Sabadell, Juvenal Etxogo, que ha viscut dos ascensos a segona com a arlequinat, un com a jugador, l'altre com a entrenador. Hola, Juve, què tal?
7: Què tal? Bé, molt bé, molt bé, molt content.
3: I representant el Girona, la llegenda gironina que ha passat per totes les categories possibles del futbol, Eloi Amagat, què tal? Bona tarda.
8: Hola, com esteu?
3: Començo amb tu, Eloi. No sé si estàs recuperat ja després d'un descens tan amarg com el que va ser el del Girona segona.
8: Sí, va ser dur, sobretot perquè crec que no s'havia d'haver produït mai. Una mica per la plantilla que tenia la temporada passada al Girona, pels jugadors, però es va entrar en una dinàmica molt dolenta, en què després ja lo mental, lo psicològic en el futbolista afecta molt. A partir d'aquí ja ha passat uns mesos per acceptar-ho, per pair-ho, i no queda altre, no?, que mirar el futur amb optimisme i sobretot en aquesta primera temporada després del descens, que és clau per intentar tornar.
3: L'altra cara de la moneda és el Sabadell. Juvenal, com a jugador que ha viscut un ascens a segona i el cos tècnic també l'has viscut, de fet l'últim, la il·lusió està pels núvols o com és ara mateix el sentiment?
7: Home, la il·lusió, tant en el ser del club com a l'aficionat, només cal veure els números, no?, de socis i de gent que s'està una mica, doncs, engrescant a formar part del Sabadell, Òbviament està disparada, no? Crec que el Sabadell ha passat uns últims 3-4 anys bastant difícils, i crec que ara la il·lusió i la confiança en

0: equip està disparat, el que passa és que el futbol professional té una cosa que és molt, no sé, doncs et manté molt de peus en terra i et condiciona molt, no?, que és les teves possibilitats econòmiques, no?, el potencial econòmic que pot tenir el Sabadell en aquest cas, pot aspirar a fitxar o a reforçar-se amb una sèrie de jugadors que li serà molt difícil poder estar en parts tranquil·les de la temporada. Però jo crec que, com bé deies, el tema de la il·lusió és una cosa que ha d'anar per davant de tot, i si el Sabadell és capaç de fer les coses bé, és capaç de començar bé aquesta temporada del retorn a segona divisió i de mantenir la confiança perquè els resultats la van alimentant, crec que es pot tenir la il·lusió de que el Sabadell passi una temporada tranquil·la i sigui el primer pas a donar per consolidar-se a una categoria que crec que el Sabadell per història i per ciutat es mereix estar-hi. No?
1: No sé si la il·lusió també se sosté en un nom que precisament no està a la gespa, està a la banqueta, com el de Ferran Costa, que la veritat que ha entrat com un guant al club.
0: Sí, la veritat és que els entrenadors et poden passar aquestes coses, no? Hi ha vegades que aquestes coses passen, l'entrenador sap transmetre el que vol de l'equip, aquesta manera de jugar o aquestes idees de l'entrenador es reflexen amb bons resultats a curt plaç, i això fa que el jugador hi cregui a ulls tancats amb el que l'entrenador diu, no? I el més important per un entrenador és que la teva plantilla cregui a cegues amb el que tu els estàs transmetent. I d'això es tracta, no?, de perllongar una mica en el temps aquesta trajectòria ascendent que porta Ferran Costa dintre del Sabadell.
1: Eloi, en el cas del Girona, algú havia de ser el relleu de Mitchell. Són paraules molt grans, agafar el relleu de Mitchell. No sé com veus a Quique Álvarez amb aquesta missió.
2: Sí, és complicat, i més després d'un descens, com dius, substituir o rellevar a Mitchell, siguent el millor entrenador, crec que no hi ha dubtes, de la història del Girona, amb el que ha aconseguit, sempre serà una feina complicada, però veig certes similituds a les dues banquetes, no? Entrenadors joves, debutants a la categoria, aquesta energia, no?, que et dona la joventut, el ser novell a la segona divisió, el voler fer-te un nom. Per tant, crec que això ni a Sabadell ni a Girona li faltarà. S'haurà de veure, en el cas del Girona, com s'adapta Quique als seus nous jugadors. En falten molts encara, la plantilla ha de tenir moviments, tant de sortides com d'entrades. En el cas del Girona, vens del màxim, de la primera, has de fer un pas enrere, i això moltes vegades sempre és complicat, no? Perquè el futbolista al final s'acostuma als millors estadis d'Espanya, contra els millors rivals, no? I ha de fer, com deia, dos passets enrere. Veurem en aquest cas el Girona com s'aconsegueix adaptar a la nova categoria.
1: Us la tiro als dos. Què és el més dur d'una categoria com la segona divisió?
0: Sobretot la durada de la competició, no? Té dos partits més, quatre partits més en la totalitat, té dos equips més que sumen 22 equips, i la categoria, primer per lo igualada que està, i segon perquè no pots aixecar el peu de l'accelerador absolutament mai, no? Quan et penses que agafes una bona ratxa de 3 partits, 4 consecutius guanyant, 5 o 6 partits sense perdre de forma consecutiva, i sembla que estàs traient el cap i estàs mirant a les posicions de dalt, allà tens que continuar amb el peu a sota, perquè dos mals resultats que te'ls pots trobar a qualsevol camp i contra qualsevol adversari et poden tornar a posar en problemes i pots tornar a veure la part baixa de la classificació molt a prop, no?
1: Eloi?
2: Sí, coincideix una mica amb la... Es fa molt llarga la segona divisió. La igualtat que hi ha entre els equips, qualsevol equip et pot complicar les coses. És molt difícil veure a la segona divisió equips que pugin amb certa tranquil·litat, amb certa solvència. Tot sempre està molt, molt igualat, i no dubto que aquesta nova temporada que arrenca el cap de setmana no serà una excepció.
1: Haurem d'esperar fins al 2027 pels derbis Girona-Sabadell i Sabadell-Girona, el primer a Montilivi el 3 de gener, a la Nova Creu Alta el 2 de maig. Un desig que us doneu mútuament per aquests derbis, Jove i Eloi.
0: Òbviament, i el que m'agradaria és que els dos equips i els dos clubs tinguessin una molt bona temporada i aconseguissin els objectius que s'han marcat, no? Jo crec que el Girona, si em permet l'Eloi, el que ha de fer amb caràcter d'urgència és intentar assumir ràpidament a quina categoria està, a on li tocarà bregar per tornar a la màxima categoria, i el Sabadell, per la seva banda, també, no? Fer una bona temporada, ser un equip fort, ser un equip fiable i aconseguir l'objectiu de la permanència que el pugui acostar una mica més en aquesta consolidació perquè en un futur, si Déu vol, tornar a aspirar a aquesta tornada a primera divisió, no?
2: Sí, en el meu cas una mica que puguin arribar als derbis amb certa tranquil·litat i que no hi hagin grans urgències per cap dels dos equips en els seus respectius objectius i així es pugui disfrutar d'un derbi català sense més patiments dels que voldríem.
1: Amb aquests desitjos ens quedem. Un autèntic luxe analitzar l'inici de la segona divisió, sobretot amb el prisma dels equips catalans, amb dues llegendes com l'Eloi Amagat i el Juvenal Etjogo. Moltíssimes gràcies a tots dos.
0: Una abraçada
2: a tots.
0: Una abraçada.
1: Falten 5 minuts per arribar a les 9 de la nit. Han passat més coses als esports. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Kylian Mbappé assegura que aquest any el Madrid ha de guanyar títols.
3: Si el davanter francès, ja en dinàmica d'entrenaments després de les vacances, ha fet una entrevista a Real Madrid Televisió on ha assegurat que quan estàs a qualsevol equip, però sobretot al Madrid, has d'aconseguir guanyar títols i que aquest és l'objectiu que es posen per aquesta temporada.
4: Yo pienso que hay que ganar y yo pienso que este año vamos a ganar títulos. Yo estoy seguro que vamos a volver a ganar títulos, es lo que queremos y eso va a pasar porque yo siento el equipo que tiene ganas, vamos a estar focus todo el año para dar alegría a todos los madridistas porque yo pienso que hay nada más importante que ganar título con el equipo, de sentir y dar alegría a la afición. Ahora hay que ganar, tú puedes estar en el Real Madrid en cualquier sitio, más en el Real Madrid, tú tienes que ganar título, ganar cosas y por eso que estoy aquí y como lo ha dicho, vamos a ganar título este año.
1: Això pel que fa al Madrid, a l'Atlético ha jugat avui un amistós contra l'Olímpic de Marsella amb protagonisme català.
3: Sí, parlem d'Arnau Ortiz, un dels joves que més està destacant en aquesta pretemporada amb l'Atlético. El de Figueres havia aconseguit ja 2 gols en els primers 3 partits i avui ha fet una gran assistència en el segon dels colchoneros que precisament han acabat guanyant l'Olímpic 1-2.
1: Tragèdia a la 8a etapa de la Volta a Portugal, mort atropellat Finlay Turling.
3: Sí, el ciclista britànic de només 19 anys ha mort atropellat per un cotxe que havia envaït al sentit contrari. L'etapa s'ha suspès a 20 km de la meta a causa d'aquesta tragèdia i l'organització ha fet un tuit on lamenten l'accident. Turling pertanyia a l'equip de desenvolupament de NSN, el del que Andrés Iniesta és copropietari.
1: Avui, en l'europeu d'atletisme, una de les grans protagonistes serà la catalana Maria Vicente.
3: Sí, perquè juntament amb la madrilenya Sofia Coscuyuela. Estic amb els noms, amb l'atletisme fatal.
1: No passa res.
3: Faran les 4 primeres proves avui de l'etapló. La d'Hospitalet, a més, va començar de la millor manera possible, ha començat aquest matí guanyant la seva sèrie dels 110 metres valles. Ara mateix va 7a a 126 punts de la líder, la polaca, i, de fet, ara, en aquests moments, està competint amb el llançament de pes.
1: I acabarem amb l'europeu de natació a París, on l'equip espanyol ha quedat al final 4 amb representació catalana, Luca Huck i Irene Ciércoles, que per cert ja està classificada per la final de 100 metres d'esquena. Gràcies, Arnau.
3: A tu.
1: La graderia es va buidant. Fins aquí aquesta graderia de divendres. Acabem la setmana. Si voleu més actualitat esportiva, a 12:15 comença el Larguero, ja ho sabeu, els dels esports de Ser Catalunya. Tornem dilluns amb el Que t'hi jugues a les 12. Bon cap de setmana.
5: Cadena SER. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
7: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
5: Aquí Catalunya, edició estiu. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
8: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
9: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
8: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
5: És estiu,